aquests individus i anar-los traslocant. És a dir, un primer pas serà portar una petita, un petit grup a la zona de Canàries, un altre petit grup a la zona de Madeira, un altre petit grup a la zona de Cabo de Gata, un altre petit grup i així al llarg dels anys. Uh-huh. Quina és la intenció? L'objectiu no només és fer tornar un català de sempre, no? No és fer-lo tornar, sinó que a més és connectar genèticament la població que tenim a Cap Blanc amb la del Mediterrani Oriental. Perquè, clar, com més diversa sigui la genètica d'aquesta població, millor per la seva supervivència. Ara els tenim aïllats, i això no pot ser. Els hem de connectar. I aquest anar repoblant petits punts farà que els animals, òbviament, no tenen una distribució així, no són migradors molt grans, però sí que es poden fer moviments i barrejar-se unes poblacions amb les altres.

0: volant petits punts farà que els animals, òbviament, no tenen una distribució així, no són migradors molt grans, però sí que es poden fer moviments i barrejar-se unes poblacions amb les altres, i això genèticament és molt necessari.
1: I per què la tria del cap de creus? Què té d'especial? Què el fa únic?
0: A veure, a Cap de Creus es va fer un projecte ja de viabilitat, i t'estic parlant dels principis del 2000, si no estic equivocada, del mateix 2000, que es va fer un projecte per veure quines són aquestes cales, platges, etc, que podrien reunir les característiques idònies perquè aquest animal s'hi sentís a gust i no només el poséssim aquí, a la força, sinó que decidís quedar-s'hi perquè considera que això és casa seva i s'hi sent a gust. Llavors, ha d'haver-hi suficient peix, ha de ser una cala. Clar, pensa que aquests animals, si tu els portes aquí i diuen, ui, quin jaleo, agafaran el mar i marxaran. Clar. Per tant, la introducció d'aquests animals requereix unes condicions de semicaptivitat durant un temps. Amb això que em refereixo, no estaran tancats en gàbies, ni molt menys que la gent no s'escandalitzi, que no és això, sinó que el que es fa són aquestes cales, perquè cala jugadora, que és la que té més números de que sigui la perfecta o la més idònia, no?, per acollir aquests animals, és bastant tancadeta, està a recer, i llavors permet ficar un tancament de mar obert, és a dir, creem com una mena de piscina falsa, interior, natural, artificial, així, per evitar que els animals puguin sortir. Els peixos podran entrar i podran menjar tranquil·lament, tindran una vida supertranquil·la, tindran una platja, tindran el mar, i quan ja s'hagin ficat la impronta i se sentin catalanes, llavors decidiran que allò és casa seva i ja no marxaran, es podrà treure la xarxa i llavors entraran i sortiran com vulguin. Però s'ha de fer una impronta territorial perquè es quedin aquí i es fixin aquí.
1: Clar.
0: I llavors aquella cala és, en principi, la més adequada.
1: Volem seguir al fons del mar per uns altres habitants, als quals encara no ens acabem d'acostumar, però que són una realitat i que, segons els científics, hauríem de celebrar qui siguin, tu ens ho dius sempre.
0: Sí.
1: És el cas del tauró, en aquest cas del tauró blau. Fa poc es va documentar una escena extraordinària davant la costa de Barcelona, que és l'intent de còpula de dos taurons blaus, una actitud, un comportament, un fet que fins ara no s'havia documentat en aquestes aigües. Mm-hmm. Primer de tot, per què hem de celebrar que hi hagi taurons blaus aquí a la costa catalana?
0: Clar, la gent dirà, què m'estàs dient? Que hi ha taurons? Això ja per començar. La gent quan sap que hi ha taurons a la costa s'escandalitza. No, és una molt bona senyal, perquè el tauró blau és un animal que està molt amenaçat. De fet, saber exactament el volum de la seva població és molt difícil. O sigui, estudiar el mar sempre és molt complicat. Però sí que se sap que els últims 100 anys, aproximadament, hem perdut un 97% de la seva població.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això és molt greu. Per tant, veure un tauró al mar és un regal. Això vol dir que, ostres, que t'ha tocat la loteria, perquè és molt complicat, no és tan fàcil. Però no només celebrem que s'hagi fet un albirament de taurons a la costa de Barcelona, sinó que és el que estàvem fent. I és un intent de còpula. Per tant, hem de celebrar que tenim taurons a la nostra costa. Això és molt bona senyal de salut i de millora de la seva població. I, per altra banda, que no utilitzen les nostres aigües simplement per venir a menjar i se'n van, sinó que venen a fer una part molt important del seu cicle, que és la reproducció.
1: I què es veuen aquestes imatges, que
0: sí,
1: si algú no les ha vist?
0: Exacte, perquè han circulat moltíssim, però és veritat que potser les veus i no saps ben bé què és el que estàs veient. El que veiem amb aquestes imatges és, per una banda, és una femella i un mascle. A més, és molt graciós perquè la femella, clar, quan entens el comportament, és molt divertit. I, a més, he parlat amb la gent que ha gravat aquestes imatges i t'ho explicaven amb una il·lusió increïble. El que veus és una femella que va com tontejant, està lligant amb el mascle i l'està provocant. I llavors el mascle va donant-li voltes i fan una cosa molt important en el ritual d'aparellament dels taurons, que són les mossegades. Oh. El mascle mossega per fixar la femella i que la còpula sigui possible, li fa unes queixaladetes. Són mossegadetes d'amor, eh? Vull dir, no patiu. És una mossegada d'un tauró, però
1: com les que algú pot haver fet a casa, no?
0: Exacte. I a més, la femella ja té una pell molt més gruixuda, preparada, diguem d'alguna manera, per resistir aquestes mossegades.
1: Exacte.
0: I llavors fan com una mena de dansa, ella resisteix, de fet s'acaba resistint tant, que parlem d'un intent de còpula i no una còpula consumada, perquè ell al final acaba dient, no m'interesses. No sabem si després van continuar el flirteig aigües més lluny, però sí que es veia aquest intent de còpula, i això és superimportant. I una altra cosa molt important d'aquestes imatges, si algú es fixa en els detalls, és que la femella ja té unes marques de mossegades prèvies, té unes cicatrius. Per què dic que és tan important? Perquè el tauró cicatritza ultra ràpid. Per tant, si té una petita ferida, al cap de res, aquella ferida ha desaparegut, ja no ha deixat rastre. Si té mossegades que formen part dels rituals de còpula i aquella femella ja les mostrava, això què significa? Que no fa gaire ha intentat lligar amb un altre. Per tant, les aigües de Barcelona són lloc de reproducció de taurons.
1: Escolta, tenia el dia. Tu dius, jo he parlat amb qui ha capturat aquestes imatges. David Jara, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Ell és el fotògraf i divulgador de fauna marina, que és qui va gravar aquest intent de còpula entre dos taurons blaus, que va ser el moment... Vas flipar, entenc. Perquè ara ens deia l'Evelyn, és molt difícil trobar-te un tauró, imagina't dos, imagina't en l'acte de la còpula.
2: Sí, va ser un somni fet realitat per mi i per tot

0: saps que estava amb el vaixell, la veritat.
1: I que clar, després diu, se't van escapar, no? Diu, va ser un intent frustrat, finalment. El desenllaç, com va ser?
0: Bueno, això va ser un punt molt interessant i que d'això encara no hem parlat gaire, i això ja és una mica un avançament de coses que parlarem més endavant a les xarxes i també a nivell científic. I és que després d'aquest intent que vam publicar a les xarxes i que s'ha fet així viral, vam estar més d'una hora i mitja amb aquests dos taurons a l'aigua que no van marxar després d'aquest intent, d'aquesta mossegada i aquest intent, i la femella, com ja estava explicant la Evelyn, va seguir mostrant afecte cap al mascle, o podríem dir-ho així, mostrant un comportament...
1: Interès, de... no?
0: Bueno, això és el que estem intentant descriure, però en qualsevol cas, perquè això, aquestes imatges encara no les hem publicat, perquè estem fent la nota científica, doncs es veia com la femella doncs mostrava comportaments sexuals, no? Mostrant l'esquena, i el mascle seguia, diguem, perseguint-la. Inclús va fer algun intent més, no tan aparent com el primer que hem publicat, però va fer algun intent més i va ser, ja us dic, durant més d'una hora i mitja que es van quedar al voltant del vaixell fent aquest ritual, podríem dir.
2: David, una cosa. Hola, què tal? Que n'hem parlat molt d'aquestes imatges i de la il·lusió que va provocant tothom, no només a vosaltres que ho vau viure en directe, sinó a tota la gent que vam rebre les imatges. Hi ha una cosa que m'agradaria que quedés molt clara, i és que tu estàs parlant que tu estaves present allà, no eres l'únic, i que aquests animals tenien un comportament totalment natural i relaxat. Això vol dir que la vostra presència no estava interferint amb el que estaven fent. O sigui, hi havia una certa tolerància en que estiguéssiu allà, i això vol dir que... Ho dic perquè moltes vegades, no, molta gent ho diem, volem que la gent vagi a veure fauna salvatge i que sigui molt respectuosa amb la seva presència, no? Que no generem cap impacte, cap estrès, i que és molt important això, que podem observar fauna sense interferir, sense molestar, i això és superimportant.
1: Clar,
2: i vosaltres ho aconseguim.
1: Amb això que dius, no pot ser que precisament el fet que no acabés acabant la còpula i que ella marxés, si diu que després va tenir interès, que fos perquè veiés alguna cosa i digués, escolta, jo en públic no.
2: Home, no sé, David, tu què penses? Perquè, clar, el mar és molt gran. De fet, era molt fàcil, clar, donar un cop de cua i marxar.
0: Sí, sí. No? És tot un tema, això. Jo, és cert que la gent té una visió del mar obert, com si fos un bosc, no? Que tu has anat allà a buscar, com si vas a buscar uns cèrvols, i de sobte doncs vas a una ubicació concreta i et trobes uns cèrvols allà que estan intentant fer una còpula i tu els hi talles el rotllo, no? Com si diguéssim, això a mi m'ha arribat aquest dubte d'algunes persones. Però clar, el mar s'ha d'imaginar d'una altra manera. No és un lloc al que vas en un punt concret a observar un animal, sinó que és un gran blau, no? I en aquest cas aquests animals estaven per pròpia voluntat donant voltes al voltant del vaixell. Yeah. Nosaltres no vam anar en un punt concret on ells estaven, en aquest cas, fent aquest comportament, sinó que ells van apropar-se al vaixell i després, al cap d'una molta estona, perquè això, o sigui, us he parlat del moment després de la còpula, però abans de l'intent de còpula van estar pràcticament tres quarts d'hora, una hora, donant voltes al voltant del vaixell. I a més, no només n'hi havia dos, n'hi havia tres individus que després hi va haver un mascle més petit que va desaparèixer.
1: El descarte.
2: L'any que ve.
0: Exacte.
1: Potser era el de les mossegades d'abans.
2: Això, que ho intentava, no...
0: Podria ser, no ho crec. Però sí que doncs va passar això, no? Que aquests animals doncs ja estaven allà feia una estona, estaven tranquils i nosaltres estàvem a l'aigua. I ells van decidir fer aquest comportament i després que ells es donés aquest intent de còpula, es van seguir donant altres intents i va seguir havent doncs, un comportament sexual entre els dos individus, tot i la nostra presència. No? Que era una presència que en tot moment ells podien decidir marxar cap avall, cap al costat, perquè al final el mar ja sabem com és.
1: Però no els vau veure rematar, la feina?
0: No. No vam veure una còpula completa i, de fet, crec... a la revisió bibliogràfica que vam fer amb els companys biòlegs que tenim a l'equip, crec que no s'ha gravat mai una còpula completa entre d'aquesta espècie, no vol dir que no es doni, evidentment, no existirien, però que no s'ha gravat mai, sí que s'han gravat intents en altres llocs del món, però no mai una completa i nosaltres tampoc, tot i que ja és molt notori haver gravat el que vam gravar. Però
2: sabem ja. que els taurons blaus no només intenten copular doncs, a les nostres aigües, sinó que, encara que no ho hàgim registrat ni ho hàgim vist, ho aconsegueixen, perquè el Cap de Creus és un lloc que està registrat com a lloc de reproducció del tauró blau.
1: Tauró blau tinturera. Per...
2: Exacte, sí. Tauró blau tinturera. I allà s'han trobat exemplars molt petits. Vull dir que Catalunya, ara sabem que és un lloc on neixen cries de tauró blau i, a més, on els seus pares decideixen doncs, que és el lloc més romàntic per consumar-los. O sigui, que és meravellós,
1: romàntic
2: això.
1: Romàntic és, el Cap de Creus. Això no
2: parlem de taurons, però és romàntic.
1: David Jara, fotògraf, divulgador de fauna marina, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I Evelyn Segura, el que dèiem, ben tornada. I
2: moltes gràcies.
1: T'esperem d'aquí uns dies.
2: I tant.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: I vinga, som-hi, obrim el primer racó de pensar d'aquesta temporada i fem molt ben acompanyats. D'una banda, un habitual d'aquests dilluns, el Carles Francino. Què tal? Bon dia, Carles.
1: Aquí l'habitual, bon dia.
0: Que aquest any faràs parella amb una veu també molt coneguda del programa, que trobàvem a faltar, que la traiem del seu hàbitat natural, Maria Nicolau. Què tal? Com estàs? Ben tornada.
2: Estic tan contenta. Tu no saps l'emoció que em fa estar aquí. Quan li vaig dir a la meva sogra que estaria fent una seccioneta, allò, intentant aportar, intentant sumar amb en Carles Francino, només t'he de dir que m'ha fet l'honor de permetre'm aquest any fer els canelons de Sant Esteve a la família.
1: Ostres,
2: de la sogra. Imagina't.
1: Això són paraules majors, ja.
2: Alerta.
1: Hola, Maria, què tal?
2: Molt bé, fantàsticament, una abraçada, Carles.
0: Us coneixeu vosaltres dos? Us heu conegut
1: no, personalment no.
2: Crec que en persona no. No. Però bueno, és, Francino és una entitat gairebé mitològica i legendària, no? Que sobrevola totes les cases.
1: No tant, no tant.
2: País.
1: Jo també t'he seguit, jo també et segueixo. Estava pensant que això del funeral de Lady Di és un paradigma d'això de les emocions globals. Jo recordo perfectament on estava, vivia a Altafulla, era un dissabte al matí, i recordo haver plorat durant el funeral. Ja veus a mi què em portava Lady Di?
0: Imagina.
1: Però aquella emoció que ens transmetien aleshores per la tele, i que avui també viatja a través de les xarxes socials, hòstia, va fer un... Sí, va ser un impacte sentimental i emocional per moltíssima gent que no teníem res a veure amb el personatge que va perdre la vida, naturalment.
0: 29 anys, avui és el que passa, sí, amb les icones, també, al final.
2: És enorme, perquè també et fa donar-te que a tu et sembla que vius amb aquest record com si fos abans d'ahir, i quan et diuen han passat 30 anys, de cop dius, va, sóc un animal de geriàtric, ja, no, saps?
0: M'he quedat amb la notícia, Maria, que la teva sogra no et deixava fer els canelons de Sant Esteve.
2: No, és que no em deixés, ojo, és que és una cosa que per inèrcia sempre passa... Diguéssim, passa una cadena que té un ordre molt concret, no? I ella tampoc s'havia, potser mai, donat permís per dir, ai, estic cansada de fer-los. I quan ho va verbalitzar, dic, escolta, doncs, jo res em faria més feliç si tu volguessis, si tothom hi estigués d'acord, jo entomar aquest relleu. I per ella va ser treure's un pes de sobre i per mi, bueno, jo estic com un paó.
1: Bueno, he menjat uns canelons aquest estiu, permeteu-me que ho digui, amb un lloc que es diu La Porta del Priorat, que és un restaurantet que no coneixia, on es menja molt bé, terme municipal de Poboleda, per entendre'ns. Qui conegui la venda del Pubill és a 200 metres a l'esquerra, pam, allà està el restaurant. Un caneló d'unes dimensions bastant més grans en llargada de l'habitual, però amb un sabor, jo crec que és dels millors canelons que he menjat a la meva vida.
0: Carai.
1: Amb permís dels que feia la meva difunta mare, naturalment. Però un caneló extraordinari, La Porta del Priorat, un restaurant magnífic, de veritat.
2: No et fa por la calor, Carles?
1: No, perquè em va estranyar una miqueta veure canelons a la carta, però els vam tastar,
2: endavant,
1: que anava amb un germà meu i amb uns amics, i amb la meva filla petita, bueno, petita i única, només en tinc una, i ens va agradar moltíssim, moltíssim.
0: Som al racó de pensar, i això
1: i de menjar.
0: Va d'això, va de que ens expliqueu què us ha fet pensar últimament, i va, com que tu ets el veterà, Carles, comencem amb tu.
1: Però hauria de començar la Maria, no? Jo crec que és la que ha arribat últimament, no?
0: Escolta'm, si vols que comenci la Maria, i la Maria, mira, com la seva sogra, no té cap pega en ser ella la primera
2: a més votar. A més, és que el tema que portava connecta molt bé amb el tema de la Lady Di, amb què hem començat a parlar, no? Ja coneixen-nos. Fa 4 dies, les xarxes es van inundar d'expressions de dol i d'afecte per la mort d'en Tim Curry i de la Dolly Parton, sobretot.
1: Sí, sí, sí. Llavors,
2: va ser un moment que molta gent va comentar precisament l'impacte emocional que els hi va provocar la mort de la Lady Di en aquell moment, i ja et dic, tothom, cadascú penjava la foto que preferia de la Dolly, d'en Tim Curry, amb un emoticon, amb una frase, amb el que fos, no? I hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció d'aquest fenomen i d'altres morts d'aquestes mediàtiques, no? Potser la de David Bowie, la de Joe Cocker, que jo recordo com em va afectar especialment. No triguen a aparèixer els ortigues de moltes menes que fan allò de... Ara resulta que tothom era fan de la Parton, no? O ara resulta que tothom era fan del country, o aquests que ploren no sabrien dir una cançó de la Parton que no fos Jolene. A veure, apareixen una figura que és com una mica el fiscal del dol. que demanen el carnet de fan del bluegrass o ser llicenciat en country o haver comprat un mínim de 15 discos de la Dolly Parton. Llavors, per tenir dret a plorar en públic, no? I llavors també hi havia qui presumia, perquè jo entenc que això ho interpreto com a presumir, en frases com a disculpeu la meva ignorància, qui és la Dolly Parton, no? Per deixar ben clara la seva distància amb la massa, no? Amb la plebs, no fos cas que se li encomani una puça. Llavors, jo crec que aquesta policia del gust, aquests guardians de l'alta cultura, alcen la cella quan no hi ha distància intel·lectual entre el fet cultural, una cançó, un poema, una pel·lícula, i el plaer que provoca, no? Sempre estan en alerta per assenyalar, per distanciar-se. Llavors, jo m'esperbero i penso, i el dia que es morin el Chayanne, en Bon Jovi, o en Barry Manilow, Déu no ho vulgui, o sigui... clar... És una mena de...
1: Si a més a més, Maria, si a més a més, si és, algun, és una cosa tan senzilla com estar trist perquè has perdut una part de la banda sonora i del paisatge vital de la teva existència. És a dir, hi ha cantants, hi ha actors, hi ha actrius, hi ha escriptors, hi ha jugadors de futbol, hi ha amics, hi ha de tot, que quan desapareixen et deixen un buit que no podràs omplenar mai més. I amb la Dolly Parton, coneguis més o menys les seves cançons, la seva afiliació política o el que fos, el que ha desaparegut és una persona, un nom i un símbol que formava part de la nostra vida. I és tan senzill com entendre això.
0: O que ha posat tanta sonora dels teus moments.
1: Però això de la policia, de la moral i del dol està tan extès i fa tanta ràbia que m'agrada molt que ho treguis perquè és un emprenyament constant. Però bueno, amb no fer-los gaire cas, jo crec que estem al cap del carrer.
2: Exacte, al final és una mica quan desapareix aquesta persona, és una mica estripar una postal de la teva vida també, perquè la cançó, aquesta cançó, aquella altra o aquella pel·lícula, tots recordem per què ens impacta, on estàvem, on la vam veure, potser va ser un moment al cinema, és una cançó que vas escoltar quan el teu nòvio de quan tenies 17 anys et va deixar i vas plorar a la dutxa durant 3 hores, no? Amb qui sigui, i això és important. També
1: jo
2: és
1: vaig descobrir aquesta cançó que sonava abans de fons a través del Tomeu Penya, per exemple, no?
0: Que fa una gran versió.
2: I jo vaig descobrir la que sona ara d'en Barry Manilow, aquesta de Oh Mandy. Bueno, per favor, sí, i abans, mira, escoltem-la, sisplau. Que te la puc cantar sencera, no ho faré perquè
0: no t'animes,
2: si tingués algun talent no estaria aquí perquè... però vull dir, és una mica això, no, de dir no alcem la cella, no? Aquesta policia del dol no és tant un judici estètic o una crítica amb raons, sinó una mena d'operació de posició social, no? Un moviment d'escacs que assigna categoria i posició a l'escala social segons els gustos de la gent. I els gustos són infinits, la capacitat de gaudir de l'ésser humà és infinita. Exacte. I hem de poder gaudir de tot i, a més, expressar-ho en públic, encara que sigui només una emoticona que no afegeixi més significat.
0: Com si no et pogués agradar
2: no
0: Alejandro Sanz, David Bisbal i Bob Dylan a la vegada.
2: I com si
0: no
2: puguis estar trist perquè no pots anar a Las Vegas a veure els Backstreet Boys, saps? Vull dir, endavant, sisplau, endavant.
1: A més, aquesta mena d'obligació d'haver de marcar posició amb tota la vida. Aquesta filosofia de l'aparador, de que hem d'estar presents en tot moment, en tota hora i en qualsevol tema que surti, sigui debat públic o privat. A mi em sembla molt cansat, sobretot, haver d'estar opinant sempre i posicionant-se sobretot. Sembla que és una pràctica molt... En fi, si la gent entrenés igual, que es belluga amb aquestes coses, tindríem uns cossos, escolta'm, fantàstics, de veritat.
0: Que en relació a això que ara comentàvem i el que explicava el Francino, del moment en què es va emocionar fins i tot en el funeral de la Lady Di, tot i la distància que hi havia entre els dos, has obert el menó d'emocionar-se en públic, no? De com això al final acaba sent mostrar vulnerabilitat i com t'exposa, d'alguna manera.
2: Exacte, i en riure's de qui s'ha emocionat és adoptar aquesta mena de posat del burgès distant amb el monocle, no? Aquest desinterès, aquesta falta de... La flegma del fart, no? Oposada a tot el que és popular i col·lectiu i participatiu, no? Què hi guanya qui se'n riu de les fans de Chayanne perquè són horteres? És capital simbòlic de fireta, és una cosa molt trista, molt barata, molt ruïna, no?
1: A mi, per exemple, a mi el reggaeton no m'agrada. Ja està. No m'agrada, no faig proclames ni... Home, a vegades faig alguna broma perquè no els entenc quan canten, però bueno, però més enllà d'això, vull dir, escolta, no només els meus fills, moltíssima gent, amics que tinc, jove i no tan jove, els hi agrada, tot el fenomen Bad Bunny que hem analitzat i això, doncs ja està, una cosa pot agradar més o menys, però no tens que estar sentant càtedra i donant doctrina cada 2 minuts.
0: És que segurament aquí hi ha el fet diferencial,
1: és molt pesat, això.
0: Quan
1: és mires... molt pesat per qui ho fa i per qui ho rep.
0: Quan mires per damunt de l'espatlla a l'altre, pels gustos concrets que tingui, el que deia la Maria, no? Aquest li agrada a Chayanne, aquest és un incult, no? Maria, que tu vens amb una altra cosa que t'ha fet pensar aquests dies.
2: No, jo, tot això, això m'ha fet lligar, de veritat. Jo crec que he pres la decisió que a partir d'avui aplaudiré cada cop que aterri un avió.
0: Entraràs a aquest club, eh?
2: Sí, hi entraré. A proper cop que agafi un avió, ara fa temps que no l'agafo, quan aterri aplaudiré. Perquè, perquè és això, perquè ens enriem de com els altres expressen les emocions, no? A fer de policies del goig, de la pena. El dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, les xarxes també es van omplir de gent fent mofa dels que al moment de l'eclipsi yeah. total van sentir l'impuls d'aplaudir o de fer aquell crit de visca o coses així, no?
1: I gent que va plorar.
2: Clar, però llavors... Tot arreu era, i quina classe de gent has de ser per aplaudir un fenomen natural, no? O es pensen que la Lluna necessita reforç positiu. I els... No sé, la persona que aplaudeix quan aterra l'avió, no sabem si porta 4 hores en tensió i necessita alliberar-la. Mm. No sabem si és la primera vegada que vola a la seva vida. I no sabem si és que s'ho pot permetre poc sovint, ha fet un esforç per poder volar i en aquell moment sap... que d'aquí una hora i mitja anirà a veure aquella persona que fa temps que no veu. No sabem res de la vida de les altres persones.
1: O és un grup d'amics que s'ho passa bé, simplement, ja està.
2: Què hi ha de mal en expressar una emoció sense fer mal a ningú més? És a dir, no t'està despertant. I si t'està despertant, ja és hora de llevar-te perquè hauràs d'agafar la maleta i hauràs de desembarcar. No t'està entorpint. És un moment en què aquella expressió de goig i de joia o del que sigui, o de deixar anar un nerviosisme, no passa res. L'espècie humana té prop de 300.000 anys d'antiguitat. Fa només 120 anys que volem amb avions a motor. I només en fa 30 que comprar un bitllet d'avió, més o menys, és un petit luxe a l'abast de gairebé tothom que són privilegiats d'haver nascut aquí. Llavors, té molt sentit aplaudir, perquè això que passa... És un miracle. Sí. És a dir, si t'hi poses a observar-ho, és demencial.
1: Jo encara no ho entenc.
2: És una màquina de centenars de tones, Carles, que s'enlaira i transporta centenars de persones plena de combustible inflamable i al final aterres i tu t'emprenyes perquè el pavo de la fila 27 aplaudeix. Jo he decidit que aplaudiré.
1: Ja. Jo, per cert, parlant d'avions, que n'he agafat un aquest estiu, he volat amb una companyia que no sé si la resta ho fan, tampoc volo molt jo, que... t'avisen pels altaveus que quan l'avió ja ha aterrat vagi desembarcant la gent per files, que es posi de peu les quatre primeres, les quatre següents, perquè aquesta mena d'urgència quan l'avió, o el tren, quan es diu, bueno, permanezcan sentados en su... No sé, els collons permanezcan sentados. O sigui, tothom de peu amb la maleta fent una cua allà al passadís, que és una cosa absurda.
0: És horrorós.
1: O aquesta mena de pressa accelerada per sortir el primer. Home, si tens una connexió o alguna cosa, per descomptat. Però no, és aquest automatisme de quan l'avió pràcticament està encara rodant per la pista, o al tren li falten 5 minuts per entrar a l'estació, hi ha tothom de peu. Allà, amb la bossa, tic-tic, com si fos una sortida de Fórmula 1. És una cosa que em segueix cridant molt l'atenció, la veritat. I em fa pensar també, no sé a què respon aquesta urgència, sincerament.
0: A la idiotesa humana.
2: O potser és que tots pensem que el que hem de fer, el que haig de fer jo és més important que el que hagin de fer la resta, i llavors jo he de ser el primer a sortir, no? Perquè el meu és important. Clar, és lògic que perdem la perspectiva, no? Però tots pensem que jo, saps, tinc pressa, he d'anar a fer aquí, he de fer allà, no ve de 3 minuts.
0: I sobre el que deies abans, també hi ha el punt de la vergonya aliena, no? Que segurament moltes persones, quan veuen algú aplaudir dins de l'avió, senten aquella vergonya aliena de dir, però què està fent? Que al final torna a ser el mateix, eh? La fiscalia, el judici, l'assenyalament.
2: Sí. Jo penso que el dia que el cinisme guanyi aquesta innocència de posar-te a aplaudir una cosa que t'emociona, el món serà objectiva i palpablement una mica més gris i trist. Llavors... Per què no aplaudir, celebrar, dir visca la lluna, barbet tapat superbé el sol, no?
0: Clar que sí, home.
2: És un moment...
0: Que ja pinten prou bastos últimament al país, que ja ho tenim tot massa agitat, el món i el país i la ciutat.
2: Celebrar les alegries petites, perquè són aquestes. No hi ha espai entre els dies, no hi ha esquerdes per on marxi la vida quotidiana. La vida quotidiana és la vida.
0: Degustar les petites coses.
2: Clar que sí.
1: És el secret d'això que suposadament és la felicitat. Les petites coses i les petites alegries, efectivament. Hòstia, estem d'un filosòfic pujat de tot avui, eh?
0: Tu, Francino, què portaves avui?
1: No, avui vaig parlar amb una companya l'altre dia per un article que avui publico al periòdico, que s'ha anat una mica a l'olla, sincerament, perquè és una columneta que faig cada 15 dies, però com que acabava l'estiu, jo ja estic treballant des de la setmana passada, però a l'estiu acumulem molts records, sembla que sigui l'estació preferida per fer l'àlbum de memòria. L'estiu és una època de l'any on sembla que tinguem una mena d'obligació per estar bé, i la veritat és que ho estem, pel tema del fin de que fa bon amb temps, de que anem a la platja, de que ens retrobem amb els amics, amb familiars, que tenim temps lliure, etc, etc, però això no resol de cap manera ni els problemes ni les contradiccions que tenim a dins nostre, no? I res, he fet una petita llista de coses de yin i yang que m'han passat aquest estiu, i una d'elles, per cert, que té a veure amb viatjar amb avions i amb trens, és l'hòstia monumental que em vaig fotre al mig d'Amsterdam, que quasi en trenco un braç, i que em va fer pensar sobre la fragilitat i el pas del temps. Jo ja tinc uns anys, he sigut sempre una persona esportista, que continua fent esport cada dia i tal, però clarament no sóc el que era. I una de les característiques que em confirmen que no sóc el que era és que tinc una artrosi dels dos genolls galopant. I que més tard que aviat m'hauré de posar una pròtesi, semblaré el Robocop, no passa res, forma part del guió, però l'hòstia monumental que em vaig donar. I aquesta sensació de dir, ostres, però què t'ha passat? T'has entortolligat amb l'abric que anava amb una maleta, és que ets gilipolles. Vull dir, això em va fer pensar que no som invulnerables, que aquesta gent que se n'enfot dels que s'emocionen veient l'eclipsi, potser obliden que un fenomen com aquest ens recorda que som una merdeta, molt important per cadascú de nosaltres, però som una merdeta molt petita davant la immensitat de l'univers, i em va fer pensar això. Després m'han passat altres coses, he llegit molts llibres, he estat amb amics, he estat amb els meus germans, que els veig molt de tant en tant, ha sigut tot fantàstic, però han passat algunes coses, i una altra de les que recordo també, ara que estem encara amb tot l'impacte del que ha passat a Ceuta, i estem amb aquest debat polític, social, emocional també, sobre què fer i què deixar de fer amb la gent que ve de fora, com convivim, com gestionem tot això. Jo l'altre dia vaig tenir una reacció de la que me n'avergonyeixo, i a més no és pròpia de mi, que amb un semàfor parat a Madrid va venir un noi que devia ser d'origen subsaharià, perquè era negre, com el carbó, i venia amb mocadors. Jo a vegades en compro, a vegades no, perquè no pots estar tampoc comprant cada dia mocadors als semàfors o tal, per desgràcia, és així, però vas tenir una reacció de pujar la ventanilla i se'm va posar allà al costat i jo no el mirava. Vaig esperar els 20 o 30 segons que es posés el semàfor en verd per engegar, perquè m'estava molestant la seva presència. M'estava molestant i em feia mal. I després vaig pensar, ets un gilipolles. T'has portat com allò que sempre critiques, t'has deixat portar per la comoditat de l'automatisme, de dir, aquesta imatge em fereix, no m'agrada i, per tant, l'esborro, que és el que fem quan anem pel carrer i veiem gent dormint amb un caixer o això, normalment apartem la vista. I, bueno, doncs això, doncs són aquestes contradiccions que portem a dins i que et fan pensar a vegades i que bueno, si serveixen perquè reflexionis i puguis millorar una miqueta com a persona, doncs està bé. Jo intento fer-ho. No sempre ho aconsegueixo, però si més no ho intento.
0: I tots flaquegem en algun moment del dia.
2: I no ho hem de fer tot. No, o sigui, no cal que un... Jo no cal que tu facis tot, que jo ho faci tot, que tu... O sigui, no cal que no siguem fal·libles, només cal que diguem, bueno, va, demà millor.
0: Sí, com a mínim que identifiquis, a dir, mira, sí, no m'agrada això que acabo millor de fer i que t'hi trobis, perquè al final, i lligant amb el que deia la Maria, és fàcil jutjar l'altre quan veus una cosa que fa, que tu dius això és lleig, el pitjor és quan t'hi trobes tu, no? Perquè llavors entres en les teves pròpies contradiccions.
2: Et posa lloc i t'ajuda a relativitzar i a dir, som éssers humans. Som éssers humans i la coherència total és fanatisme, al final. Yeah. Tots som fal·libles, no?
0: Som incoherents per naturalesa, això ens ve de sèrie. Vosaltres, abans que parlàvem de l'eclipsi, com el veu viure? No sé si us va arribar a emocionar tant
1: com... Jo no vaig veure res.
0: Res, eh?
1: No, perquè estava fora d'Espanya i on estava va ser el dia de més núvols i pluja i no vaig veure absolutament res.
2: Doncs jo vaig, va ser un dels dies més feliços de l'any. Vaig agafar la filla i la sogra, vam agafar tres cadires plegables, vam agafar un moment el cotxe i ens vam plantar en un lloc, jo ja tenia, feia temps que el tenia vist, dic, aquí estarem de nassos. I vam baixar al camp de naps que hi ha, un camp de colza que hi ha a la recta de Folgueroles, allà al bressol de Jacint Verdaguer. Ens vam asseure al mig del camp, que estava rostollat, és a dir, no hi havia res sembrat ni plantat, no ho faríem mai, això d'aixafar el sembrat d'un pagès. Semblàvem tres tresines, al mig del camp, amb tres cadires plegables, amb una sacallona, una bosseta de llardons i una presa de xocolata cadascuna. Ens vam posar les ulleretes homologades, estava al mig del camp i anàvem passant els cotxes i ens anaven pitant i saludant. I nosaltres, va ser una cosa sensacional. La Guàrdia Civil va passar tres vegades.
0: Perquè
2: hi ha gent que es fica per puestos allà que no s'hi poden posar. I va passar tres vegades, bueno, ens anàvem saludant. Va ser una experiència magnífica. Llavors va venir un eclipsi de núvol, Mm. Es va passar una mica, però vam celebrar-ho, vam aplaudir, va ser fantàstic, va ser molt emocionant, i va ser un moment de família de dir, ep, estàvem junts.
0: Et vas entregar l'eufòria? Com ha de ser?
2: És gratis.
0: Clar que sí.
2: O sigui, davant lo... tens la possibilitat de gaudir-ho o de no gaudir-ho. Si vols buscar i pegues, les hi trobaràs. Tenim un cervell especialment competent a trobar el punt negre en un foli blanc, no? Però ja que estem aquí, ja que estem vius, ja que estem bé, ja que tenim la sogra i tenim llardons, endavant, no? I sí, a celebrar.
1: Parlant de cervells i de llunes i sols, aquesta setmana passada he demostrat un cop més el nivell de la meva capacitat intel·lectual, perquè vaig dir, hòstia, ja que m'he perdut l'eclipsi de l'altre dia de sol, hi ha hagut un eclipsi parcial de lluna.
0: Sí, cap de setmana passat.
1: Sí, però em vaig llevar la matinada de divendres a dissabte per veure-la a les 5 del matí, com un idiota. I havia estat la nit abans. O sigui, horrorós. Porto una ratxa tremenda. Ja, de cara a l'any que ve, 2 d'agost de l'any que ve, ja m'he buscat la casa d'uns amics al Cabo de Gata, que són, diuen que es veurà millor l'eclipsi, i per favor, fet-me un huequecito. I m'han dit que sí.
0: Vinga,
1: o sigui que d'aquí a les hores, a veure si puc, si entrar en l'espina.
0: Si no trobem lloc, et trucarem, Francino. Gràcies per haver arrencat temporada amb nosaltres.
1: Maria, et podem demanar una cosa? Avui comença la nova temporada de ràdio. Abans que acabi, podrem assaborir els teus canelons?
2: Ai, em faré una vintena de mesos i em portaré un tàper.
0: Home, no, però ens els mengem junts. Què vol dir, tàper? Clar, la gràcia és que compartim un àpat junts.
2: Oi, em fa molta emoció, eh? Ja veuràs quan li dic la sogra. Estarà? Assumpte, ja els hi dic que sí, eh? Ja els hi dic que sí.
1: Vinga. Ja està fet, això.
0: Doncs ja hem quedat que quedarem, només li hem de posar data. Gràcies, estimats Maria Nicolau, Carles Francino. Fins dilluns que ve.
2: Fins dilluns.
1: Petons a les dues.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts i benvingudes al nou espai de l'Aquí Catalunya. El sembla mentida. Laura Estrada, què tal?
2: Marina Fernández, molt bon dia.
1: Expliquem una mica de què va això, va.
2: A veure, tenim tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones aleatòries i reconegudes de camps diferents. Abans d'entrar, han hagut d'agafar un dels tres paperets que teníem. En dos hi posa veritat i en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Cadascú explicarà una història o una anècdota que li hagi passat i si és veritat o no ho decideix el paperet. El que passa és que la resta, clar, no ho sabem i ho haurem de descobrir.
1: Perquè és veritat que hi ha històries que sí que semblen mentida. Va, presentem els concursants d'avui.
2: És l'heroi de Kaiserslautern.
3: Va quedar de cabeza i gol, gol, gol!
2: Per tant, heroi de la primera Copa d'Europa del Barça de la història.
4: Poca situació, farà que no pica, Koeman, gol!
2: Una llegendària nit del 20 de maig del 92 a Wembley.
5: Si no haguéssim guanyat a Wembley, tot hagués sigut diferent.
2: Una persona a qui no li agrada parlar dels àrbitres.
5: Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos.
2: Que és pare, avi i té un gat, que es diu Izar, que significa estrella, nom proposat per Johan Cruyff. Ell és de Goizueta, això és a Navarra, però ha trobat a Sitges, la casa seva, en les últimes tres dècades.
6: Bueno, estic en el meu poble.
2: També escriu. Aquest 2026, de fet, ha presentat el seu llibre Mi pròxima parada, i avui aquesta parada és l'Aquí Catalunya.
1: José Mari Vaquero, bon dia i benvingut.
6: Bon dia, com estem?
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut a jugar amb nosaltres.
6: A vosaltres, per la invitació.
1: Segon personatge del dia.
2: Ni carnívor ni herbívor, ell és barbívor. Escriptor, periodista, autor de mots encreuats, traductor de l'anglès, diu que sempre s'ha pres la vida amb filologia.
7: Veure que els mecanismes del joc verbal són els mateixos per a la cosa més culta i elevada, allò, un poema barroc, amb l'últim acudit tabernari.
2: Així va captivar-lo, la llengua, i en contraposició a la rigidesa de les reials acadèmies.
7: Allò que vas i et diu, saps que els de Granollers i els de Mollet no es poden veure? Ah, no, per què? Perquè tenen parets al mig.
2: Ell juga amb les paraules i en fa enigmes a l'Enigmàrius de Catalunya Ràdio des de fa més de 18 anys.
8: Darrere d'una persona indica edat i davant manera de ser. I la resposta era gran.
2: És autor del llibre Verbàlia, reeditat amb motiu dels 25 anys de la seva publicació. És la bíblia dels jocs de paraules, podríem dir. I la seva darrera novel·la és El malentès.
1: Gran, Màrius Serra, què tal? Bon dia.
9: Bon dia i bona hora.
1: I benvingut també.
9: Moltes
1: I ens queda
9: gràcies.
1: El tercera personatge.
2: És una veu que els oients de l'Aquí Catalunya reconeixeran ben aviat.
10: Bon dia, com estàs, Marina?
1: Avui vens a disseccionar els himnes nacionals dels països i els himnes...
2: La veu i les notes, el piano. És pianista, també compositora, capaç de distingir en l'himne del 125è aniversari del Barça.
10: Si sents aquesta pujada, no?, que és molt bonica, podríem escoltar, sisplau, la següent cançó que us he posat?
2: Melodies d'Andrea Bocelli.
10: El Conte Partiró. Molt bé.
1: Inspiració o plagi?
10: Sí, podem...
2: En els seus espectacles combina música, dansa, teatre i també improvisació. Zero és el seu quart disc en solitari. A la televisió l'heu vist, per exemple, també a la 2CAT, i també ha estat col·laboradora d'Andreu Buenafuente.
1: I professora, també, a l'Acadèmia d'Operació Triunfo. Laura Andrés, bon dia.
10: Bon dia, Marina.
1: Ben tornada.
10: Gràcies.
1: Va, ara, presentats tots, ja sabeu la història que heu vingut a explicar-nos avui amb el tradicional sorteig rudimentari d'agafar un paperet, com s'han de fer les coses. No sé si algú de vosaltres té ganes de començar.
2: Si no, ho direm nosaltres, eh?
1: Silenci,
6: eh? A mi em dona igual.
1: Si vinga, va, doncs vinga. Quants saques inicials has fet a la teva vida, José Mari Vaquero?
6: Lo puc fer en basc o no? Perquè jo en català, en basc, potser estic molt més relaxat, saps?
1: Hauríem de fer la transició simultània.
10: No sé si el pillarem, eh, per això.
11: Jo només sé dir, va, mi, viro l'aigua, se saix fi real.
1: Comença José Mari Vaquero. Som-hi.
10: Vinga, som-hi.
6: Bueno, jo vaig firmar per el Polònia Varsava, como entrenador en Polonia. Entonces estaba allí unas semanas ¿no? Entrenando normal, un país diferente, una cultura diferente, y vino mi familia a verme. Pues vino mi familia a verme y, normal, viaje a Varsovia, aeropuerto, recoger maletas, con todo el carro al taxi, las maletas, al taxi y ¡pum! Llegan al hotel. Y cuando llegan al hotel se dan cuenta que mi hijo, tenía entonces creo 12 años, se había dejado el ordenador en el carro.
10: Uf.
6: Primer lío.
10: Vaya lío.
6: Porque ahí habla muy poco el inglés. Claro. Y muy poca gente en aquella época, por lo menos, ahora no sé. Y entonces llegan, van en el taxi y de repente ven ahí todo, sirenas, coches de policía, un montón de cosas. Y el taxista pregunta al policía, ¿pero qué ha pasado? Y entonces le dice no sé qué. Y mi hijo dice, nosotros nos hemos dejado un ordenador. Y entonces el taxista, que sí hablaba inglés, le dice al policía, es que ellos dicen que han dejado un ordenador ahí. Y entonces automáticamente el tío habla con el polaco, vienen 3-4 coches ahí donde ellos, se ponen alrededor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vosotros tenéis tal? No hablaban inglés, viene un tío hablando inglés y le dice, pues venga, pues pasad vosotros, porque parece ser que el protagonista era el ordenador de mi hijo.
10: O sea, todo el lío se armó porque estaba en ordenador.
6: Efectivamente, y ahí se encuentran con un montón de policías, con bomberos, todo acotado, todo lo de los taxistas se había vaciado y entonces estaba un carro con un ordenador. Y entonces fueron, pues, es vuestro, y dice, pues vete a recogerlo. Fueron a recogerlo, lo recogieron, vinieron, y ustedes a dónde vienen, ¿sabes? Entonces empiezan a tal, dice, no, pues mi marido es entrenador del Polonia Warszawa, y entonces y todo el mundo con llamadas a unos a otros, parece ser que alguien les dijo que sí, que yo estaba entrenador. Total, que cogieron el ordenador, le pusieron una multa y les dejaron ir al hotel.
10: Multa
6: todo
10: y
6: esto, todo esto sin mi conocimiento. Yo me enteré después cuando me contaron, luego ya me vino el del club, oye, que nos han llamado, que nos han dicho que tu familia tal, y entraron en este proceso. Pues imagínate cómo entró mi familia en Polonia.
10: En Polonia. Madre mía. ¿Y a tu hijo le detuvieron o algo? O sea,
6: creo recordar que le pusieron una pequeña multa, no grande, no me acuerdo cuánto.
10: Por haberse dejado el ordenador.
11: Era menor de edad, el teu fill. Era menor.
6: Sí.
1: Fem una cosa. Esteu començant amb l'interrogatori. El torn de preguntes...
6: Estava mi mujer també.
1: El torn de preguntes el deixem pel final de l'explicació de totes les històries,
10: vale.
1: I així us interpel·leu mútuament.
10: Vinga.
1: Qui continua?
10: Què?
1: Jo?
11: Com vulguis.
1: Vinga, Laura.
11: Ah, tiro jo?
1: Tira, vinga, Màrius. Sí, Màrius Serra.
11: Molt bé. La meva és molt més recent, és de l'últim Sant Jordi. De fet, Sant Jordi podríem fer com un monogràfic, perquè passa de tot, i n'hi hauria algunes que us explicaria que us semblarien mentida i també són veritat. Però la que us explico és la que és de l'última Sant Jordi que he viscut, no? Resulta que el grup on jo publico, que és el grup 62, i pertany a Planeta, té el costum d'acabar sempre els Sant Jordis a Luz de Gas. Que és una cosa, un referent molt blaugrana,
6: com la gent del Barça,
1: coses que
6: també.
1: Mari, perquè no el coneix, no el coneix.
11: Alguns del Barça més que d'altres. Total, jo és l'únic dia que hi entro, si hi entro i això, però és veritat que el Sant Jordi s'acaba allà, que no només hi anem autors, sinó tothom que acompanya tota la gent del món editorial, que molts d'ells han vingut de Madrid, etc. En fi. I total, jo no... Aquest any ja tenim una edat i tampoc tenia una intenció d'allargar gaire la festa, però la cosa es va anar, diguem, embolicant. La cosa es va anar embolicant i hi havia molta gent, xerren amb un, l'altre, hòstia, quant de temps, i et vas trobant sempre amb un gin tònic a la mà, que es va omplint, allò, curiosament.
6: No era necessari, no, el gin tònic?
11: No, però no. Jo feies així i te'l trobaves, ja, saps?
10: Vull dir que...
11: Total, que no molt tard, però ja vaig dir, oi, aquí, perquè, clar, ja tenim una edat i ara portem una vida sana, saludable, i ja no tenim la concentració en sang.
6: De tant en tant
11: està bé. Sí, però clar, quan érem joves estàvem més ben entrenats per aguantar l'alcohol. Ara ja vaig dir, ai, no sé què. Total, que per allà a les dues no devia ser molt tard, agafo, surto, va costar un ou, però allà a la Diagonal pillo un taxi. Agafo un taxi, li dono l'adreça cap a Horta, tot això, i em quedo al seient de darrere, allò, una mica com aquell que diu dormitant, i dient, va, que em porti cap a casa, fins que sento unes sirenes, hòstia, què passa, no sé què, veig que s'atura el taxi, ve la policia, la Guàrdia Urbana, i fan bufar el taxista!
10: Què?
11: No a mi, que jo pensava...
1: Afortunadament.
11: Hòstia, si em fan bufar, aquí rebentarà el taxímetre.
6: Tu sabies que no estaves conduint, no?
11: No, clar, això, fins aquí, però vaig tindre un punt de dir, oi, que venen a mi, no?
6: Ja no sabies, estaves en un estat que no sabies.
11: Clar, jo estava darrere, pensava, hòstia, però què està passant? Total, que el taxista... va donar positiu.
1: Ai, no m'ho crec. Venia del Ludegas, també.
11: No sé d'on venia.
1: Era autor, era autor.
11: Jo què sé, el tio estava per allà i veig que donava positiu i el guàrdia urbano diu, senyor, tiene que bajar del taxi. Com que he de baixar el taxi?
10: Vas baixar rodolant.
1: Doncs porti'm a casa, senyor agent.
11: Sí,
1: bueno, menys mal que no va fer allò de l'altre conductor, si pot conduir vostè. Pot agafar el taxi i portar cap a casa.
11: No. Jo hauria dit que no, perquè dic, aquí hi ha manxirona.
6: El següent, tu.
11: Sí, total, que vaig dir, ara que foto, espero un autobús nocturn, o sigui, per sort, això va passar al passeig, a la plaça Maragall, que està... doncs només a 2 quilòmetres d'on visc, i vaig tornar que em va anar bé.
1: Em
11: va anar bé una mica per arribar a casa.
6: I la policia no va dir res a tu?
11: No.
1: Escolta'm.
6: No, vull dir, donar-te l'opció de un altre taxi o ells mateix...
11: Ells estaven ocupats amb el d'això i li van fotre el... això ràpidament l'havien d'immobilitzar.
1: Va, tercera història. En portem dues relacionades amb la policia, amb les sirenes. La meva,
10: bueno, aviam, jo ja sabeu que soc pianista, músic, compositora, bla, bla, bla, tot això, però, clar, els músics, al final, som autònoms i a vegades toquem a llocs molt insospitats. I en aquest cas, jo quan vaig arribar aquí a Barcelona, que era el 2016, jo venia del món de la pedagogia i vaig començar amb el món de la faràndula i, clar, tenia una mica de feines de tota mena, no? Treballava en molts llocs diferents i em sortien concerts, doncs, des de tot, bodes, bautizos i comuniones, no? BBCs, havia arribat a fer enterraments, havia fet de tot, però una cosa que no em podia esperar, vaig entrar a treballar amb una companyia de teatre que fèiem teatre, improvisació i màgia, tot barrejat, i un dia acabant la funció, que eren funcions que fèiem al Museu Europeu d'Art Modern, acabant la funció, un dels integrants de la companyia, que és un noi que feia màgia de prop, em diu, ell és uruguaio, em diu, bueno, no sé, estàvem recollint, diu, me voy al castillo. Dic, què castillo? Diu, el castillo, ¿no sabes que el director del museo tiene un castillo? Un castillo, volia dir, una casa senyorial i tal. Dic, no, diu, bueno, pues, si quieres me acompañas. Yo voy a trabajar, voy a laburar, no sé què. Bueno, jo cap allà, vinga.
1: Volia tema. Sí.
10: No, que va, que va, eren companys de... No. Vull dir que, no, ja ho hauria vist. Jo crec que ja ho hauria vist.
1: No,
10: el cas és que hi vaig anar com per curiositat, no? Perquè em feia com gràcia veure el percal, sí. I quan vaig arribar, la meva sorpresa va ser que el castillo... era un lloc d'intercanvi de parelles.
11: Swingers, canvi de parelles.
10: Sí, i llavors allà em vaig trobar el director del museu i això, i quan em va veure em va dir, ostres, tenim un piano. I en el lloc hi havia una terrassa a fora. Hi havia un piano blanc, pintat a brotxa, no vull dir res, però a brotxa gorda, diríem. Vull dir que es notava que estava pintat així, a saco.
1: Que ningú pensi en metàfores,
10: no cal. El cas és que, clar, em va dir, escolta'm, si vols venir a tocar, doncs això, no?, que serà bonic, pot ser molt bonic i molt romàntic donar un punt de glamour a aquest fet. Total, que, va dir que, clar, que tocar una hora i em pagava bé, i jo vaig dir... vinga, doncs som-hi. Total, que jo vaig anar a tocar el piano exclusivament, us ho prometo, i vaig tocar el piano en un local d'intercanvi de parelles, i va ser una experiència religiosa. El primer dia no sabia on era el do... I bueno, i la
0: el
10: cosa...
0: do és un do de pit, sempre.
10: I això llavors va ser com la cosa aquesta de dir, ostres, sóc músic, no sé què, i m'estic trobant en una situació
1: Com a mínim la proposta que et van fer va ser que necessites tocar el piano, vull dir que anant allà...
6: Te lo van explicar bé abans.
10: Exacte, dir, no, bueno, que... va ser una miqueta, m'hi vaig trobar una mica.
6: Te vas trobar, i després sí que hi ha naturalitat cada dia,
10: i
6: anaves ahir... I
10: vaig anar naturalitzant moltes coses.
1: Torn de preguntes, ara sí. Us podeu interpel·lar els uns als altres, dubtes que us hagin sorgit. Per exemple, jo, tornant a José Mari Vaquero, dius, li van posar una multa. Però sí, sí. Des de quan et multen per tu deixar-te oblidat un objecte en un aeroport?
6: Va ser per una qüestió de lo que havia passat, no? És a dir, que tot el moviment que havia hagut de bombers, tal, tal, tal, però al final va ser una multa no molt gran. No recordo exactament, però vull dir que no és això que dius, escolta, 5.000 euros, no.
10: Yeah, yeah.
6: No sé, 600 euros, o saps el que vull dir? És a dir, no, simbòlic, molt més simbòlic que real.
0: No com una multa per arribar tard a un entrenament, per entendre.
6: No, ara el Barça fa multes de 1.000 euros. O,
0: 10.000
6: per la nostra època era 100 euros.
10: Ja, ja, ja, que fora, eh?
6: Sí, sí. No, no, però sí.
10: I el teu fill dius que tenia 12 anys, més o menys?
6: 12, i la meva filla 13.
0: Jo tinc una pregunta per ella.
10: Vinga.
0: Què va fer l'uruguaio?
10: L'uruguaio feia màgia de prop, feia màgia de prop.
0: Val, o sigui, ell també anava a treballar.
10: Sí, ell anava a treballar, ell feia màgia de...
6: I ell què feia?
10: Feia màgia, eh?
6: Màgia. Ell què feia, ell?
0: Màgia.
10: Màgia de prop.
1: Sí, no és un eufemisme, eh? No és un eufemisme. No estàs volent
0: ser metafòric.
10: De molt a prop, de fet, feia coses bastant interessants.
6: Però molt a prop, que oi, perquè al final, sí, saps que sí, màgia...
10: Sí. Treure coses de llocs.
0: De llocs. O sigui, de llocs.
10: Saps aquella màgia de prop?
6: Sempre,
10: trec una però, màgia de l'orella.
1: Un conill, ara tinc un conill d'una piloteta.
6: Roba,
10: conill,
6: no,
10: jo no volia dir conill.
0: Treure roba.
10: Laura.
6: Treure roba o alguna cosa d'aquestes, o no?
10: Treure una flor. No, vull dir que potser se feia així, si treia una flor, però d'aquí...
1: De darrere de l'orella.
10: O d'allà, o de més enllà.
6: A mi, amb aquest tema, l'uruguaio sí que...
1: L'Uruguaio ens quadra.
6: L'Uruguaio, la veritat és que sona... I la imitació ha fet perfecta.
0: Molt bona.
6: No, no, l'ha fet perfecta, perquè jo conec ara...
10: Ah, sí? Ve,
6: sí, sí, que treballa en un bar i parla d'aquesta manera.
0: Castillo!
10: Bueno, no lo sé.
6: I aleshores...
1: A mi m'agradaria preguntar-li a Màrius una pregunta que també em sorgeix. Com pot ser que no t'assabentessis que el conductor anava begut...
10: Però si ell també anava, si anava rodolant.
1: Tu no vas sospitar en cap moment que el cotxe fes cap moviment brus, no. Frenades...
10: Devia pensar que era el seu cap.
0: Jo anava absolutament...
10: En Màrius anava en tercera persona, que dic jo. Anava en tercera persona.
0: Una mica, sí. Però no, no, jo no vaig notar res fins que no vaig sentir les sirenes i que el paraven i em vaig acollonir...
6: Però tu no vas notar res que anava, per exemple,
0: no.
6: o massa ràpid...
1: Vas pagar la carrera?
0: No. No, perquè el van pillar, clar. O sigui, a mi em van fer baixar, diguem, i llavors vaig dir, mira, m'estalvia fins aquí.
10: El van pillar amb un control?
0: No.
10: Què, van venir a per ell?
0: Va venir a per ell. Vaig sentir les sirenes.
10: Però i com pot ser?
0: Perquè s'havia d'haver saltat algun semàfor, no ho sé.
1: Perquè l'havien de veure...
6: Això estava preguntant si anava molt ràpid o anava...
0: No, però
6: no la nit.
0: Home, jo no me n'adonava gaire. Però vull dir que la nit la ciutat estava bastant buida. Tampoc eren les 5, eren les 2, quarts de 3, no sé.
1: Jo tenia una pregunta més per la Laura. L'uruguaio. Era guapo. Com es deia? Tens contacte amb aquesta persona?
10: Tinc contacte amb aquesta persona. Vols que el truqui?
1: El podries trucar?
10: Podem trucar l'Uruguai.
1: Prova de trucar-lo.
10: Clar, depèn. Si està a l'Uruguai, igual intercanvi horari...
1: És allà.
10: No és aquí. Suposo que és aquí. Clar, fa molt temps que no parlo amb ell.
1: Vale.
10: Provem?
1: Prova. No, però
0: a veure si fa màgia. A veure si fa màgia.
1: Hòstia, clar. No, penso, dic, no, perquè veus, la Laura a vegades també serveix de dir qui pot tenir testimonis en aquestes històries.
10: Anem trucant amb l'altaveu.
1: El teu fill podríem també...
6: El meu fill està als Estats Units i la meva filla a la...
1: Aquesta hora està dormida.
6: Sí,
10: el club et va... Tu vas demanar al club que t'ajudessin a pagar la multa o no?
6: No, la veritat és que jo em vaig quedar parat, perquè la veritat és que era la primera vegada. Sobretot, saps què passa? Que quan estàs ahí, no és com aquí. Tu estàs aquí, per exemple, passa alguna cosa i fas les coses amb naturalitat. Però ahir, que jo sabia...
1: Sembles sospitós d'entrada, no?
6: No, perquè al final, saps què passa?
0: No, i la llengua,
10: No parlen anglès, a més.
6: Perquè, clar, jo, els meus jugadors, potser dos parlaven anglès. I aleshores jo, els meus fills sí que parlen molt bé anglès, perquè sempre han estudiat en una escola anglesa. Però, clar, el meu fill parlava perfecte. Però...
10: Quin any era això, més o menys?
6: Com?
10: Quin any, més o menys, era?
6: Això va ser... 2000...
9: vaig estar a la Real el 2009. 10, més o menys.
2: Clar, és que penseu que també venim jo, de... O sigui, són els anys complicats després dels atemptats, o sigui, tot aquell, sí, després del 2001, sí, clar, que ja, ja es desencadena tota una psicosi.
9: Per exemple, la sensació que donava, sí, que jo em vaig quedar una mica preocupat perquè jo no vaig veure la família fins que acaba sent l'entrenament, entens? És a dir, jo vaig tardar igual 3 hores per veure la família.
1: Sí. Comodí de la trucada... Laura, Andrés, posem l'altaveu.
10: Fa molt temps que no, que no he tingut
9: d'atemptat.
1: Només necessitem que et contesti i certificar que és uruguajo. No necessitem que diguis si la història és real o mentida.
9: Sí o no?
1: Digue-li, perdona, m'he equivocat.
2: Perdona, m'he equivocat. ¿Quieres ver el castillo?
10: No està disponible.
2: Es pot estar folet.
1: Però màgia, certifico que posa Nicolás.
10: Posa Nicolás.
1: Tampoc necessitem fer-lo famós.
9: No, has vist, no, vist si ha trucat de veritat o no?
2: Sí, sí, he trucat. Falta que Nicolás sigui.
10: No sé si us queda.
11: Podria ser el petit Nicolás.
1: T'imagines? Pensa passar per uruguaixo.
2: Realment, les tres històries, no sé si estareu tots d'acord, sonen bastant creïbles. Són bastant versemblants totes elles.
1: No sé si us queda alguna pregunta per adreçar-vos, i si no, ja podem començar a resoldre quina sospiteu.
10: Jo voldria saber, el Sant Jordi d'aquest que parles, quin era? Quin any
11: aquest
10: últim, eh?
11: Sí, sí.
9: Vaig estar jo també.
10: Sí, vas estar a Bodegas, també?
9: Jo no vaig fer cap festa ni res.
1: Vosaltres i 250.000 persones.
11: Qui et publica? Qui et publica?
9: No, tu...
11: Clar, jo
9: tu estàs al teu post, tu. Clar,
11: no, jo, és el dia gran, aquell, home. És el dia que tu guanyes la Champions.
9: El començament sí que estic segur. Perquè, sí, clar, vaig veure i va ser una experiència diferent i la veritat és que és de boig.
11: És una bogeria.
9: Però després, el final... Sí.
11: Bueno, el final és aquestes festes i la nit abans ja hi ha festes. Clar. Sant Jordi...
9: No, però el final amb el taxista, vull dir que l'anècdota, la veritat és que...
11: Sí, sí. Bueno, és el que va passar.
9: És increïble, crec.
2: De totes les històries que heu escoltat, quina és la que més us grinyola, per això?
1: Espera't un moment.
9: Què vol dir grinyola?
1: Per resoldre.
9: Què vol dir grinyola?
2: De tot el que has escoltat.
1: Xirria.
2: Qual te xirria? Sí. Quina no et creus? Comences tu, vaquero, sí.
9: A mi el deia.
2: El de la Laura. Per què?
10: Perquè no tinc cara de...
9: No ho sé. No, perquè no... Lo ha fet... Clar, ve d'aquest món, té aquesta facilitat de tal, moltes experiències al voltant de...
10: Sí,
9: perquè
10: aviante.
9: També és un món molt, molt... Que passen moltíssimes coses, és veritat.
10: Però jo vinc de la clàssica, jo vinc de...
9: Té una fluïdesa parlant que no ho sé, hi ha un punt que és veritat que el d'ell...
10: També
9: és increïble, però vaig tenir una vegada un pilot d'avió que al matí, abans de sortir de volar, sí, li van fer un esto perquè l'havien vist.
11: I també donava?
9: Sí. No, hòstia, però vull dir que també, potser... I amb tu, amb mala sort, de que potser sí que és veritat.
1: Laura, ja que has estat acusada, tu qui creus que menteix?
10: Jo crec que... No, José Mari.
1: José Mari Vaquero, sí. Acusacions creuades. Per què?
10: Sí. perquè... Primera, perquè, clar, ell no hi era, llavors ho explica com una mica xiboira, però jo crec que pel tema de la multa. No m'acabo de creure que es deixés un ordinador, fins aquí podria ser, però que et multin per deixar-te un ordinador en un aeroport, no ho sé, clar, també desconec les lleis de Polònia, però vaja.
1: Màrius, et toca desempatar.
10: No sé, però clar, és que Màrius fa aquesta cara de...
9: M'ha fet la revanxa, Escolta.
10: Xan.
11: Clar, jo perquè només hi pot haver un, no?, que menteixi, perquè clar, si no jo diria tots dos, perquè l'uruguaio no em cola gens. I amb el José Mari...
9: L'uruguaio sí, fica't.
11: Amb l'uruguaio dius... No em lliga allò d'anar-hi i posar-s'hi a treballar. És un final molt feliç, diguem, laboralment. Però amb el José Mari el que em fa patir és que ell, que s'expressa molt bé en català, però que la seva llengua més fàcilment és el castellà, diguem, ha hagut de dir, l'explicaré en castellà, perquè si és veritat, és igual, però si has de fer una mentida per construir-la bé, et refugies a la llengua d'això, i per tant, potser et decantaria pel José Mari.
9: Toma.
1: Anàlisi molt psicològica,
9: aquesta. No, escolta, psicoanalista.
10: I ara resoldrà que el mentir és ell.
11: És que els novel·listes vivim del cuento.
10: Però, clar, exacte, els novel·listes, compte que la capacitat de crear històries...
1: Doncs confesseu, un moment per la confessió. José Mari Vaquero, ja que t'has emportat els dos vots de la mentida, la teva història era veritat o era mentida?
9: Veritat.
1: Veritat! Per tant, ens l'ha colat un mentider.
12: Ens l'ha colat un mentider.
1: Un mentidera.
11: Una mentidera, no?
9: Sí, aquí hi ha alguna. Els dos han anat cap a mi.
1: És veritat, eh? Sí, sí. I com que José Mari Vaquero ha dit que la Laura Andrés mentia... Laura Andrés, menties?
12: Veritat.
1: Mario Serra.
11: És que... Vinga, el cuento, tu.
1: És que és un cuento.
11: Aquí havíem de donar...
10: Ens l'ha fotut, eh?
11: Nivell, home.
12: Com l'ha colat.
1: Hi ha alguna pàtina de veritat en la teva història?
11: Sí, sí, home, sempre qualsevol mentida... És a dir, qualsevol història de ficció es crea a partir d'elements... Sí. Fa molts anys... El Sant Jordi, molt Sant Jordi, hem acabat el de gas. Aquest també, però em vaig retirar bastant més d'hora. I un any sí que vaig retirar amb un taxista que anava una mica això, que el vaig fer baixar jo. Vaig pensar, ara vindrà la Guàrdia Urbana i tal. I per això m'ha semblat que estava bé construir que va venir la Guàrdia Urbana.
9: Mira, jo contaré el que he dit abans, sí. Matisaré una mica. És a dir, un pilot a Europa que va anar... a un viatge a Londres, sí. I aleshores amic de la família, i quan van arribar al matí a les 8 per tornar, doncs sembla que algú del Barça l'havia vist a la nit en algun lloc, i va... No estava prenent res, però le va veure, i aleshores, el dia següent al matí, le van fer el control. I aleshores jo he pensat una mica, dit... M'he recordat això, i això és el que m'ha despistat una mica. No la teva capacitat de creació.
1: A mi és que... Us havent pres el pèl a tots. Ens havent
10: pres el pèl a tots. Quan ell parla, és que et quedes abduïda. Jo em quedo abduïda. O sigui, és que, clar... És que, ens ho passem tot.
11: Bueno, si ho arribes a fer amb un piano, ens la coles tu.
9: Faria, segur que faria.
1: Enhorabona, Mario Serra, per haver-nos engatussat a tots.
9: Sí?
12: Paraules per dir, expressions per dir que t'han aixecat la camisa o que t'han enganyat, quines més podem tenir?
11: Sí, home, t'han donat gat per llebre.
12: Gat per llebre.
11: O... vaig buscar una quan feia el tirant l'ou blanc, perquè gat per llebre em semblava massa contemporani, i llavors et deia que et donaven... no me'n recordo quin aviram per perdius. Guatlles per perdius, o una cosa més medieval, més diguem, no? Més antiga, però és gat per llebre, sí. Està bé. Home, és un format divertit, aquest, eh?
1: Moltíssimes gràcies a tots tres i escolta'm, ens guardem la carta de tornar-vos a convidar al llarg de la temporada perquè
11: però
1: us heu demostrat molt bons
11: no?
1: jugadors.
12: Exacte.
9: La veritat és que si l'any va així, fatal, eh?
10: I convidarem el Nicolàs,
9: sí,
10: vale?
9: Sí.
11: Ai, sí, com ho dic.
12: Torna-la a trucar, digue-li que vingui ara.
1: Vaquero, Serra, Andrés, gràcies. Laura Estrada, gràcies a tu també. Fins la setmana vinent.
9: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Vaquero Serra Andrés, gràcies. Laura Estrada, gràcies a tu també. Fins la setmana vinent.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una idea original dels Idea Ràdio 2026.
3: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Estimat Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames, què tal?
1: Bon dia, què tal, Marina? Bon dia, com estàs? Com, ben trobada!
0: Home, i tant! Com cada divendres, prescripció cinematogràfica i radiografia, una mica el
1: panorama,
0: moment
1: pantallil
0: que vivim, i una mica d'història, de retrospectiva, de tant en tant, que també va bé.
1: El que necessitem, aquí sí. Ens posarem...
0: Ets una enciclopèdia, tu.
1: Sí, il·lustrada, però el que hem de mirar és també l'actualitat, i l'actualitat ara mateix ens porta a dos llocs, d'una banda a Venècia, d'una altra a Sitges, i de l'altra als Oscars, perquè ahir a l'Acadèmia de Cinema Espanyol van donar a conèixer les tres pel·lícules preseleccionades per l'Oscar a millor pel·lícula internacional. N'hi han tres, i la primera, doncs, a la primera hi sona aquesta cançó. Dame algo esta noche, esta noche es especial. La sentim en una de les escenes de connexió emocional de El ser querido, que és la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Victoria Luengo, doncs que és la primera precandidata als Oscars.
0: Estic contenta perquè aquesta vegada ja n'he vist dues de tres. L'altra no s'ha estrenat encara, o sigui que...
1: Molt bé, clar, i la tercera es va estrenar l'any passat, o sigui que molt bé.
0: Sona molt vintage, la tercera, ara en parlarem. El ser querido la vaig anar a veure ahir.
1: I què tal?
0: Bé, bueno, clar, és que amb dos titans com els que
1: monstres,
0: actuen,
1: sí.
0: Amb Bardem i amb Victoria Luengo, és impossible que et surti una cosa malament, i menys si a la direcció hi ha el Sorogoyen.
1: No.
0: És molt Sorogoyen, és veritat que qui s'esperi que passin coses, passen poques coses a la pel·li, o sigui, la història en si... no és una cosa que...
1: Sí, el que fa aquí Sorogoyen és fugir una miqueta d'aquests thrillers que teníem en ment, doncs, des d'Antidisturbios a Asbestes, i ens passa a un drama familiar superintens amb la figura d'un director de cinema, Esteban Martínez, que torna a rodar a Espanya i torna, després d'uns anys de no fer-ho, d'haver aconseguit l'èxit internacional, i torna per rodar una pel·lícula amb la seva filla, la qual no veu des de fa 13 anys, que és la Victoria Luengo. Clar, passem de les tensions d'uns terrenys i d'unes ventes a Galícia...
0: De la foscor d'Asbestes.
1: A la llum del desert del ser querido, però que en principi doncs, hi ha drama, hi ha tensió, hi ha igual.
0: No, i hi ha escenes on et tronxes de riure, també...
1: Sí, però és un d'aquells riures de cul tort, eh? O sigui, que, cuidado, qui la gent esperi una comèdia, Sorogoyen, que estaria molt bé veure'l,
0: eh? No és una comèdia.
1: Però hi ha una escena que fa riure, però dius, cuidado, que aquí tindrem un problema.
0: Això acabarà malament. Ja vas veient que això acabarà malament. Jo crec que és fins i tot riure nerviós.
1: Sí, és aquell riure que dius, no, riure histèric.
0: Vaja, que el Sorogoyen torna a entrar a l'eterna, perquè ja li va passar amb Asbestes, es va quedar a les portes, a veure si ara sí, la resta de competidores...
1: Sí, clar, la segona... preseleccionada es posiblemente la que tingui més números per entrar, és La bola negra.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli.
1: Això és el tràiler del Ser querido, que ens hem confós un moment, però també té molts números, val? Veurem què passa. El Ser querido, a més, es viatjarà a Toronto i la veurem també per... Bueno, ja es va estrenar a França i ara té un circuit de distribució europea molt potent, amb la qual cosa possiblement també això afavorirà, però La bola negra dels Javis...
0: Quan arriba La bola negra?
1: S'estrena el 25 de setembre. Ara passem a aquesta temporada d'estrenes constants, però La bola negra el que té sobretot és l'empenta que va tenir al Festival de Cannes, on es van portar el premi a la millor direcció dels Javis, van convertir-lo ex aequo amb el Pavel Pawlikowski, el director polonès per Fatherland, però sobretot el que té és darrere de la distribució americana té a Netflix, que Netflix ha apostat per La bola negra com la seva pel·lícula dels Oscars d'aquest any.
0: Tu l'has vist ja?
1: No, encara, jo no l'he vista perquè aquesta ha coincidit amb vacances, saps, lo de la conciliació familiar? Doncs vacances, la van veure la gent que l'ha vista a Cannes, jo no vaig a Cannes, gràcies a Déu.

0: Llavors, encara no l'he vista, m'espero veure-la. Aquesta setmana hi ha tot de passes de per acadèmics i també per la gent que anirà a Sant Sebastià, perquè la pel·lícula es veurà a Sant Sebastià, es veurà a Toronto, els Javis comencen rebent premis ja aquest octubre a Beverly Hills. Netflix la distribuirà per Estats Units amb una finestra de 47 dies, és a dir, passaran 47 dies des que s'estreni la pel·lícula a pantalla als Estats Units fins que es vegi a la plataforma, que és la xifra més alta mai donada per una pel·lícula a Netflix, i pensem que Netflix ha distribuït doncs el Guillermo del Toro en Frankenstein, el Mank del David Fincher, és molt potent, i els mitjans especialitzats americans doncs li donen no només un forat fixe a la categoria de millor pel·lícula internacional, sempre i quan l'acadèmia l'escolleixi, sinó també a opcions a d'altres categories com fotografia, com guió adaptat, com fins i tot a interpretació secundària per la Penélope Cruz, que ja ho veurem, però té molts números.
1: Penélope Cruz versus Bardem.
0: Sí, sí, sí. És curiós perquè, a més, ara a Venècia presentaran la seva primera pel·lícula junts, com a matrimoni, que no arribarà la temporada que ve, però sí, sí, tindrem Penélope i Javier a tota la temporada.
1: I de la tercera ja n'havíem parlat bastant, perquè va ser un autèntic fenomen.
2: Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
1: Los domingos.
0: Sí, és la tercera candidata, la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, és la que arriba a més recorregut acumulat. La pel·lícula es va estrenar fa gairebé un any al Festival de Sant Sebastià de 2025, on va guanyar la Concha d'Or. Va guanyar la Concha d'Or i mesos després a Lauda Ruiz de Azúa va arrasar els Goya.
3: I el Goya és para... A Lauda Ruiz de Azúa, por los domingos.
1: I ara jo et faig la pregunta que sempre m'agrada fer-te de mulla't. Quina creus que acabarà passant per representar Espanya, per representar Espanya com a millor pel·lícula estrangera als Oscars?
0: Crec que hauria de ser La Bola Negra, perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes. Serà? No ho sé, perquè els acadèmics són molt, molt especials i a vegades voten...
1: Aquesta I no vegada... creus que un Bardem ven més a Hollywood?
0: Ara, amb el seu posicionament anti-Israel. No ho sé fins a quin punt ven tant. Jo potser crec que Bardem pot aconseguir una nominació per el seu treball al Ser Querido sense necessitat de que la pel·lícula arribi a millor pel·lícula internacional. Però, clar, és un joc d'equilibris important. Jo crec que serà La Bola Negra, que, a més, és que fixeu-vos en aquesta tria d'aquestes tres pel·lícules, falta Almodóvar, que era el tercer candidat a la tercera pel·lícula que va anar a Cannes, doncs Almodóvar no hi és. Quan fa que Almodóvar presenta una pel·lícula i no entra dintre d'aquesta preselecció? Doncs des de Los Abrazos Rotos, potser.
1: Imagina't.
0: O sigui que fa molt temps. És a dir, que realment aquest any és molt potent, qualsevol pel·lícula pot fer un paper digníssim, però si ens aprofitem de la sinergia, hauríem de tirar per La Bola Negra. Després es veurà.
1: La recomanació de la setmana.
0: La recomanació de la setmana, tenint a la Diana aquí, no podia ser una altra que Cronos.
4: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
5: ¿Y cuenta el 4 para 0? ¿Qué ha pasado en la Rambla?
4: ¿Qué cojones está pasando?
1: Cronos, que és la peli que reconstrueix tot el que va passar el 17 d'agost i els dies posteriors fins que van acabar abatent els terroristes.
0: Sí, és una producció espanyola dirigida per Fernando González Molina i escrita per Alberto Marini. No és la Cronos de Guillermo del Toro, O sigui, no ens confonguem, la gent que vagi al cinema és una altra Cronos i la pel·lícula està ambientada precisament a Barcelona la tarda del 17 d'agost de 2017. Una tarda calorosa d'estiu, amb els carrers plens de gent, i on un atemptat a les Rambles ho canvia tot. A partir d'aquí s'activa una operació, un dispositiu policial destinat a capturar els responsables de l'atac, no només pel que han fet, sinó també, sobretot, i és el que crema els policies pel que encara poden fer. Doncs és un thriller contrarrellotge tens, amb un rerefons que ens toca molt de prop, i és una pel·lícula que pot funcionar molt bé i que, a més, arriba en un moment en què el cinema espanyol connecta molt amb el públic. De fet, és que venim del millor estiu a sales des del 2019. Llavors, el Ser Querido, per exemple, que es va estrenar la setmana passada, connecta molt bé entre setmana amb un públic que no només va als cinemes els caps de setmana, és un públic més madur, més adult, i Cronos crec que trobarà un forat aquí també molt, molt important.
1: Ara que deies això de com està funcionant de bé el cinema, jo t'he de dir que ahir buscava entrades per anar a veure el Ser Querido, algunes sales estaven esgotades les entrades per ahir, que dius és un dijous a la tarda, i en d'altres passaven amb una hora de diferència a tres sales diferents, i omplien, vull dir que...
0: Des del fenomen de juliol que vam tenir, vam arrencar amb l'Odissea i després amb l'Spiderman, ens pensàvem que estàvem avorrits de cinemes de superherois, pues no, doncs la gent està tornant al cine i que duri, vaja. I llavors aquí amb Cronos doncs ens trobem una pel·lícula que si fessin a fora, si fessin als Estats Units, si fessin a França, doncs tindríem doncs aquesta típica promoció doncs de fet real, de thriller potent.
1: De fet, n'hi va haver una de similar amb els atemptats del Bataclan, no?
0: Sí, el Bataclan, també, sí, una pel·lícula en la que es buscaven els terroristes i s'anava així amb els Andrew Jardin, però aquesta pel·lícula realment pot connectar molt bé i és una pel·lícula que funciona molt bé a gran pantalla.
1: Doncs, ja que en parlaves, ja que l'has mencionat, la Diana Gómez, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Ella és actriu, és qui encarna el personatge de la cap de comunicació dels Mossos d'aquell dia tràgic. Benvinguda.
6: Gràcies.
1: On eres, tu, aquell 17 d'agost?
6: Doncs jo era a casa d'una amiga meva, de la Laia, que estàvem preparant els 30 d'una altra amiga, i va ser molt curiós perquè jo me'n vaig enterar perquè una amiga sueca em va escriure i em va dir «Sento molt el que ha passat a Barcelona, espero que estiguis bé». I jo, clar, de cop vam obrir la tele, encara no sortia res, Twitter encara tampoc no sortia res, i van passar com 10-15 minuts fins que va començar a sortir tota la informació. I em vaig quedar a casa de la meva amiga fins les 11-12 de la nit, enganxada a la tele, enganxada al telèfon, enganxada a Twitter, i recordo molt tant aquest dia com els dies següents que van venir.
1: Perquè, a més, via Twitter és per on Mossos van a fent tots els comunicats oficials. És el paper que tu representes, no?
6: Sí.
1: La Patrícia Plaja, que li canvien el nom, és
6: clar,
1: la Daniela, la pel·lícula.
7: La gente no va a entender que Madrid y Gobert se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
1: Que és veritat que se centra molt en l'operació policial d'aquell dia, però no només, toca molts pals la pel·lícula a la vegada, perquè és veritat que, i clar, aquí a Catalunya ho sabem bé, era un moment convuls, era l'època del procés, tu aquí, el teu personatge, diu la gestió, qui capitalitza, no? qui agafa el mando d'això, si és el govern de la Generalitat, si és la Moncloa, això d'una banda, però també tota la qüestió de Ripoll, de sí, la integració d'aquells nanos, de com es van radicalitzar.
6: Bueno, a partir del dispositiu Cronos, òbviament, doncs vas veient altres coses que llavors toquen el 17 d'agost i toquen l'atemptat, com poden ser, a part de Ripoll, tot el context polític, també les víctimes surten, però que no surten del tot, vull dir, no hi ha una cosa morbosa, però bueno, també se'n parla i llavors pots parlar de tot, però a partir del dispositiu. I en el meu cas, clar, a mi em va fer molta gràcia també interpretar aquest personatge perquè jo, com a ciutadana, jo recordo molt aquells dies seguir el compte oficial dels Mossos i poder investigar i poder veure d'on sortia, o sigui, quin protocol havien ideat i per què ells es comunicaven, com es van comunicar, doncs em va agradar molt, la veritat.
1: Ja dèiem que un dels punts on incideix la pel·lícula és en el tema de la radicalització dels responsables dels atemptats de Ripoll. Hem anat a pitjor en aquests 9 anys, no? Aquella va ser segurament la llavor i ara tenim allà i governant Aliança Catalana. Alguna cosa s'ha anat deconstruint en tot aquest temps, no?
6: Jo crec que hi ha una ferida, hi ha un trauma que segurament hem tapat i que no n'hem parlat, perquè òbviament que veïns teus que han crescut al teu poble facin el que van fer, no hi ha justificació i és... Bueno, jo crec que ho representa molt bé el personatge de la Mònica López, que, bueno, que primer doncs, posa la mà al foc per aquests nens i que després se n'adona que sí, que han estat ells. Llavors, aquest trauma que va generar aquest fet traumàtic, o sigui, aquest fet dramàtic, jo crec que d'alguna manera potser no n'hem parlat suficient i llavors hem deixat potser que altra gent se n'apropiï.
0: A mi em sorprèn, no em sorprèn, m'alegra molt la de la pel·lícula. Parlaves de la sensibilitat a l'hora de tractar el tema de les víctimes i dels atemptats en si, però a mi el que m'omple d'orgull, que diria, és el bon moment dels actors, dels actors catalans, perquè l'Enric, el Xavi, tu, la Mònica, els actors que lidereu la pel·lícula sou tots d'aquí, i això és una cosa que no sé si teníeu... una responsabilitat afegida. El fet de ser catalans, el fet de ser de Barcelona, d'Igualada, de tenir, portar aquesta història a la pantalla. Si això li donava aquest plus...
6: Sí, sempre, bueno, crec que està bé que hi hagi responsabilitat, però en el meu cas jo també tenia moltes ganes perquè no sempre tens l'oportunitat d'explicar una història d'aquí i explicar-la a la teva pròpia generació, és a dir, perquè tinc la sensació que a vegades pequem una mica de prudents a l'hora d'explicar la nostra història i que ha de passar molt temps per poder-la explicar.
0: I o que vingui una altra.
6: O que vingui una altra a explicar-la i que han de passar, jo què sé, si ara expliquem la història de la Guerra Civil, clar, ja no és la mateixa generació, llavors crec que està molt bé que ens animem a explicar la nostra història nosaltres mateixos i que, bueno, aquest debat de si fa poc, si fa molt per explicar aquesta història, jo crec que està bé animar-nos a explicar les històries, perquè altres països ho fan i aquí a vegades som
0: paquem
6: com...
0: Paquem
6: de prudents. Sí.
1: Que més enllà de Cronos, a la Diana segur que la coneixeu per molts altres papers.
8: Clar, vull ser actriu perquè m'encanta interpretar diferents papers i perquè m'encanta poder explicar històries a la gent.
9: Com podeu creure que el futur està escrit en un fetge de
10: túniques? Sempre hem vejat els meus poders.
11: Sí, els seus poders, com si fos bruixa.
12: Puc ser una bruixa.
13: Música. No sé d'on ve, però sé ser música. És un piano.
14: ¿Tampoco le has dicho que viene a robar?
15: Amor mío.
16: Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas.
17: Debe ser que os estáis equivocando.
1: Feies cares, eh?
6: Home, perquè he escoltat unes veus que era una nena.
1: Eres tu, eh?
6: Sí, sí. Bueno, i m'ha emocionat molt perquè sortia la Via Augusta i el que interpretava el meu pare era el Francesc Garrido.
1: Sí.
6: I la veritat és que, bueno, estic molt trista i devastada per la seva mort. Vull dir que...
1: Perquè vau compartir
6: Sí, papers. Bueno, i la veritat és que també feia molt que tampoc no coincidíem. Havíem coincidit una altra vegada, però, clar, per mi en aquell moment que jo tenia 17-18 anys, el Francesc i la Mònica, que justament eren els meus dos pares, hi havia Anna Lizaran també, vull dir, hi havia un càsting impressionant i jo els admirava i els veia treballar i em fascinava amb ells.
1: A Valèria, en l'adaptació de les novel·les d'Elisabet Benavent, Tatiana, a La Casa de Papel, la Júlia Via Augusta, ara en parlaves a TV3, El Crac, a Barcelona, Ciutat Neutral, podrien continuar una bona estona. Quin és el paper de la teva vida?
6: No
1: o quin ha estat? O potser d'arribar encara. Quin és el que tu has passat millor?
6: Ostres, no ho sé. Jo recordo molt El Crac, vaig aprendre moltíssim i crec que m'ha donat moltes bases per coses que han vingut en el futur. Òbviament, jo crec que Valèria serà un punt d'inflexió a la meva vida, també perquè van ser 4 temporades i vitalment també va coincidir en el moment en el que vaig ser mare. Vull dir que sempre li tindré un carinyo especial, aquest personatge.
1: Valèria, justament, et va fer conèixer Leo Messi, perquè resulta que l'Antonella era fan de...
6: Sí, havíem vist, Valeria. Jo crec, més també la casa de Papel.
1: Mm-hmm. I això et va portar a conèixer el Messi.
6: Sí, vam tenir la sort de... Vam anar a Miami i el vam poder conèixer, parlar uns minuts amb ell. I molt agradable, la veritat, molt agradable.
1: A part que tu ets molt futbolera.
6: Sí, i a més jo Messi l'estimo d'una manera boja i sense cap mena d'explicació i irracional. I em vaig haver d'aguantar a intentar ser una persona normal i no dir-li que l'estimava molt i abraçar-lo contínuament.
1: Com el Puyol a l'Urruti, ara que estem amb els 50 anys de la primera retransmissió en català. I com veus la deu de Messi de la selecció argentina?
6: Em sap greu, perquè jo crec que veient-lo en aquest últim Mundial encara té corda per estona. Vull dir, fa poc va fer aquests 4 gols amb l'Inter Miami i em sap greu, però bueno, suposo que és llei de vida i que això ha de passar. I tant de bo algun dia aquí li puguem fer l'homenatge que encara li devem.
0: Amb una estàtua o li posem el nom a l'estadi?
6: Jo...
1: O li fem una peli?
6: No, jo crec que tant de bo... el puguem convidar a fer-li un partit i que l'estadi s'ensorri cantant el seu nom durant 45 minuts, si cal.
0: Com els aplaudiments als festivals de cinema.
6: Exactament.
1: Sí, que cada vegada van a més, eh? Això en algun moment s'haurà d'acabar.
6: Sí, hi ha cronòmetres.
0: Sí, hi ha rànquings per veure si realment funcionen. Doncs, escolta'm, parlaves de La Casa de Papel, parlaves dels papers, dels diferents papers, dels papers de la teva vida. Jo no sé, aquí interpretes un personatge en un paper, en un thriller, en una tu, en principi, els thrillers no els havies tocat tant.
6: No.
0: Com
6: no,
0: ha sigut el canvi de rol, de gènere aquí? O no es nota? Al final és un personatge i...
6: Al final és un personatge. És veritat que a mi, quan em va arribar la prova, vaig llegir el guió i vaig pensar, a priori, no és un personatge que t'ofereixin tant, i justament per això em van venir moltes ganes de fer-lo. I després també em sortia una cosa de... és que tenia tantes ganes de fer-lo, d'explicar aquesta història, que vaig pensar... Em sortia com una cosa dins de no hi ha ningú millor que tu per fer-lo, que és mentida, perquè hi ha molt bones actrius en aquest país. Però jo crec que això és una mica el que li passava a la Daniela també, i aquest esperit que té de, com de labor pública i de molta feina darrere, i que per això les coses les han de fer com ella creu que les han de fer. I la veritat és que el gènere en si, bueno, jo m'ho vaig passar molt bé. És veritat que estàvem molt guiats pel Fernando, perquè també és una pel·li supercoral, i era ell qui també tenia una mica la pel·li al cap i ens anava com guiant molt, perquè a vegades jo em trobava, clar, la meva trama al final no és a primera línia de les Rambles. I moltes vegades jo potser necessitava o creia que volia més temps o més pauses, però ell m'anava marcant una mica més l'atenció, perquè em deia, clar, és que de cop ho aniré combinant amb la Rambla i allà estan
0: a tope aquí dalt,
6: i llavors clar, necessito que tu mantinguis aquest nivell.
1: No sé si vas descobrir amb la pel·li coses que no sabies d'aquell episodi dels atemptats del 17 d'agost. Vull dir que deixa al descobert que coses que potser la ciutadania no sap.
6: Bueno, a mi com a ciutadana, també pel meu interès polític, perquè m'agrada molt la política i a nivell periodístic, em sembla molt interessant totes les intríngulis que hi van haver.
1: Que tu has fet de tot, a part de ser actriu, guia turística, cambrera... Sí. Ara ja estàs consagrada a la gran pantalla,
6: sí, també fusta.
1: A les sèries. Així que enhorabona i moltíssimes gràcies per haver vingut avui
6: a vosaltres.
1: Programa. Molta sort amb la pel·lícula, que
6: gràcies.
1: Segur que la tindreu. Que vagi bé. Adéu.
6: Adéu, gràcies.
1: Gràcies a tu també. Fins divendres. No, divendres que ve no. Faltes perquè és 11 de setembre.
0: Fantàstic.
1: És la diada, o sigui que no cal que vinguis.
0: Molt bé. Vinga.
1: Adéu.
0: Adéu.
12: Rebobinem aquí Catalunya.

0: I puc saludar aquesta hora el Pol Morillas, el director del CIDOP, del Barcelona Center for International Affairs. Què tal? Bon dia, Pol.
1: Molt bon dia, Marina.
0: Volia començar demanant-te precisament per aquesta crisi. Avui el que vens a fer és fer-nos una mica el mapa de com tenim la geopolítica, de com tenim el món, i aquesta vegada hem de començar per casa, hem de començar per l'estat espanyol amb aquesta crisi migratòria.
1: Bueno, perquè és una de les crisis més visibles en el que s'entremesclen política internacional o política exterior amb política domèstica, no? I una crisi que afecta, en aquest cas, la ciutat autònoma de Ceuta en particular, però també tot el debat sobre la política migratòria i la politització de la política migratòria que fan els actors nacionals, no? Per tant, és un exemple molt clar de la interconnexió inevitable que hi ha entre el món i casa, no? I aquesta lògica que les fronteres cada cop són més difuses, no?, pel que fa a la incidència dels temes internacionals. El que destaco d'aquesta crisi en particular a nivell internacional i de la posicionament del govern espanyol respecte a l'agenda internacional és que fins ara el govern ha sigut prou hàbil en identificar el sentit, el pols de la opinió pública o de la concepció ciutadana sobre els temes de l'agenda internacional i la posició del govern espanyol, no? Per exemple, respecte a Trump, no? Hi ha hagut una clara posició de confrontació davant del que és efectivament un bully, no? un abusador del sistema internacional com és Trump, i per tant el govern de Sánchez s'ha plantat davant de certes coses. Amb la guerra a Gaza, una clara referència al genocidi de la població civil, a l'ús excessiu de la força d'Israel a Gaza i també a Cisjordània, i alhora una oposició frontal a la guerra d'Iran, no? I això també ho entén la ciutadania. Amb Ucraïna, una defensa clara d'Ucraïna pel que és una agressió sense precedents de Rússia amb la invasió del país des del 2022. Per tant, tot això, hi ha hagut una connexió clara entre agenda internacional, posició del govern espanyol i sentir de la ciutadania. I ara, per primera vegada, està passant una cosa diferent, i és que la posició que adopta el govern espanyol respecte al possible origen de la crisi a Ceuta no està connectat amb bona part del sentit de la ciutadania, que creu que el Marroc pot haver tingut, per acció o per omissió, un paper bastant més determinant del que se li atribueix des del govern. I és lògic que des del govern no se li vulgui atribuir clarament una responsabilitat per un motiu principal, i és que s'estan negociant fins ara el retorn de la immensa majoria dels arribats a Ceuta, però per altra banda d'aquells que queden per sortir, un cop analitzats els casos específics que donen dret a asil o que són menors no acompanyats, no?
0: Clar,
1: que tenen
0: llavors,
1: una legislació pròpia.
0: El que estàs dient és no anem a emprenyar-los perquè els necessitem.
1: Els necessitem ara en la gestió de la crisi immediata, i també els necessitem perquè no volem que una crisi de situació similar es pugui produir en el futur. I si efectivament hi ha alguna involucració de Marroc, insisteixo, per acció o per omissió, perquè també pot ser que les forces de seguretat senzillament fossin més laxes en aquell moment. Uh-huh. I, per tant, si això va succeir, res et garanteix que, enemistant-te amb Marroc, no et pugui tornar a succeir si és cert.
0: Clar,
1: que estava darrere d'aquesta crisi.
0: Però
1: això,
0: si el ciutadà representa que som adults, també es podria explicar directament així, no?
1: I aquesta és la gran contradicció amb la que es troba el govern espanyol. Que la raó d'estat, no? Quan parlem de diplomàcia, quan parlem de relacions internacionals, moltes vegades fem referència a aquesta raó d'estat, que són forces de causa major, que a vegades no es poden explicar, inclús perquè no són públiques, però que determinen la política exterior del país. Si la raó d'estat demana una bona col·laboració amb Marroc, però alhora la ciutadania demana que, si s'ha parlat d'un atac híbrid, es digui qui hi ha darrere, qui és el responsable d'aquest atac híbrid.
0: Aquí Pedro Sánchez apunta Rússia i Israel. Això és versemblant?
1: Sí, i la internacional reaccionària que efectivament...
0: Però en canvi no diu res dels Estats Units.
1: No, ja n'ha dit prou sobre els Estats Units, probablement. Però perquè probablement el que hi hagi és una voluntat d'aquests actors, Rússia has mencionat, també aquesta internacional reaccionària, de la qual Trump n'és un promotor actiu, vulguin beneficiar-se de manera, ni que sigui poc tangible, del caos i de la divisió europea que ha suscitat aquesta crisi. I això és una bona notícia per aquesta internacional reaccionària, per Rússia o per tots els actors que volen una Unió Europea dèbil.
0: Però cosa és que sigui bona notícia, altra cosa és que estiguin al darrere d'això.
1: M'has fet la paraula de la boca. Perdona. És exactament això. Una cosa és que se'n beneficin i altra cosa és que estiguin darrere. Estar darrere d'un atac de desinformació, d'una amenaça híbrida, és per definició de difícil atribució. Uh-huh. És a dir, molt probablement pots tenir un bulo, no?, que genera una conxorxa, que genera entorn d'una interpretació de la sentència del Suprem, no?, i allò fa possible que tota una sèrie de joves amb voluntat d'emigrar trobin el forat, l'escletxa, per la qual ara és millor moment que ahir, per exemple, no? I això, a través de xarxes socials i de més, s'amplifiqui. I això és un clàssic exemple de desinformació que té poc a veure amb la realitat, potser, perquè efectivament, diguem, la sentència del Suprem hi és, però hi ha disputes sobre la seva concepció, el seu significat real.
0: Aquesta sentència del Suprem, per qui no la recordi o no la conegui, que en principi sentenciava que si entres nedant a territori espanyol no pot ser retornat de manera immediata.
1: Exacte, perquè no hi ha una frontera física evident com és el salt d'una valla, per exemple. No? I per tant, hi pot haver aquesta interpretació, hi pot haver tot un sistema que es posa en marxa a xarxes socials que incentiva el moviment de la població i que fa que en lloc dels 10.000 que van ser fa uns anys, siguin 70-80.000 persones les que creuen. I això esdevingui, en un moment, molt difícil de controlar. Perquè si aquesta informació que s'està generant des de fa uns dies no troben les autoritats marroquines, que són qui garanteixen el pas irregular en primera instància, no troba una resposta adequada, ja. La pilota s'ha fet prou gran com per no poder-la aturar. És a dir, jo no nego el fet que aquesta màquina de desinformació existís. Però això no significa trobar l'origen de la instrumentalització d'aquesta màquina de desinformació, ni la complacència o la no acció suficientment decidida per part de les autoritats marroquines d'aturar aquest
0: ser. De tot el que ens has explicat fins ara, de moment jo interpreto dues coses. Una, que pot ser que no acabem de saber mai l'origen real de tota aquesta entrada massiva de migrants.
1: És probable.
0: I la segona cosa que interpreto és que pot haver estat una mica de tot, que tingui una mica de raó Pedro Sánchez en el que diu i que probablement aquest informe que hem conegut de la policia també tingui visos de tenir un ancoratge en coses que realment han passat, perquè a més recullen testimonis de migrants que van entrar i que diuen que sí, que els van ajudar els gendarmes del Marroc.
1: Testimonis i vídeos que eren públics i sí, que ja sí. Corrien el mateix dia.
0: Aquell
1: no?
0: camió, exacte. No?, on s'obren portes i hi ha un gendarme al darrere que els deixa
1: fer. I, per tant, no és un informe d'intel·ligència reservat que es faci amb fonts d'intel·ligència sobre el terreny, sinó que és un informe basat en xarxes socials, en vídeos que hem vist tots i de més. No? Per tant, probablement, per conèixer bé l'origen, calen aquests altres informes, no? Els informes més d'informació reservada i d'intel·ligència sobre el terreny, que vegin quines són les articulacions d'aquesta... Però, en el fons, Marina, tot això és secundari respecte a l'impacte de la crisi tant a nivell intern, no? Ho estem veient, evidentment, de la política que se'n farà i de la lectura política que se'n fa de la gestió de la crisi i del paper del govern, però sobretot també en clau internacional, perquè en el fons la geografia no canviarà i aquesta instrumentalització de les migracions que s'ha fet anteriorment per part del govern de Marroc s'hagi fet de manera, insisteixo, explícita o implícita per acció o per omissió, en aquesta ocasió també pot tornar a succeir. Mm. Perquè la geografia no canvia i el teu veí és complicat.
0: Però això vol dir, i permet-me l'expressió, que permanentment a Espanya o el governant de torn, el president de torn a Espanya, estarà agafat pels ous pel Marroc.
1: És una expressió molt il·lustrativa d'una situació en la qual descriu qui té la paella pel mànec d'una relació eminentment desigual pel que fa al control migratori.
0: Yeah.
1: I el que sabem de les polítiques de control migratori és que les fronteres, la frontera física, aturar l'Europa fortalesa, que se n'ha parlat moltes vegades, té una efectivitat relativa. Perquè sempre hi ha escletxes per la qual es puguin produir aquestes entrades. I això té molt a veure amb la inherent desigualtat entre Europa i Àfrica, i Marroc com a porta d'entrada a Europa d'Àfrica, evidentment, punt número 1 fonamental, però també té molt a veure amb que Europa últimament, i no parlo només d'Espanya, parlo de la política europea en general, ha optat per una política migratòria no només restrictiva pels impactes a la política domèstica que té, això ja ho sabem, sinó també per una política que posa sobre de la taula com a mesures principals dues elements fonamentals. Un, l'entrada i l'expulsió han de ser gairebé immediates, i per tant s'han anat relaxant tots els criteris que deien la criba personalitzada pels casos d'asil que siguin necessaris i que pugui requerir refugi. Tot això s'ha anat diluint molt en l'imaginari de les migracions europees. I dos, l'externalització i la confiança, i ara veiem desconfiança, amb els tercers estats.
0: Clar.
1: Marroc, Líbia, Tunísia, Turquia, tots aquells estats que són porta d'entrada i en els quals hem externalitzat no només el control fronterer, sinó també la voluntat de retorn. I aquí és la contradicció. Com que volem que ens els acceptin de retorn, hem de tenir bones relacions. Ja, i com que hem de tenir bones relacions, ells saben que tenen la paella pel mànec d'aquesta gestió.
0: Clar.
1: És tot una gestió molt complexa d'un fenomen que és altament divisiu a les societats europees i que explica per què genera crisis com la que estem veient ara.
0: Clar, fixa't que hem estat una bona estona, gairebé 10 minuts assenyalant o buscant o conversant sobre la responsabilitat als culpables, d'alguna manera, i ara hem començat a obrir la via de les solucions, de com se soluciona això, i tu apuntaves, anem a un enduriment de les fronteres en un context mundial, però també europeu. I ara et voldria relligar un tema amb l'altre, hem estat parlant-hi molt de Manresa, estem veient com al final, quan s'inocula el verí de la incomoditat, de la por, de la sensació d'amenaça, al final és un sentiment molt primari que tenen, que pot tenir un ciutadà qualsevol, no? I això és el que ha anat fent créixer els extremismes arreu del món. Aquí estem condemnats a que passi el mateix.
1: El projecte de la por o el projecte de la il·lusió com a les dues forces motores de la política, no? I el projecte de la por té a veure moltes vegades en la por externalitzada, no? Respecte a l'altre, respecte al nou vingut, respecte a aquell que genera disrupcions a la nostra manera de viure. I, per tant, això és sempre ha estat un element mobilitzador per part de forces polítiques, i ara en particular de forces polítiques d'extrema dreta, que instrumentalitzen un cas, moltes vegades, com la general, no? És a dir, fan del cas específic una tendència general. Hi ha casos que, efectivament, això es dona. I no hem de negar l'evidència. No hem de dir que hi ha problemes específics de delinqüència, d'agressions sexuals, de tot tipus de comportaments que són delictius. I, per tant, fins ara, en bona part, hem mirat cap a una altra banda davant l'existència d'aquests fenòmens que són puntuals i són esporàdics, davant de la major, però que existeixen. Evidentment, aquí la força punitiva i la millora dels sistemes de seguiment, de lluitar contra la reincidència, tot això són eines que qualsevol estat democràtic, estat de dret, té a la seva disposició per fer-hi front. I segurament és una part de la recepta. El problema és quan, a banda d'aquesta recepta, s'aporta en el debat general un sentiment de que Espanya, Catalunya, Barcelona, el que sigui, és un caos en la gestió de la migració. I això no és cert. Això no és cert. En general, la gestió de la migració és positiva.
0: Mm-hmm.
1: Però hi ha casos que no, insisteixo, hi ha casos que no. Per tant, com intentem no instrumentalitzar aquests casos per condicionar el debat polític? És una cosa que no només aquí, ara ho estem vivint amb Aliança Catalana, pujant a les enquestes d'una manera molt clara, però que és un fenomen europeu, no? A tot arreu està passant el mateix, com intentem separar el gra de la palla.
0: Uh-huh.
1: I no és fàcil. Per una banda són polítiques restrictives i per una banda són polítiques punitives i per altra banda són polítiques d'inserció, de polítiques socials i econòmiques, d'estat del benestar, que són les grans absents de tot això. Veiem una degradació clara dels estats del benestar, de les ajudes socials, de les famílies amb necessitats, des de fa molt temps, autòctones i forànies, i el que veiem ara és una lluita entre pobreses.
0: Però et vull demanar, anem a que els governs que es diguin o que es reconeguin com a progressistes endureixin també les seves polítiques? Penso en Dinamarca, no? Això ho hem vist allà, i si aquí se salva els mobles del Partit Socialista amb un miracle en unes eleccions que han de ser aquest any vinent, serà també per aquesta via?
1: Clar, el problema és que Dinamarca, a banda de ser més restrictiva en les entrades i ser molt dura amb el fenomen migratori, que és una posició poc socialdemòcrata convencional, no? Sinó que s'apropa més a la tesi general de la dreta i l'extrema dreta europea. A banda d'això, ha caigut en una fal·làcia molt gran respecte a la crisi de Ceuta, per exemple, en la qual ha atribuït aquesta crisi un greuge cap al conjunt d'Europa i de l'espai Schengen inexistent. Que ho faci Meloni ho entenem, perquè és el capital polític que té, en bona mesura, és el discurs anti-immigració. Però clar, que ho faci Dinamarca, que més enllà de ser un govern socialdemòcrata, diguem, no? Caigui en l'error de traslladar a la seva opinió pública a Dinamarca, però també a la Unió Pública Europea, que els ciutadans, diguem, de Ceuta tenen el mateix tracte que qualsevol ciutadà de l'Espanya peninsular pel que fa a Schengen, és fals. Sabem perfectament que hi ha uns preceptes clars que les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, dintre del sistema de Schengen, és a dir, el lliure moviment de persones dins d'aquest espai Schengen a la Unió Europea, té uns elements específics i són controls, bàsicament, per accedir des de Ceuta a l'Espanya peninsular. Mm-hmm. I des d'allà, efectivament, sí que hi podria haver un trànsit als altres països. Però és que això no s'ha donat. Llavors, què passa amb Dinamarca, que per una banda té una recepta nova, novedosa, pel que fa a la socialdemocràcia respecte control fronterer estricte i política migratòria restrictiva i estat del benestar fort, no? Aquesta és la combinació que Dinamarca fa servir, però també cau en fal·làcies a l'hora que explica coses sobre Ceuta que no són certes.
0: Imagina't que jo tenia aquí tot un guió de coses que et volia demanar sobre eleccions que venen, però ho haurem de fer en un altre episodi d'aquí un mes quan tornis, però per acabar de tancar aquest tema de Ceuta amb coses que ha dit Pedro Sánchez i que lligant amb això que estàvem comentant, diu que no es pot determinar que darrere dels missatges de les xarxes hi havia perfils del Marroc, tampoc de Rússia o d'Israel, que això ho han descartat els serveis d'intel·ligència, assenyala màfies i comerciants que van alimentar la situació per vendre material i assistència en el creuament, i sí que assenyala campanyes de desinformació i que Europa ha documentat perfils associats a ecosistemes informatius rus i pro-Israel, i que això s'hi va sumar, i tu ho deies, l'extrema dreta internacional i també l'espanyola. Molt ràpid, apuntem, fem un petit tastet del que vindrà i ja ho analitzarem en propers dies. Una de les coses més importants que han de venir són les eleccions a midterm que hi ha d'haver als Estats Units, però no només, hi ha eleccions també a França, Alemanya, Rússia.
1: Són eleccions que posen sobre la taula l'efectivitat del patriotisme com a nova força política per articular una alternativa a l'ordre conegut, no? I és el cas de Trump, és el cas de Le Pen, és el cas de les regionals d'Alemanya amb Alternativa per Alemanya, és el cas de Meloni i la seva competència a la dreta que li ha sortit, però per altra banda també són eleccions, especialment les d'Estats Units, que mostraran el fre en aquest gran moviment patriòtic global, dels quals aquests exemples en són representatius, perquè precisament en l'exercici del poder i en l'exercici de la política exterior de Donald Trump hi ha totes les seves contradiccions.
0: Hem vist aquesta setmana com Alemanya acusava Rússia de guerra híbrida, d'estar al darrere d'un atac amb drons a un dels seus aeroports. Això és versemblant?
1: Segur, perquè a més hi ha informes, en aquest cas sí, detallats sobre rastres d'ADN per part d'uns ciutadans particulars que tenen vincles clars amb Rússia, i per tant hi ha una clara mostra de que aquests ciutadans van estar presents a l'aeroport de Leipzig manipulant explosius. I per tant sí que sembla que hi ha clarament la mà de Rússia darrere d'aquest acte de sabotatge, no?, una altra amenaça híbrida, de l'aeroport de Leipzig.
0: I això quines conseqüències pot tenir?
1: Doncs això,
0: en la relació Occident-Rússia.
1: Ara s'està parlant ja de terrorisme d'estat, no?, promogut per un estat, en aquest cas Rússia, contra Europa, contra Alemanya i, per tant, contra un país de l'OTAN, i això puja un grau al sentiment o la sensació de confrontació no només amb Rússia pel que fa a la guerra d'Ucraïna, sinó per les amenaces que Rússia suposa per Europa. Per Europa i pels països de l'OTAN.
0: Una guerra a la d'Ucraïna que s'està enquistant. Putin, clar, ell ven que va guanyant.
1: Sí.
0: Quant de real és això?
1: No va guanyant perquè no augmenta, diguem, el control de territoris ni aconsegueix, ni s'apropa a l'objectiu, que és bàsicament el derrocament del govern de Zelensky i un règim marioneta, no? I el control total d'Ucraïna. Això no està passant. Per tant, si aquest és el barem que ell mateix va posar a l'hora de justificar la invasió, doncs no està guanyant en aquest sentit, no? Però tampoc Kiev està guanyant el 100%, que vol dir el retorn de tots els territoris ocupats i demés. És una guerra que molt probablement s'està enquistant en la part bèl·lica, en la part material de la guerra, entorn a un, quan sigui possible, cert armistici, certa situació de consolidació inestable sobre el terreny i unes negociacions que fa temps que haurien d'arribar i que no arriben perquè cap dels dos actors, i sobretot Rússia, està poc interessat en aquestes negociacions. En tot cas, són la convergència entre amenaces híbrides, n'hem parlat, Leipzig, Ceuta, etc., per la seguretat europea, i amenaces físiques, amenaces convencionals, si vols, com és les derivades de la guerra d'Ucraïna, que ara mateix convergeixen en un context de seguretat europea molt més disruptiu del que hem viscut en els últims temps.
0: I no ens oblidem que continuen massacrant la població palestina a Gaza, d'això també n'haurem de parlar, perquè aquí es va vendre un alto al foc inexistent.
1: I és un altre element fonamental per entendre la seguretat, la inseguretat, la guerra en el dia d'avui, i és l'element moral i normatiu de quins és els límits a l'ús de la violència per part, en aquest cas, d'Israel. I és evident que s'han vulnerat tots aquests límits amb total impunitat.
0: Pol Morillas, director del CIDOB, és un gust escoltar-te.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies i fins aviat. Tornem, aniràs tornant al llarg d'aquesta temporada.
1: Molt bé, moltes
0: que vagi
1: gràcies.
0: Bé, adéu.
2: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: La cançó del dia amb nou fitxatge. Connectem abans de la tertúlia d'esports amb un expert en el mercat de fitxatges, però no de futbolistes, sinó de periodistes esportius, que també és a punt de tancar-se. Es diu Robert Redford. Això passarà d'aquí una estona, però abans a qui vull saludar ara mateix és a l'Òscar Nin. Òscar, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, Marina. Què tal? Encantat d'aquí estar aquí a Catalunya, de ser Catalunya, i començar avui aquest 31 d'agost que se m'està fent ja com una etapa de la Vuelta, Molt, amb molta pujada, Marina. Escolta, avui us he escollit dues cançons. La primera, per celebrar els 81 anys que avui, 31 d'agost, fa el senyor Van Morrison, el Lleó de Belfast, que l'any 1970, va treure aquest clàssic que es diu Caravan, que escoltem avui en la versió en directe que va fer amb The Band, la banda de Robbie Robertson, que va acompanyar a Dylan al Premi Nobel de Literatura cap a terrenys més rock, entès el rock com el so americà que va fer fortuna a principis dels anys 80. Sona Caravan, de l'àlbum Moon Dance, per començar aquest dilluns 31 d'agost aquí Catalunya, de ser Catalunya.

0: 81 anys fa el Van Morrison. Felicitats, des d'aquí felicitem. Difícil que ens estigui escoltant, però vaja, per si li arriba.
1: Qui sap, Marina.
0: Filmat per Martin Scorsese, dius?
1: Sí, sí, sí. És una... Jo crec que és un dels millors concerts filmats en la història del cinema, The Last Waltz, que també intervé Bob Dylan, el bateria dels Beatles, Joni Mitchell, molta gent. Recomano aquesta pel·lícula molt fervientement. Però Marina, escolta, heu parlat ara de que molta gent ens estarà escoltant ara mentre, bueno, pues, si té sort, passa el tren de Rodalies, o ja està dins i hi ha algú que té el mòbil com si fos un amplificador Marshall d'un concert de Megadeth compartint la seva fastigosa música, no? Escolta, molta gent ha de passar... Ha passat d'estar semidespullat tot el dia a la platja, a patir els menys 35 graus de l'aire condicionat de l'oficina, a tota la gent que ho està passant malament avui, que creieu que avui, 31 d'agost, és la fi del món, teniu raó. Tal dia com avui, del 1987, es publica aquesta cançó, que es diu It's the end of the world as we know it and I feel fine, és a dir, és la fi del món tal com l'hem conegut i jo em sento bé, eh? I tal dia com avui, Michael Stipe i uns amics de la ciutat d'Athens, a Geòrgia, van treure aquest disco que es diu Document, que és una obra maestra i que portava aquesta cançó, que continua sent un himne d'aquell rock americà que ha desaparegut i que podríem posar al mateix sac en importància artística que els Pixies, Nirvana o Sonic Youth. Per mi, Marina, i per tota la gent de l'aquí Catalunya, aquest xute d'adrenalina que sona el REM amb aquesta fantàstica cançó del 87 per començar aquest 31 d'agost a ser Catalunya.

0: It's the end of the world as we know it. Em quedo amb la part del I feel fine.
1: Sí.
0: Al final, millor sentir-se fine encara que tot se'n vagi a la merda, perquè és que si no, no aixequem cap, no?
1: Correcte. És aquell meme, Marina, del gosset, mentre tota l'habitació s'està cremant, ell està prenent un cafè.
0: I tant. Que si s'hagués d'acabar el món, què t'agradaria estar fent a tu, si fos l'últim dia del planeta Terra?
1: Segur que vols que ho digui?
0: Sí, home. Vaja, pensa que són les 7 i 56 minuts, que,
1: doncs
0: que potser hi ha criatures que s'estan llevant perquè avui no hi ha escola, potser estan amb els pares, que estan trampejant.
1: Què m'agradaria fer ara mateix si d'aquí dos minuts estigués acabant el món? Doncs estar abraçat a la meva companya Marta.
0: Que bonic, que bonic. Sona molt a Titanic, aquella escena del Titanic dels
1: sí.
0: dos avis abraçats del camarot.
1: Sí, sí, sí.
0: Que em recorda ara la Laura Estrada, que hi ha una sèrie que es diu The End of the Fucking World, que si no l'heu vist és una minissèrie boníssima i també una pel·li sobre la fi del món...
2: És que, de fet, sobre la fi del món, excepte la pel·li, és Bogònia, del Yorgos, el mateix de Pobres Criatures. Tu l'has vist, Òscar? Bogònia?
1: No.
2: Bogònia,
1: aquesta
2: final,
1: no l'he vista.
2: No us vull fer molt spoiler, però al final de la pel·lícula el que et fa la crítica és que la fi del món en realitat et pot enganxar en qualsevol moment, literalment
1: Clar.
2: Al lavabo,
1: Clar.
2: Literalment estant al llit amb la teva parella. Pots
1: Clar.
2: Estar a punt de caure adormit fent una comitziada, fent-te
1: sí.
2: escalfant-te un plat al microones.
1: Sí.
0: Per tant, moraleja, encara en castellà, aprofiteu cada segon perquè no saps si t'enganxarà. Clar, és que em sembla graciós, començar parlant de la fi del món per arrencar temporada, clar que sí. Això és el que venim
1: sí.
0: a fer,
1: bueno,
0: això és el que ve a fer Òscar Nin a partir d'ara a l'Aquí
1: sí,
0: Catalunya.
1: Sí, animar-vos els dilluns, aquests dilluns, si em permets, de merda, que a tots ens costen moltíssim, doncs donar aquest puntet una miqueta. I avui ho hem celebrat amb un senyor que està fet un xaval i fa 81 anys, i amb el disco aquest del 87 del REM, que m'agrada molt, i escolteu, estimeu-vos, abraceu a les vostres parelles, als vostres amics, a la gent que passi pel carrer, perquè el món és una merda i teniu raó i podem desaparèixer ara mateix.
0: I amb això arribarem a les 8. Òscar Nin, un plaer i una abraçada.
1: Una abraçada, gràcies, bon
0: Adéu.
1: Dia.

0: aquí Catalunya.
1: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya, que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu!
2: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Damn.
1: Rebobinem el llapis de memòria.
2: Bona tarda, Eva.
3: Molt bona tarda.
2: T'he de dir que em sembla un miracle que estiguis avui al llapis de memòria, perquè ho havíem intentat unes quantes vegades i sempre ens havia rebutjat. Què ha canviat?
3: Ha canviat que ara escolto música. I abans no n'escoltava, i com que em demanàveu quines eren les 8 cançons de la meva vida, jo pensava, és que els 8 llibres us els sabria dir, però les 8 cançons, ho veia una feinada. I això ha canviat.
2: I com és que ha canviat?
3: Mira, és que he conegut un músic. És així de fàcil. Vaig conèixer un músic, ens hem fet molt amics, i ha arribat a la meva vida per fer-me entendre, segons diu...

0: He conegut un músic. És així de fàcil. Vaig conèixer un músic, ens hem fet molt amics i ha arribat a la meva vida per fer-me entendre, segons diu ell, que la música és important i sí, em fa de... em recomana i ho estic gaudint moltíssim entrar en aquest món que per mi era un món molt hermètic.
1: O sigui, que tu necessitaves un mentor.
0: Un mentor, sí, una cosa així. Sí.
1: És conegut el músic, el coneixem?
0: Sí, pot ser, és el guitarrista de Mishima, en Dani Vega.
1: Home, sí, que el coneixem. I com us heu fet amics?
0: Ai, mira, saps què passa? Que la vigília de Sant Jordi vam coincidir a La Paloma, en què jo llegia un fragment dels Peixos, la meva darrera novel·la, i ell hi posava música. I vam descobrir que som veïns de Cardedeu, som del mateix poble. Tenim dos gossos, la seva gossa es diu Mila i el meu gos es diu Mali. D'alguna manera vam dir, home, hem d'anar a passejar els gossos junts, no? I vam començar a passejar gossos i ens hem acabat fent amics.
1: Que jo pensava, tinc la sensació, i em diràs tu si estic equivocat, que l'èxit literari d'alguna manera t'ha obligat a obrir-te a tu mateixa, que estàs fent coses que fa 10 anys no haguessis fet ni borratxa.
0: Exacte, sí, tens tota la raó, m'ha obligat a obrir-me. Jo era molt... A veure, la feina d'escriptora, i més fins al Permagel, diríem, que bàsicament escrivia poesia, és una feina molt interna, és molt d'estar tancada a casa, no? és un gir molt interior, molt cap a dins. I el que m'ha portat a la novel·la i les traduccions és haver de fer aquest acompanyament, no? Aquesta promoció, tots aquests clubs, aquestes presentacions, aquesta exposició pública que d'entrada em feia bastanta basarda i bueno, he hagut d'anar aprenent.
1: I es viu millor així?
0: Millor en quin sentit?
1: Tu estàs més contenta, més feliç?
0: El fet de tractar amb gent, sí, m'ha portat més felicitat. El fet d'obrir-me i de fer amics. Jo he començat a fer amics arran de Permagel. No tenia amics ni amigues. No en tenia. No
1: sí, sabia fer. L'èxit t'ha portat amics.
0: L'èxit, l'escriptura i passar per Club Editor.
1: És un fet objectiu, sí,
0: d'acord,
1: que tot el que has escrit ha funcionat molt bé.
0: L'èxit en l'escriptura, d'acord. Sí.
1: I això que, clar, de Permagel és del 2018. Han passat 8 anys, molt prolífics. Sí. Has escrit 5 novel·les. I, a més, ha estat nominada als Premis Booker. Crec que ets la primera escriptora en català en estar nominada al que serien els Oscars de la literatura, perquè ens entenguem tots. Com ho vas viure, allò?
0: Ai, mira, vaig tenir la gran sort que crec que en aquell moment estava escrivint Els Peixos.
1: Que
0: els Peixos,
1: és la teva última novel·la.
0: No recordo, poder... Sí, estava immersa en l'escriptura d'una novel·la que no era Boulder, no? I per tant, això em va fer una mica com de para-xocs, no? De tota aquella tensió mediàtica en aquell moment. Llavors ho vaig veure amb alegria, a més, bé paulatinament, no? Primer entres a la long list, no? Que hi ha diverses novel·les, després al cap d'un mes o dos la short list, després fas el viatge a Londres...
1: Arribes a la final.
0: Arribes a la final i bé, molt ben acompanyada, això sí, vaig sentir això, molt ben acompanyada, hi havia allà, hi era, a part de la meva editora, l'Institut Ramon Llull, no? És a dir, sí, hi havia aquesta sensació i també la sensació de dir, ostres, que això em vaig adonant allà, sobretot que de cop i volta els focus una mica no només es posaven sobre la meva novel·la o sobre la meva obra, sinó sobre la literatura en català, perquè era un idioma que hi ha molta gent que no sabia ni que existia, no? Llavors és aquí som una constel·lació d'escriptors i escriptores vius i morts que escrivim en català.
1: Eres l'abanderada, una mica.
0: Bueno, mira, no ho sé. Aquesta paraula és una mica estranya, però sí, era l'excusa, no?
1: La representant.
0: I en el fons, doncs, que a mi que es posés la mirada en el que és la literatura catalana, això sí que em va agradar moltíssim.
1: Va guanyar un escriptor búlgar que es deia Georgi Gospodinov, amb la novel·la Time Shelter. Te l'has llegit?
0: Doncs no me l'he llegit. Està publicada, traduïda en català. Si no m'equivoco, Periscopi podria ser, però si no m'equivoco, ara tinc parlo de memòria, i no l'he llegit. A veure, jo tinc una excusa molt fàcil i molt ximple, que és que bàsicament llegeixo autors morts i aquest home, Déu-li conservi la vida molts anys, no? Però no,
1: si voleu que també llegeixo algun viu. L'Eva Baltasar, primer
0: l'heu
1: despitxar, evidentment.
0: No, també llegeixo alguns vius, per tant ja et dic que no. No és excusa, però no, no, segurament algun dia hi arribaré.
1: Sí, home,
0: soc molt
1: bé,
0: intuïtiva,
1: no?
0: Amb les lectures, home, sí, potser sí que ho hagués hagut de fer.
1: Potser
0: però
1: també...
0: Però aquests imperatius, no.
1: T'entra la ràbia de dir, ostres, millor no, Boulder era molt millor.
0: No, a veure, no.
1: Pot passar.
0: És això de dir un llibre millor que un altre. És, tots els llibres es poden llegir des de molts llocs i tenen el seu valor, això és...

0: jo no ho faria, no jutjaria el llibre d'un altre, sisplau.
1: Com dèiem, l'Eva Baltasar és la primera catalana en estar nominada als Premis Booker. S'ha obert gràcies a l'èxit i això també comporta danys col·laterals. Hem d'estar atents perquè em consta que a vegades a les entrevistes s'inventa coses. Sí, pot ser que en algun moment ens la vulgui colar i ho hem de detectar. Això ho has dit tu mateixa, eh?
0: A veure, si la colo és involuntàriament. No ho sé, és que jo de vegades, de veritat...
1: Segur?
0: Jo crec que tenim molta facilitat els escriptors, com a mínim, per inventar històries, no? I de vegades hi ha preguntes que ben bé no saps com et cauen i jo sóc molt conscient que de vegades les he respost de maneres totalment contràries, en llocs diferents, perquè jo em sentia diferent o perquè posava en valor moments diferents, experiències diferents, i me n'adono que em contradic, i que sóc molt voluble, i que canvio d'opinió, tal com...
1: Però això està bé.
0: Sí, clar, no sé, som humans, no?
1: Però està molt bé el que et dius, eh?
0: Però no hi ha voluntat de mentir.
1: En una entrevista
0: però pot ser que menteixi.
1: En una entrevista deies, quan veig que no s'han llegit el llibre, m'invento coses.
0: Home, això també.
1: Hi ha voluntat, llavors, de mentir. Sí que és molt voluble, però molt ràpid.
0: Això també en aquell moment. Avui vinc molt tranquil·la.
1: Així m'agrada. Doncs va, avui, en el segon programa de la temporada 26-27, és un plaer connectar les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptora Eva Baltasar.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaus.

0: encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha molt que l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ah, jo ballo a casa...
0: Sí. A la intimitat.
1: En la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... No, també ballo, si cal, a alguna festa i això, també puc ballar. Darrerament, sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant per caigudes, eh? D'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet...
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins arribar a un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. La meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia...
1: Jo em vaig formar allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora. Vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. És la meva mare era del círculo de lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estar molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que...
0: La teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Ets bona amiga?
1: Vull pensar que sí, tant com ella.
0: Bueno, tu com et veus?
1: Jo em veig molt bona amiga.
0: I ets més de... Saps aquesta gent que es mou molt bé o en cercles reduïts o en cercles molt grans? Hi ha gent que, per exemple, en el tet-a-tet està molt còmoda, en canvi la poses amb 8-9 persones i es fa petita.
1: Jo em faig invisible.
0: Tu ets d'aquestes. Petita.
1: Jo passo
0: jo
1: molt discreta.
0: Jo sí.
1: Dues, màxim tres persones. Si som tres, ja sol callar bastant, eh? Amb dues, escolto i xerro.
0: És on estàs millors aquí, no? En un llapis de memòria.
1: Sí, i tant, sabem que ningú ens escolta. Estic comodíssima.
0: Bueno, és elíptic, d'alguna manera.
1: Sí, exacte.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera. Ara balles... fas amics...
1: Bueno, vull dir... Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé. Mira, l'altre dia, la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir, perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany. O de més que de personalitat, de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo... I em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
0: Sí, per tant, tot allà.
1: Sí, ja hi estan avesades, sí. Em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec. Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer i no fumava des que tenia 20 i pocs anys de la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que solc beure, que no és gaire, però en va temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
0: Sí, i fas un actor's studio, fas com,
1: sí, com si
0: fan els
1: actriu.
0: Actors amb
1: sí,
0: els personatges.
1: Sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt. Del personatge principal de la novel·la.
0: Ets escriptora Stanislavski.
1: Potser
0: és una nova
1: sí.
0: manera de...
1: Sí.
0: Escriptora de mètode. Sí. Clar, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
1: sí.
0: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
1: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
0: Perquè està tot pagat, no és
1: exacte,
0: de feina.
1: Exacte, exacte, no, exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? Ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent de, bueno, el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és, noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
0: Xau.
1: Sí.
0: Han vist l'entorn literari.
1: Sí, exacte.
0: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
1: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me a una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficients. Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Ni de, bé, aprendre. I
0: hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys, a més tu eres mare soltera, vas ser mare amb 24 anys, i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol, aquella sèrie.
1: Una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que la mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien, i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic, gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
0: És increïble.
1: Però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
0: i s'havia
1: trobat gent a dintre.
0: Que a vegades el perill no el tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
1: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
0: I com és que vas tornar?
1: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo. Mm-hmm.
0: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
1: Sí, i tant.
0: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
1: Clar,
0: és el pitjor company del món.
1: No ho sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Si està a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I, de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores, i per mi anar a passejar
0: pobre
1: el gos...
0: Pobre gos.
1: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
0: Demana Aquarius,
1: ell tira
0: quan
1: com un husky.
0: A casa.
1: Sí.
0: Donen begudes energètiques,
1: sí,
0: Eva.
1: Sí, sí, no, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, que vaig a... I sí, estic sola i jo ho necessito. I ja m'agrada trobar-me amb la gent. Però jo crec que aquestes estones de soledat en què connectes amb tu... Que, de fet, per mi són hores d'escriptura, eh? Perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
0: I les novel·les es passegen,
1: es
0: no?
1: I tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta i escriure. Bàsicament és feina per mi d'exterior.
0: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons com la que està sonant ara mateix, que és Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa amb d'arrels equatorianes. Que què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
1: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental, i després que a mi m'evoca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor, anava a dir esquelets d'animals, no? Llocs on, però n'hi ha passat la mort, la vida i la mort.
0: Veig el John Wayne, estic veient.
1: Home, una mica... Per Magel acaba amb una imatge així, eh? Amb un cowboy cavalcant cap a... cap a l'horitzó, no? Doncs cap a la posta de sol.
0: Baudelaire la recordo molt de llegir-la, també Ocàs i Fascinació, són les dues que recordo més, i són novel·les que fan fred.
1: Sí, però hi ha aquesta desolació, no?
0: Això sí.
1: Aquest paratge que pot acollir un ésser solitari. I crec que l'he escoltat molt escrivint a les Hermanes Gutiérrez, escrivint, crec que va ser Mamut i Ocàs.
0: Ocàs passa fred, la bruta.
1: Sí, passa fred, però aquests paisatges, que poden ser molt tòrrids, no, de nit són molt freds, també. És el que passa als deserts,
0: ara,
1: no?
0: Aquí
1: t'he enganxat.
0: Aquí m'has pillat. Doncs va, escolteu una mica Hijos del Sol, que és una cançó que hem trobat al Llapis de Memòria de l'Eva Baltasar.

0: d'imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant.
0: Cavalcant en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... És, va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors queda impresa en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagi estat
1: aquesta rutina, però varien tens... molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo visc a Cardedeu, abans he dit, vaig a un cafè, vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafè segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa. Que això...
0: Respondre menys.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric de tardes, ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava a 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la en què estic treballant ara, és més, de moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular, la Eva Baltasar està escrivint una
1: Vinga,
0: nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles, jo crec que més val ser prudent, perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi
1: Booker?
0: Ui, jo
1: no soc gaire excèntrica.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar-ho,
0: no? Home, és
1: no?
0: una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el
1: sí,
0: tabac i la beguda.
1: Sí, fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, i em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. A hores d'ara ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada en l'habitació i que hi hagi cert silenci. Llavors hi ha èpoques en què, per exemple, Peixos va ser una novel·la escrita en absolut silenci.
0: Clar,
1: això
0: matinada.
1: Dic, aquestes hores de la matinada en què tothom dorm. Jo no necessitava aquesta sensació de que el món està dormint, almenys el món més proper està dormint. I ara no, ara, per exemple, estic escrivint amb música i amb una sola cançó que me la poso en bucle, diríem, no? És a dir, no paro d'escoltar-la. No l'he dita perquè no la vull revelar. Però és que et deia venir que m'ho preguntaries, eh? Però sí, amb una també instrumental i me la puc escoltar durant 2 hores seguides i m'acompanya molt bé.
0: Espero que no sigui Carmina Burana.
1: Ja ho veurem. Ja veurem que en surt. No.
0: Tindries
1: no
0: atacs d'ansietat.
1: No és.
0: 3/4 d'hora.
1: No.
0: Que escrius amb escaleta? Saps on vas?
1: No, mai.
0: O sigui, és des d'una intuïció absoluta.
1: Sí. Jo el que necessito per començar a escriure, com a mínim fins a dia d'avui, és trobar una veu que em sedueixi, que em porti cap a algun lloc. Aquella necessitat de conèixer algú mitjançant l'escriptura. I clar, quan coneixes algú no tens una... Com a mínim, jo no tinc una escaleta, no? Tu et vas citant amb aquesta persona, te la vas trobant i vas coneixent. I jo és com visc l'escriptura. Jo cada dia em retrobo amb la protagonista o el protagonista, o depèn de la novel·la, no? Però generalment és una sola veu, i la vaig coneixent. No és més que això. Llavors sí que intuïtivament doncs, tires cap a un lloc, tires cap a l'altre, una mica de vegades és com anar travessant un desert, no? Que et sembla, mira, anem cap allà, que sembla que hi ha un oasi, no? Arribarem a un bon port. I quan arribes era un miratge. Llavors,
0: tornes enrere,
1: i jo de vegades he desfet la feina de tot un estiu, el mes de setembre ha quedat desfeta perquè veia que no.
0: Quan reescrius.
1: Però, no, desfer, quan dic desfer vull dir eliminar i llançar. No, reescriure ja és sobre allò que sí que saps que quedarà, i això sí que la reescriptura també és diària. Per això jo veig com una feina gairebé de fer un brodat, no? Que tu vas fent petites puntades. A més, jo quan em poso a escriure, jo si en un dia escric 5 o 6 frases que a mi em satisfan, jo estic contenta.
0: Fas el dia.
1: Sí, vaig molt...
0: No ets com Stephen King, que deia cada dia d'escriure 2.000 paraules.
1: Impossible. No podria. No. Jo vaig fent. I sí que hi ha dies que sembla que la informació, el text, baixi de dalt, no? Que sembla que l'escrius i dius, ostres, això és que no hauré ni de retocar, és que sembla que no ho hagi escrit ni jo. I altres dies, amb alguns fragments, en què t'hi has de... Anava a dir barallar, però no, hi has de jugar una miqueta més, hi has de ballar una miqueta més, no? Mm. I aquest sí, bueno, ens porten una mica més de feina, però que per mi és un gaudi, perquè treballar amb el català, no? Està, és una relació gairebé amorosa amb la llengua, i a més jo treballo poèticament, per tant, em satisfà moltíssim.
0: La manipules, no? La llengua.
1: Sí, sí.
0: Mira, aquí queda millor, sí. Hi ha una sonoritat.
1: I tant, no, no, i busco... Busco crear moltes imatges, no?, per dir en poques paraules el que hagués pogut explicar doncs, en paràgrafs sencers, i sobretot la música, el ritme, no?, és això, és... Uh-huh. I, jo què sé, acabar un capítol amb una paraula que dius, ai, no sé per què no acaba de ser la paraula, i ai, és que és plana, hauria de ser aguda, no?, això són punyetes de poeta, que són les que jo més gaudeixo.
0: Això ho deia en Josep Pla, no?, que ell fumava per trobar l'adjectiu precís.
1: Mm. Ja, l'entenc perfectament. Jo, escrivint, tinc moltes ganes de fumar moltes vegades. No ho faig, eh? En Boulder sí que em vaig deixar anar, però sí que hi ha aquella necessitat, no sé per què. Jo he estat fumadora poquíssim, eh? De molt poc, dels anys bàsicament universitaris, quan estudiava filosofia, i... però sí que de vegades tinc... Sí, el que faig és aixecar-me i anar a fer un vol, o no, moure'm per casa, no?
0: És tampoc més sa.
1: Tampoc cal... Sí, sí, sí, clar.
0: Sí,
1: no, és irrefutable, és molt més sa i ajuda que movent el cos, els engranatges de la ment es mouen també. Llavors, tornes a seure al cap de 5 minuts, 10, mitja hora, una hora, i apareix la paraula, tota soleta.
0: I les 5 novel·les són en primera persona?
1: Sí, sí.
0: Això és perquè et sents més còmode aquí o potser t'incomoda però creus que és el que més et funciona?
1: Crec que és que em surt així, no sé per què. Per Magel, clar, jo vaig començar a escriure per Magel i arran d'un exercici que em va demanar una psicòloga que va dir escriu la teva vida en 4 pàgines i clar, ja escrivint la meva pròpia vida en 4 pàgines vaig descobrir la veu de la protagonista de Per Magel que no explica la meva vida, sinó que ja se'n va a una altra banda. Però clar, ja va ser un exercici que vaig començar en primera persona. I ja com a... Quan abans et deia, sí, jo m'agrada conèixer algú a través de l'escriptura, no? El personatge és algú que estic coneixent, però alhora m'hi emmirallo molt. M'he d'identificar moltíssim i la primera persona m'ho permet, això. Mm. Aquesta identificació màxima, no? És aquest doble joc.
0: I també et permet que totes les entrevistes dels 5 llibres et preguntin la protagonista ets tu,
1: Eva? I tant. Doncs depèn del dia dic que sí, depèn del dia dic que no. A veure, sempre hi ha alguna cosa. Aquí tant. I home, i més en Peixos. En Peixos ja vaig dir, la farem que sigui escriptora. Ja veuràs com jugarem ara. Els clubs de lectura seran, ja ho estan sent molt entretinguts. Bé, perquè moltes de les coses que diu aquesta protagonista que és escriptora, jo les defensaria també. Sí, surten de mi. Moltes, no totes. Quines? Quines no? Venim al club de lectura i allà...
0: Bona promo. Cap al que tinc entesa, Peixos, tu volies escriure una història d'amor.
1: Sí.
0: Però et va sortir una història d'amor...
1: De terror.
0: Sí. Toxiquíssima.
1: L'amor i el terror estan molt propers.
0: Això és la inèrcia, no? Tu comences a caminar pel desert...
1: Exacte.
0: I
1: sí,
0: arribes
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sí, sí. No, jo sabia que seria una història d'amor que... Bueno, no sé com acaba, no? Si veu malament, però que seria de terror, també. Sí, hi havia aquesta voluntat d'anar cap allà, per això la dona de la qual s'enamora la protagonista ja la començo pintant com una mena d'ogressa que viu una mena de castell fantasmagòric, no? I aquí jugo molt amb elements de la novel·la gòtica, però bé, tinc un amic que em va dir que és que tota història d'amor és una història de terror, si no, no seria una història d'amor. Bé, jo ho veig, però no ho defensaria. I per mi l'amor ha de ser sa, ha de ser bo, ha de ser responsable, ha de ser madur, no? Per tant, una història d'amor o terror sembla un oxímoron.
0: I quan viatges, perquè ara estàs anant a moltes presentacions, escrius durant el viatge o aparques?
1: No puc escriure, no puc. No puc perquè el viatge, per mi, és això, és un viatge cap a l'exterior i a mi em costa molt fer aquest moviment, que hi ha escriptors que els saben fer molt bé i els envejo i els admiro, que és que són capaços d'escriure al matí i anar-se'n de viatge a la tarda o anar a un acte a la tarda. Jo, el dia que com avui, que vinc aquí, no? I per mi és una exposició pública, és un moviment cap a fora... A la tarda avui no crec que escrigui, perquè aquest tornar a entrar cap a dintre em suposarà avui res, demà ja podré fer-ho, no? Però si és un viatge, de vegades sortir 10 dies em porta potser 10 dies de tornar a entrar a la novel·la, em costa moltíssim. Sí que al principi vaig tenir la temptació de dir, ostres, ja que viatjo tant, primer any vaig viatjar molt, i vaig dir, doncs m'enduré un ordinador portàtil i provaré d'escriure als hotels, i no, per mi és impossible. Prefereixo llegir, que això sí que puc fer-ho, i reservo l'escriptura per casa. És que,
0: escriptora sí. de mètode, com dèiem.
1: Doncs mira, sí, més del que em pensava.
0: Tries on viatges? O sigui, hi ha viatges que dius, mira, aquí no em ve de gust anar...
1: No
0: i
1: tant,
0: aquí sí.
1: sí. Miro que tinguin sentit, que siguin viatges en sentit, que...
0: Tot és a presentacions hagi... de llibres, eh?
1: Sí, sí, presentacions, hi ha festivals,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Hi ha tot. Per exemple, sol que anar a universitats on em conviden perquè estan aprenent el català, hi ha grups de català i estan llegint la meva obra. Home, per mi això té sentit
0: i
1: sol que anar-hi. O festivals en què realment veus que estàs potser compartint taula amb un escriptor o escriptora que coneixes o que tens alguna mena de... que hi ha alguna relació entre les obres, no? I que la puc haver llegit o no, però si no ja m'encarrego de fer-ho i que té un sentit. Ara, quan sento que potser ets un número més en una taula amb quatre escriptors més que parlareu una hora i no els coneixes... No fa gaire sentit. També intento preservar mesos per escriure. Jo ara he hagut de dir que no a 4 o 5 viatges a diferents... a Milà, Praga, Berlín, diferents llocs. És que realment... És que si començo a fer això, no sé quan acabaré aquesta novel·la. Passaré la tardor sortint, intentant entrar a la novel·la.
0: T'has de bloquejar a temps.
1: Exacte, sí. Llavors, el que sí que puc fer són clubs de lectura, que en faré molts, per Catalunya. Això sí que no em trenca... el ritme.
0: Has dit Milà, Praga i Berlín, que tenen un patró en comú, que no tenen port. Perquè tu les ciutats
1: amb
0: port
1: ràpid,
0: no te les perds. I per això, al llapis de memòria de l'Eva Baltasar, també hem trobat la que ella diu que és la cançó portuària per excel·lència, i no és una altra que Amsterdam, de Jacques Brel.

0: El llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar també hi hem trobat Amsterdam, de Jacques Brel, que és una cançó estrenada l'any 1964 al Teatre Olímpia de París, i dic estrenada i no publicada perquè aquest tema mai va ser enregistrat en un estudi. Totes les gravacions que hi ha són de concerts en directe. I a tu, Eva, com comentàvem, et transporta aquesta fascinació que tens pels ports.
1: Sí, pels ports. No nàutics, sinó els ports de la marina mercant, diríem.
0: No, a veure, vaixells.
1: Mercants, sí, sí, sí.
0: Què et passa amb els ports?
1: No, és que no ho sé, m'hi sento atreta, igual que pels deserts, d'una manera irresistible. No sé què hi ha, alguna cosa deu haver, alguna informació de portar, però jo, això, vaig a Gènova, o vaig a qualsevol ciutat amb port, i he d'anar. Hi he d'anar, i és un lloc on m'hi trobo molt bé. I de fet, he aconseguit, perquè això va ser, ho vaig lluitar. Ara tinc un parell d'amics, però un que és bon amic, que és mariner, i va pels mars de tot el món. I m'explica, el cuso preguntes, pobre, i em va enviant notes de veu i vídeos, i em va explicant els ports on va, de vegades em porta fins i tot obsequis, i és una vida que per mi és meravellosa.
0: Has après a mirar ports? Sí, perquè, clar, si vas allà sense cap mena de voluntat, potser veus, què? Gent...
1: De tot. Depèn de l'hora, també, molt, eh? Però he après, no ho sé. Jo crec que és com quan vaig als museus, que tampoc ni llegeixo gaires coses, ni vaig amb audioguies, no. Em deixo portar instintivament cap aquí, cap allà. I en els ports, jo m'he... Mira, una vegada, ara, això és una petita confessió, però és cert que una vegada vaig fer una regressió a vides passades, que és una cosa que m'hi vaig trobar, d'alguna manera, i bé, però sí que realment vaig veure un parell de vides passades, i no sé si serà o no serà, no en tinc ni idea, però vaig connectar amb això, i en una d'aquestes vides em passaven coses importants, m'acomiadava de gent molt important en ports d'aquest tipus, no? I no sé si ve per aquí, però sí, és, a més, estèticament m'interessen molt, les olors també, els treballadors també. I jo ja et dic, potser jo no desitjaria embarcar-me, eh? A mi m'agrada el port, i que vagin i vinguin. No tant al vaixell, però sí que tinc una atracció irresistible per això, per tota aquesta gent que treballa allà i que s'embarca i que marxa i que torna i que passen mesos a alta mar fent el que sigui, perquè hi ha moltes feines a fer en un vaixell, hi ha molts tipus de vaixells. Bé, és una cosa que m'acompanya des que sóc petita. De fet, no fa gaire vaig descobrir una fotografia de jo quan era petita, que me l'he marcat i tot. És molt curiós, estava a casa dels meus avis, on vaig passar, bé, estius passava, amb els meus pares també, però hi vaig vestida amb un vestit que porta una àncora. A darrere hi ha una fotografia d'un naufragi. Al costat hi ha una maqueta d'un veler.
0: Ostres.
1: No, d'un veler, no, d'una caravela.
0: Però estàs al Museu Marítim.
1: Clar, exacte. I jo en planisferi antic, també. Dic, ostres, quatre elements en una sola fotografia. Vull dir, és que veure, és que com no m'havien d'agradar els vaixells,
0: entre
1: no?
0: Entre això i les vides passades, que
1: doncs,
0: estaves allà,
1: doncs jo crec que,
0: als ports
1: que ja
0: dient adéu.
1: Sí, no sé què faig aquí, hauria d'estar allà amb els estibadors.
0: Molaven les teves vides passades?
1: Sí, Déu-n'hi-do, les patia, però l'altra era monja, i també és curiós perquè jo em sento molt a gust quan entro en un monestir. Jo
0: de
1: vegades hi vaig, als monestirs.
0: Tu de petita eres molt creient.
1: Sí, vaig anar a una escola de capellans i sí, jo creia en Déu, resava, m'encantaven les misses. Si haguessin sigut monges, vés a saber on seria jo ara, potser també seria monja, no ho sé.
0: Escrivim Boulder, eh? Una monja, eh?
1: Sí,
0: Sor
1: Baltasar, no?
0: Sor Eva...
1: Algunes monges que tinc conegudes que em llegeixen i amb molt de gust, sembla ser. No que... crec que menteixin.
0: No, aquí no menteix ningú, ja ho saps. Que, de totes maneres, tu ets com el bon arròs, que ets de mar i de muntanya.
1: Ai.
0: No?
1: Mira, aquesta combinació no m'agrada gens, amb el mar i muntanya.
0: No, ho dic perquè t'agrada molt els ports, que és a tocar de mar,
1: sí,
0: i també
1: sí,
0: t'agrada molt el bosc, que el tens a tocar de Cardedeu, de casa teva. Quan passeges pels boscos, què et fascina?
1: Els portals. Trobo que són plens de portals. Hi ha molts arbres,
0: a vegades
1: la
0: roques. Mística d'Eva Baltasar, avui,
1: noi,
0: eh?
1: Mira, no ho sé. És una cosa que em fascina molt, a part de les molses i els verdets, i tots aquests, els líquens i tots els verdets que tenen aquestes plantetes. Els portals, quan et trobes arbres que passes per sota i fan una mena de, hi ha una mena d'arc allà, no? Dius, mira, sembla que hagi entrat en algun lloc o que estigui sortint d'algun altre. Vaig com travessant habitacions dins del bosc, com qui s'endins en un palau. I això és una cosa que em fascina molt del bosc. Els sorollets, jo intento anar vestida amb roba que no sigui sintètica per no fer soroll i no espantar les bestioles, i així de tant en tant he pogut veure alguna bestiola bonica, que dèiem abans. I quan ja, de vegades entres, i això ho explicava Mahmut, de vegades entres en càpsules de silenci. En el bosc sempre hi ha sorollets, però hi ha moments en què de cop i volta
0: fum,
1: no hi ha res. I aquests llocs a mi m'interessen. És com, ostres, una mena de soledat molt radical, no?, en aquests moments, i sí, m'agraden.
0: Que parlant de bosc, he llegit, bueno, és una aclaració teva, ara sabrem si és mentida o no, vaja, si és una bola. Bueno, vas dir que vas trobar...
1: Quina fama m'estàs creant, eh?
0: No, no, això tu... És que no has de confessar aquestes coses, tu tires i
1: ja, ja, gent... jo soc molt sincera, no veus?
0: Deies que vas trobar l'amor de la teva vida a sota d'un roure enmig d'un bosc.
1: Sí, suposo que amors de la teva vida n'hi poden haver més d'un.
0: Sí.
1: Però sí, sí, un dia que anava passejant per un bosc, prop de Cardedeu, i sota d'un roure vaig veure un home i em va venir una certesa que és, goita, és el meu marit. No el coneixia de res, eh? I sí, de fet vam estar junts, vam estar promesos. Mira, finalment ha estat, no, ja hem deixat d'estar promesos, no ens hem casat, eh? Però sí que en aquell moment ho vaig viure així, amb aquesta certesa absoluta, i vam estar junts temps i vam estar molt bé, fins que vam deixar d'estar-hi. Però sí, va ser aquesta vivència.
0: Sí, no només ho vas viure, aquest pensament, sinó que vas accionar.
1: Oh, jo sí, això sí, jo em llenço sempre de cap. Sí, sí, sí, sí, sí. Jo m'hi llenço. A més, jo venia d'estar 15 anys d'anar només amb dones, no?, de la meva ex-dona, amb la qual havia estat casada, també era una dona, i de cop no entraven en els meus plans un home de cop i volta, no? Però va ser tan absolut, tan fort, que ho vaig veure tan clar, que, home, no vaig anar i li vaig dir, escolta, tu ets el meu marit.
0: Espero, perquè...
1: Però poc n'hi va faltar.
0: Has de ser molt magufo per dir, sí, sóc el teu marit.
1: Home, llavors és claríssim que sí, eh? Dos dies i allà.
0: No, no, però és fort que tu ho penses, ho verbalitzes i funciona, sí, la cosa.
1: Sí, a mi em fa molta gràcia. Sí, sí, jo sóc molt llançada, i més amb les persones que m'interessen, perquè penso al capdavall, i això ho comento a vegades amb familiars meus que no s'atreveixen, no? Dic, què et pot passar? Que et donin una carbassa? Et fas una sopa de carbassa? No passa res, les carbasses...
0: Això és frase de tasseta, eh?
1: De tasseta, de 100%, si però si et fas una sopa!
0: És que, llimona, fes
1: quin
0: llimonada.
1: Problema hi ha amb les carbasses? Però, ostres, no, jo si algú m'interessa, és com aquest amic mariner, em va interessar i vaig anar amb tota la barra, amb tota la barra, i mira, doncs, fins aquí, no? Fins a dia d'avui.
0: Has tingut una, pel que dius, una vida tan intensa, amorosa, com la dels teus personatges.
1: Ara entrarem aquí?
0: No, sí. Ja hem entrat, de fet, Eva.
1: Sí, ja.
0: Entrem i sortim.
1: Vinga, va. Sí, intensa. Sí, m'agradaria trobar la pau.
0: Bueno,
1: en l'amor.
0: Tots estem en això.
1: I tant.
0: També conviure en parella no és fàcil.
1: No.
0: I més molts anys.
1: No, però ha de ser molt bonic poder... Jo aspiro a... Bueno, clar, ara ja... Mira, just la setmana passada vaig fer 48 anys, per tant...
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies, moltes gràcies. Però jo sí aspiro a poder... M'agradaria tenir una relació de parella en què pogués estar anys per conèixer bé una altra persona durant anys, i això fes que em conegués jo també a mi mateixa durant anys i es donés aquella mena d'alquímia. I això demana temps. No només demana parlar molt, compartir molt, connectar molt. No, demana temps. Clar, jo temps ja, bueno, ja estic a la meitat del metro, que diuen, no? Però sí que m'agradaria poder estar 10 anys, 20 anys... Sí, exacte. Doncs,
0: també hi ha una qüestió de conformisme i inconformisme, en què estàs buscant si vols més, si aquí et relaxes... Hi ha
1: no,
0: molts factors,
1: un amor,
0: eh?
1: Un amor on està bé i on construir... Sí, això és una cosa que m'interessa, mira.
0: Els que van haver d'aprendre a conviure en parella van ser John Lennon i Paul McCartney, i tot i que al final van partir peres, sí que se'n van sortir molt bé en aquell binomi on van parir meravelles com Blackbird.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Blackbird, dels Beatles, una llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar, que aquesta és una cançó publicada l'any 1968, que oficialment és dels dos, és de Lennon i McCartney, perquè això de l'autoria no feien separació de béns, era dels dos, però s'ha sabut amb els anys que és de McCartney. Quin records et porta a aquesta cançó, Eva?
1: Home, d'infància. Sí, quan jo era petita a casa meva s'escoltava música clàssica i els Beatles, que a dia d'avui són música clàssica també, no? Llavors, he triat Blackbird. És que hauria pogut triar qualsevol dels Beatles. És que qualsevol,
0: això passa
1: perquè
0: sempre amb
1: sí,
0: els Beatles.
1: Sí, dius, quina, no ho sé, no? Però és una cançó que segueixo escoltant. De fet, quan vaig als boscos, moltes vegades sento els refilets i dic, mira, són com els de Blackbird. I en el seu moment també tenia un missatge molt guapo, no? De reivindicació dels drets de la comunitat negra als Estats Units. Mira, m'agrada. És que no puc dir
0: més. I a qui no li agrada? Sí. Blackbird. És una cançó preciosa.
1: Sí.
0: Tu et vas criar a Barcelona?
1: No, a Vilafranca del Penedès.
0: Vaig
1: néixer a Barcelona, però al cap de res, 3 anyets, ja érem a Vilafranca del Penedès.
0: I quins records tens d'aquell Vilafranca dels anys 80, on et cries?
1: Ui, bàsicament, clar, ho era a casa o era a l'escola. Poca cosa més. Però sí que tinc els records de les baremes, quan arribava a l'època de la barema, ja agost, setembre, cobrint els sindicats i passaven aquells tractors carregats de raïm que anaven perdent pel camí, es anava aixafant, i hi havia aquella olor de barema per tota la ciutat. Això és una cosa que... Bueno, ciutat, per tota la vila, si vols. És una cosa que recordo i em afecta. I jo encara avui, quan arribo al Penedès, clar, hi vaig marxar als 18 anys i ja no hi he tornat a viure, no? Per mi, els ceps, les vinyes, és casa. Per mi és aquella sensació de dir, ja sóc a casa. Sí.
0: A casa dels Baltasar Cervera, o quatre, no?
1: Sí.
0: El pare, mare i les dues germanes. El teu pare crec que treballava en un banc.
1: Sí.
0: La teva mare en una administració de finques.
1: La meva mare era mestressa de casa, però va començar a estudiar. Jo recordo veure la meva mare estudiant, una dona feta a si mateixa, que amb molt d'esforç va obrir un petit negoci d'administració de finques en el traster. Primer al rebador de casa, després en el traster de casa, i mica en mica, doncs, bueno, posant-hi moltes hores, treballant tot el dia, tots els caps de setmana, doncs ja va arribar a ser més gran. Ara ja estan jubilats.
0: I per què no us deixaven sortir de casa? A més, a Vilafranca, que entenc que aquella època
1: es podia
0: jugar al carrer...
1: Els pares fem el que podem.
0: Sí, això sempre.
1: Jo suposo que era aquella sensació per resguardar-nos de possibles perills, no? Llavors, bé, saps que si estan pel carrer i tu estàs treballant, doncs vés a saber què els hi pot passar, en canvi dins de casa estaran segures i ja està. I jo vaig tenir la sort que m'hi vaig adaptar molt bé en això, perquè a mi, per exemple, m'encantava passar-me la tarda fent deures. Quan hi era una miqueta més grans, jo, els meus pares sabien on trobar-me, a la biblioteca del poble, a la Torres i Bages, és a dir, em passava la vida en allà, és a dir, tampoc no...
0: Que no donaves sensació de perill.
1: No, jo crec que zero. La meva germana potser una miqueta més, tampoc no tant, però potser una mica més. Però no, jo crec que el que hi havia era la voluntat de tenir-nos controlades i protegides, i ja està.
0: Per por seva.
1: Ja,
0: de veure...
1: Veiessis les meves filles, ara, que no tenen hora. Mai han tingut hora. Jo estic en el pol contrari, que potser tampoc és molt sa.
0: Bueno, has educat des de l'antípoda.
1: Però... Sí, exacte. Aquestes bàscules, no? Aquests efectes de bàscula que...
0: I de petita, quan et deien, Eva, tu de gran què vols ser?
1: Sí.
0: Què deies?
1: Mira, jo deia tres coses. Actriu.
0: Molt bé.
1: Arqueòloga. I escriptora.
0: Indiana Jones. Volia ser Indiana Jones.
1: Sí, volia ser Agatha Christie. No, una mica que escrivia, però a més, bueno, l'Agatha Christie, crec que el seu últim marit era arqueòleg i s'anava mesos i anys allà a Mesopotàmia, a l'antiga Mesopotàmia, a fer excavacions. I actriu també, em cridava molt. Actriu, una cosa que, mira, una mica he acabat fent amb la meva feina, no? Quan vaig pels llocs...
0: Ets escriptora de mètode, vull dir, poses a dins dels personatges, ho treballes des d'aquí, que em sembla que al principi, quan escrivies, després ho trencaves, no t'agradava el que escrivies. Sort de la Laia,
1: Sí, no és que no m'agradés, és que jo no hi donava més valor. Jo crec que n'estava aprenent, clar, i quan tu estàs aprenent, imagina't que hagués guardat tot allò. Jo vivia, bueno, en el moment que vaig viure al Berguedà, que encara no havia publicat poesia, jo recordo escriure i l'endemà cremar-ho tot, fer servir els papers plens de poemes per encendre la llar de foc. No, però és que segurament eren poemes dolentíssims. I jo n'estava aprenent i cal per aprendre, doncs, això, escriure molt, llençar molt, escriure... Encara avui ho faig. Però, clar, vaig haver un moment que vaig conèixer la Laia, la meva exdona, i em vaig enamorar, i li vaig escriure un llibre de poemes d'amor, i en aquell moment vaig pensar, ostres, no ho llencis, no? M'agradaria regalar-li. Però no enquadernat a la copisteria del poble, sinó publicat, editat en un llibre, en format llibre.
0: Va funcionar.
1: I, sí, vaig decidir presentar un premi i jo per somiar, sempre somia un gran, dic, doncs vinga, el Miquel de Palol de,
0: poesia,
1: de Girona,
0: eh?
1: De poesia. I vaig tenir la sort que va guanyar el premi, el van publicar i li vaig poder regalar el llibre, que porta per títol el seu nom, Laia.
0: Tu des de ben petita tenies clara la teva orientació sexual o és alguna cosa que has hagut d'anar aprenent amb els anys i començar...
1: No, jo no la tinc gens clara. Crec que no tinc orientació
0: sexual. Bueno, bisexual, no?
1: Tampoc em definiria així, no sé, instintivament, de vegades vas més cap a una banda i de vegades vaig més cap a l'altra. Sí, clar, dius, home, ha anat amb homes, ha anat amb dones, doncs ja és això. L'etiqueta la veig molt... Ostres, no, això no fa per
0: sí,
1: mi,
0: sí, però
1: no?
0: Clar, els teus pares un dia apareixes amb la Laia
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Suposo que necessiten algun tipus...
1: Mira, això sí, cap, no m'han necessitat res. Hola, benvinguda. Sí, això, a casa meva es parlava molt poc i les coses, sent jo ja adulta, s'han acceptat tal qual, tal com venen, no? Que és una cosa que segueix passant a casa meva amb les meves filles. Tampoc parlem gaire i s'accepta tot des de... Hi ha molt de respecte. I no, en aquest sentit no vaig haver de... Sí, crec que el dia que li vaig dir a la meva mare, que m'agradaven les noies, era més joveneta, em va dir... Anàvem en cotxe, anàvem cap a Barcelona, conduïa ella, i només em va dir... Només em sap greu perquè el tindràs molt més difícil, però tot està bé. I després, jo no tinc la sensació d'haver tingut més difícil en cap moment, eh? A més, gràcies a... No, gràcies a Déu, no, i gràcies a homes i dones que han lluitat molt perquè això sigui així, he pogut viure l'opció sexual que he tingut a cada moment sense uh-huh. tenir mai cap problema, ni... no.
0: Eva, estem a punt d'acabar, però abans, com saps, aquest any estem fent una novetat, que és us demanem la cançó Antillapis,
1: sí,
0: una cançó
1: això...
0: que no us agradi gens pel motiu que sigui. I aquí l'Eva Baltasar, que mireu que es mulla, no ha volgut mullar-se.
1: Home, és que ara ho has formulat d'una manera, però m'ho heu formulat d'una altra, que era la cançó que odies. Dic, home, odiar una cançó... És que la paraula odi i el costat cançó...
0: Tu va dir l'Amparo.
1: Doncs sí. L'Amparo, dic, home, Amparo, em sembla un concepte molt fort... Jo diria que cançó, odiar, home, hi ha cançons que les has sentit molt i que dius, ostres, ja, prou. No,
0: o que et portin pèssims records, perquè el dia que va morir no sé qui va sonar...
1: No,
0: o el dia
1: jo no he estat mai
0: tenir...
1: massa connectada a la música, crec, no. No, però sí que us vaig dir, home, jo, com a cançó que em fa molta mandra o qualsevol, seria un himne militar. Un himne militar no tant per la música en si, sinó per tot allò que pretén promoure, tot allò que tens a l'imaginari quan escoltes un himne militar. Però vaja,
0: el que has fet és deixar-ho
1: obert. Hi ha unes cançons de la... Sí, sí.
0: Has dit,
1: era la primera, dic, no, doncs aquí...
0: No, hi ha marxes militars, que cuideu, hi ha la marxa Radetzky,
1: exacte.
0: Que és preciosa.
1: No, per això, però seria més... estava pensant potser en marxes no tan clàssiques.
0: Per això, jo t'he triat una xunga, xunga, xunga, que soni El novio de la muerte.
1: No ho he dit jo.

0: Estàs vermella com un tomàquet, mentre sona l'himne de la Legión.
1: Molt.
0: Ho hem aconseguit? Això podria ser una cançó antillapis?
1: No, seria una cançó que m'incomoda una mica, sí.
0: Ai, aquesta la cantava Millán Estrai en aquells anys,
1: No sé, no sé qui és.
0: Millor. Bueno, un senyor que el van fer per fascicles perquè li faltaven dos cames, un braç, un militar de guerra ultrafeixista.
1: Doncs sí, sí, és una cançó que em tira molt enrere.
0: Estàs preocupada per l'auge del feixisme?
1: A veure, en aquest món és que jo ja no em preocupo per res, perquè estic tan desolada. O sigui, és que és així aquest món. Hi ha tanta bellesa, hi ha tanta injustícia, hi ha tant de dolor, hi ha tant... I és que el món és així. Per tant, home, preocupar-me, sí, em preocupa que la gent pateixi. I pot patir, podem patir molt més, veient la situació que ve, no? Però és un teatre, això. I hi ha papers de tota mena. I és així. Estic com... Sí, estic en un moment una mica... Bueno, no diria pessimista, no? Però...
0: Diria que és pitjor que pessimista. Estàs
1: sí,
0: com ja,
1: no, és que ja...
0: És el que hi ha.
1: Què vols? Sí, jo no deixaré d'intentar portar el meu granet de sorra, no? Per anar en una direcció una mica contrària, intentant acompanyar bé la gent a qui acompanyo, intentant escriure el que escric, el capdavall, que també crec que, bueno, obre una finestra cap a una altra banda. Però sí, no... No fa bona pinta. I més això, més que veure que anem cap a llocs on doncs, podem arribar a patir molt més, no? I això sí que...
0: En parles amb les teves filles? Perquè, clar, si la Geran té 23 o 24, la petita que en té...
1: 15. Farà ara. Sí, sí, està a punt de fer 15.
0: Tens el tema del genocidi de Gaza, tens el que està passant a Ceuta ara mateix. Sí. Com s'encara això amb adolescents?
1: Home, com s'encara? A veure, que siguin bastant conscients, sí, això sí, del que està passant, i intentar que arribin a ser persones lliures i autònomes. Jo intento, no? És que això és molt complicat, però que la llibertat de pensament no es perdi. La llibertat de pensament, i al final ja remaran cap on hagin de remar, però que, com a mínim, que siguin persones, entre moltes cometes, és molt complicat, però lliures, no? I això fa que puguin arrossegar altres persones, també, cap allà. Fàcil no és, eh?
0: No.
1: Fàcil no és.
0: I a més que és el futur que els hi quedarà amb elles.
1: Sí, exacte, i els seus descendents.
0: Va, siguem una mica optimistes.
1: Vinga, oi, pareu ja això.
0: Va, sí, hem de tancar el teu llapis de memòria i pararem
1: Home.
0: Ja això. Has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions. Sí. Tenim el Como tú, que és el poema de León Felipe musicat per Paco Ibáñez, o tenim la cançó número 7 en colors del Pau Riba.
1: Mira,
0: en què vols que tanquem?
1: Ostres! Va, tanquem amb Pau Riba, que se'm va
0: tanquem
1: més cap a la
0: Riba.
1: Poètica que tinc al cap.
0: Per què t'has quedat amb Pau Riba, Eva?
1: Home, perquè... Mira, aquesta cançó, la cançó sèptima en colors del disc Tria...
0: Curteta, 7 minuts i 29 segons.
1: Sí, però és que és meravellosa. És que jo l'escolto i dic, mira, és que és ben bé, el meu cap és així. Moltes vegades em sento que el meu cap és això, no? És aquesta... Hi ha una... És una mica psicodèlica, hi ha tota aquesta barreja amb la naturalesa, tota aquesta gran profusió d'imatges, no? Aquesta mena de desordre ordenat... I, bueno, doncs és una cançó que m'estimo molt, per tant, he anat cap aquí.
0: I pocs elements més antifeixistes que el Pau Riba trobarem.
1: Exacte, gràcies.
0: Perquè és un senyor, bueno, era un senyor hippie,
1: sí,
0: a qui se la parava tot,
1: sí,
0: i això posa molt nerviosa
1: els
0: feixistes.
1: Clar.
0: I a més amb unes lletres que ells no entenen.
1: Exacte.
0: I aquest tio d'on ha sortit, amb patilles,
1: tampoc,
0: però qui és? Eva Baltasar, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, estic aquí.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero i el Jordi Orós a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el gran Pau Riba. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: Com estàs?
3: Molt bé, què tal?
2: Estem a dos dies de tornar al col·le, amb vaga inclosa. I avui fem Tot és comèdia amb els periodistes culturals molt atents a la música i als fenòmens pop. No sé si també al conflicte educatiu que tenim present a Catalunya. Jordi Bianchotto, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Tens mainada, tu?
4: No, haig de dir que no.
2: Ah, no. Doncs...
4: M'ho miro amb més distància clínica, segurament, tot això, dels fenòmens pop.
2: I Anna Rojas, companya dels 40 USA, la tenim a Madrid, als estudis de la SER a Madrid. Com estàs, Anna?
5: Hola, companys, com esteu?
2: Què tal?
5: Volta al col·le.
2: Volta al col·le. Tu eres de les que menjaves les ungles, nervis, o no? O vivies amb il·lusió, amb ganes de retrobar els amics?
5: Sí, no, jo sempre m'angoixa tot. Des de molt petita.
2: Marca de la
3: ansietat
2: casa.
3: Ansietat viva. Ole.
5: Sí, sí.
2: Sí, sí. I per aquí, Jordi, drama, nervis, la tornada al col·le...
4: La tornada al col·le a mi m'afecta poc, relativament. Tot i que,
2: no, quan eres petit, quan eres petit, sí. Dic, eh?
4: Doncs...
3: potser mica de mandra, no?
4: Una mica sí, hi havia inquietuds, sí. Mm. Tots els llibres nous, també, tot això, no? Però sí, era un món desconegut, no?
3: Els forraves, tu, o anaves
4: sí,
3: així?
4: Sí, els forrava.
3: Fas pinta, eh? De ser sí. Superprimirat els dies abans...
4: Però és que jo vinc d'una època d'un silenci en què les coses es cuidaven, eh? Sí, molt, els llibres, se'ls tenia un... No sé, ara, tampoc vull ara dir que la gent tracti les coses de qualsevol manera ara, però en aquella època un llibre era una cosa que sí que, no, havia de durar, no? I se'l tractava bé, amb respecte.
3: De passar-ho al germà, després...
4: També podia passar, sí.
2: I ara, als vostres col·les o al vostre curs, no hi ha mates, Jordi, Anna, no hi ha llengües, sinó gires internacionals, residències... Aquesta setmana només, Jordi, t'has fet un estadi olímpic?
4: The Weeknd, a l'estadi olímpic,
2: i
4: Aitana, el primer dels quatre concerts al Palau Sant Jordi. Que això s'està convertint en una cosa ja bastant habitual, veure que algú fa quatre Palau Sant Jordi.
2: I que però... els omple, perdona.
4: I els omple, clar, sí.
2: No, però podria passar que clar. No omplís, clar. Però...
4: Clar, és que...
2: També hi ha un risc per part d'aquí del...
4: Però... Sí.
2: De l'artista, de les empreses,
4: jo
2: no?
4: Sé que això en altres àmbits pot sorprendre, però el que està passant amb la música en directe amb certa franja popular de celebritats no havia passat mai, això d'omplir Palau Sant Jordi amb aquesta alegria. Quatre nits al Palau Sant Jordi, fins ara només ho havia fet U2, una única vegada, l'any 2015. Aquest any ja ho ha fet Rosalía, que això és una altra lliga, Rosalía. Ara ho fa Aitana, el novembre ho fa l'Oreja de Van Gogh, i l'any que ve, Quevedo, 8 Palau Sant Jordi.
2: 8?
4: I ara, moltes gràcies, 4 estadis.
2: També pots fer 2 estadis, no? I fas 2 dies. I... Aquesta política també ens l'expliques després,
4: sí.
2: Val, Jordi? Que això estic molt intrigat.
4: És tot un art, això.
2: Sí. Anna, per cert, dèiem residències. Estàs a Madrid, no sé si aprofitaràs per visitar el Macondo de Shakira.
5: Home, clar, o sigui, si és que portem molts anys esperant a la Shakira, jo crec que serà, vamos, o sigui, un dels moments més importants a nivell musical de l'any.
2: Recordem que ha construït un, no sé com dir-ne, entre parc temàtic...
5: sí, un estadi, un estadi
2: de concerts,
5: propi.
2: Concerts...
5: Sí.
2: Sí,
5: sí, un festival, l'Estadi Shakira, es diu, però clar, o sigui, és com un parc temàtic, com dius tu, o sigui, hi ha de tot, o sigui, una àrea recreativa, un munt de coses molt interessants que passaran aquest mes.
2: Mm. I coses per comprar, segurament, eh? Per consumir...
5: Sí,
2: per...
5: clar,
2: òbviament. Fer gasto. Doncs després amb en Jordi i l'Anna, tot i que els convidem a quedar-se, evidentment, aquí a la conversa que ara us proposarem, els tindrem més endavant al programa amb l'agenda de grans concerts i aquest fenomen Aitana i els 4 Palau Sant Jordi que està fent. Perquè ara continuem amb la tornada al col·le. Després d'estrenar-se el grec ha tornat a la Villarroel de Barcelona, una obra Déu Manzanares divertidíssima que reflexiona a fons sobre alguns mals del nostre sistema educatiu. És primera llei de Newton. Dues de les seves actrius també fan Tot és comèdia avui. Sara Diego, Rosa Gàmiz. Com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia a totis.
2: Heu pensat, fent aquesta obra, en les vostres senyoretes, en els vostres...

0: Els col·les, en els vostres instis, sí o sí, no?
1: Sí o sí.
2: Sí, sí, inevitablement, no? I a més, els actors i les actrius, com que ho hem de fer tot vivencial i l'instrument som nosaltres mateixes, aleshores, clar, en el cos queda registrat totes les emocions que tu vius al llarg de la teva vida. I aquest és el material que després hem de fer servir per interpretar els personatges una mica, no?
0: Vols dir que t'has basat en alguna de les teves profes?
2: No, a veure, directament no.
3: Ajuntant-ne un parell, a tres.
2: Sí, directament no, però suposo que tens com records, no? I aleshores, com que treballem amb això, i energies concretes, jo més tinc dues feines, i jo no només sóc actriu, vull dir que jo entro molt a les escoles de primària, bàsicament. I fa molts anys que tinc el meu projecte de teatre a l'escola, llavors...
0: Tan necessària, deixa-m'ho dir.
2: Sí.
0: Tan necessària.
2: Tan necessària. Llavors, bueno, jo tinc una lluita aquí meva personal i coordino projectes artístics que les arts entren a l'escola. Mm. És un ofici que faig. Llavors veig moltes mestres i entro a les escoles públiques. I llavors, com la meva, també n'he vist moltes de mestres. Jo crec que més aviat m'he inspirat en això. I com que ho tinc, perquè vaig fent les dues feines alhora, i al llarg del curs doncs, vaig entrant a les escoles, tinc molts referents d'aquest tipus de mestre, sobretot a secundària.
0: Ara parlem d'aquesta mestra tan... Està cremada, eh? Està cremada.
3: No li diguis, no li diguis.
0: I Sara deia això, no sé si has recordat, no sé... Per exemple, és tan important trobar-se amb profes que entenguin una mica l'alumne més enllà de demanar-li pels deures i si se sap la lliçó i tot això, sinó que sàpiga com s'ha inquietuds, vocacions, no? Sí. Que es comencen a manifestar de molt jovenet.
1: Com treure el millor al final,
2: clar,
1: no? Treure el millor de cada alumne, que és molt difícil, no? Perquè jo crec que ja n'hi ha molts, no? Però seria l'ideal, no? Jo he anat a 5 col·les diferents.
0: A 5 col·les?
1: A 5 col·les diferents. Jo crec que també m'he inspirat una mica ja de tot també l'ho viscut a l'escola, de veure mares, pares, no? I de la vida en general. Però sí, molaria que això, que cada profe sapigués veure una mica cap a on va encaminat l'alumne, no? No sé.
0: Sí, sí. No, no ets filla de diplomàtics, eh?
1: No.
0: Ets filla d'actors. Sí. Molt bons actors, bueno, ja ho sabem. La mare que li han donat el Premi Xirgo, sí. Felicita-la de part meva.
1: Sí, la felicitaré. Sí, sí. És la millor. Què puc dir?
0: Bueno, doncs que té una filla que també és millor, eh? Aquí hi ha una competència, escolta'm, familiar.
1: Una competència meravellosa. No, gens de companyerisme,
3: sí, amor.
0: Sí, sí,
1: admiració i amor.
0: Malament, l'herència que passa bé, eh? L'ADN passa bé d'un lloc a l'altre. Bé, doncs, a Primera Llei de Newton, dirigida per Nelson Valente, la Rosa Gàmiz és una professora veterana, força cremada, diguem-ho així, no?, que diu les coses pel seu nom, i no vegis com agrada això, al personal... No com la directora del centre, l'Anna Saún, o el profe Guai, en Dafnis Balduz, que estan com més segrestats per la correcció política.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient. Ara hem de dir complex. No és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
5: Al meu fill no se li dona bé estudiar, però no hi ha ningú millor que ell amb el futbol.
4: Hem d'anar tant amb peus de plom que al final mai parlem clar.
5: Si creu que l'ha d'aprovar, l'aprova. I si no... Pues aire.
6: Aprovi no la ESO. Jo desapareixeré de l'insti. Creus que hauràs canviat alguna
7: cosa? Perdona, amore, podries dir-ho a càmera ara?

0: final. Ara, per incorrecte, el personatge aquí de la Sara Diego, mare d'un dels alumnes que lluita perquè aprovin el seu fill, una jove promesa del futbol que interpreta en Max Vilarrasa. Va, parla'ns de la teva meravellosa mare, Choni.
1: Mira, és meravellós interpretar aquest personatge. Estic acompanyada d'uns companys meravellosos i aviam, és molt guai interpretar aquest paper i estic molt agraïda i al final és una mare que lluita perquè el seu fill floreixi de la millor manera possible amb el que ell veu, amb el que ell és capaç, no? I segurament hi ha aquesta cosa, no, de que aquest personatge és directe, és gamberro, fins i tot li agrada, no, fer por, no? Però darrere li amaga una cosa que és la fragilitat i intentar tirar endavant com pot, i potser aquesta ràbia i aquesta manera de ser és perquè lluita contra el sistema que segurament l'ha apartat per ser com és, no? Llavors crec que això és interessant de fer, no? Jugar les dues coses, no? Que darrere d'això se li amaga una fragilitat molt forta, no?
2: Jo suposo que una de les claus de la funció també és que ho fa molt bé la EU, és que no aposta per una sola perspectiva de mirar la vida, com si diguéssim, no? Llavors tu pots veure aquest personatge i no només és la Choni, saps? La divertida, la que es posa amb els professors, sinó que veus com tot l'humà del personatge. I jo crec que això una mica passa amb tots,
1: sí,
2: no? Aleshores, per això el públic quan surt diu, s'ha de posar en contra dels arguments que defensa aquesta mare, per exemple, doncs potser no és tan clar, no? Perquè ho fa, no? Perquè ho fa perquè pel seu fill. I aleshores perquè tampoc té moltes altres sortides.
0: Introduïm, si de cas, el conflicte que es planteja aquí, perquè el fill, l'Izan, que com dèiem interpreta el Max Vilarrasa, està a punt d'obtenir el títol de l'ESO, i el que passa és que s'ha descobert que ha copiat en uns treballs i és imprescindible, necessari aquest títol per ell i pel seu futur, perquè ell vol dedicar-se al futbol i el club on té emparaulat el contracte es necessita, clar, es necessita l'ESO, si no, sí, no tira endavant. Per tant, i a més temps límit, estem sobre el rellotge, última setmana de curs.
1: On tot va molt, clar, tot és molt intens, no? Tot està una mica més crispat i hi ha moltes emocions de per mig. Jo parlo molt amb amics meus professors i és com, aquesta època és l'època de moltes emocions, aprovaré o no, al final es decideix el futur de tot l'alumnat, no? I això.
3: Bueno, i també pels professors és molt complicat, perquè el teu personatge Rosa és allò, aquesta setmana no dormo, no menjo, és la que passo pitjor.
0: És una idea molt xulo, aquest,
3: del professor,
0: sí,
3: també, no?
0: Sí, perquè aquí tens, és com si, no, aquesta tia passa de tot, no passa de tot.
2: La EU explica que ella s'ha inspirat amb sobretot una amiga que, a més, vaig conèixer el dia de l'estrena, que li passa això. Aleshores, a mi em va fer molta emoció parlar amb ella quan vam acabar la funció, perquè ella ja m'ho deia. Jo m'he inspirat amb aquest personatge amb coses que m'han explicat les meves amigues, té dos o tres amigues, perquè la EU és de Santa Coloma de Gramenet i ella de tota aquella zona, de Santa Coloma, Badalona, i aleshores es va inspirar amb una... I vaig estar parlant amb ella. I aleshores diu, no, és que és així. O sigui, jo arribo a l'última setmana de curs i se'm tanca l'estómac, que és el que diu el meu personatge, i no dormo, es desperten... Això també m'ho han explicat altres profes, no? Aleshores, jo el que vull dir també és que ha resultat terapèutic, això. A més, és la gran funció que a vegades té el teatre, que no hem de perdre de vista, també, que ja ho parlava un filòsof fa molts, molts anys, amb lo de la catarsi i tot allò que va dir l'Aristòtil. Aleshores, és, de cop, continua sent terapèutic en el teatre. És el que està passant ara. Perquè què passa? Que tu veus, tu, mestre, que se't tanca l'estómac, que no dorms, que no menges, i ahir mateix hi havia una senyora a la primera fila, emocionada, dreta, aplaudint, jo vaig pensar, és una mestra.
1: És mestra total.
3: I ho ha viscut.
2: I ens passa moltes vegades. I això és molt gratificant, perquè fa com de mirall de les situacions que passen, depèn de quines comunitats i de quines persones, a la vida. I aleshores fa que la funció del teatre a vegades vagi més enllà. Que té moltes altres funcions, segurament, però en aquesta I jo suposo que pel moment que estem vivint a nivell social, la gent està sensibilitzada amb el tema, tant si ets mestre com si ets mare d'adolescents, que també ens passa.
0: Tenim una docent aquí al programa, hem convidat una professora que és espectadora, molt espectadora de teatre i que us ha anat a veure Primera Llei de Newton, la Núria Gausachs. Com estàs, Núria? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Que tu deies, ens han posat un bon mirall a davant. Riures, sí, però una bona clatellada també.
4: Sí, perquè el que estan repetint és els diàlegs que molt sovint hi ha a la sala de professors. Vull dir, no eren uns diàlegs, sí, inventats, no? Ficció, però molt real, una ficció molt real. I aleshores, doncs, també el que deia una mica la Rosa, no?, que el teatre és terapèutic, que, a més, jo la vaig veure a final de curs, que potser és quan estàs més sensible.
2: Sí.
4: I aleshores, doncs, realment veure que hi ha altres persones que els passa això, doncs és molt rellevant.
0: Hi ha hagut algun dels personatges o de situacions amb la que t'hagis vist com més reflectida o més interpel·lada?
4: Suposo que per edat és el de la Rosa, però és per proximitat amb edat, jo crec, perquè abans ho hem comentat, no? El millor dels claustres és que hi hagi treball en equip entre la gent jove, l'empenta de la gent jove i la gent que porta més anys i que pot estar més cremada o més cansada o que ja ha viscut més decepcions. El que es tracta és que s'ajudin uns als altres, l'experiència ajudi a l'empenta. I jo crec que són els equips que funcionen.
2: El que passa que tu no creus que llavors en els claustres, a vegades, que és el que passa en la funció també, hi han conflictes,
4: sí,
2: saps? O sigui que a vegades no és que s'alimentin, que seria l'ideal, que un mestre jove s'alimenti de l'experiència de les grans i al revés, però és que a vegades hi ha confrontació. Llavors aquí, quan hi ha confrontació, hi ha problemes. I jo ho he vist també moltes vegades. Aleshores, no sé fins a quin punt això també repercuteix a l'escola, als infants, als joves, saps? Vull dir que no sé si a vegades no agafem el conflicte com per alimentar i per tirar endavant, sinó per confrontar i jo penso d'aquesta manera i la meva opinió és aquesta, i és el que passa a la vida en general. No, jo penso així i l'altre pensa allà i tothom pensa la seva visió de les coses, però no hi ha un posar-se val d'acord, sí. Que jo ho intento
0: empatia,
2: fer.
0: Senyores,
2: exacte,
0: i senyors.
2: Amb l'altre.
4: Si els equips de docents són més estables, potser és més fàcil haver arribat amb un... I quan els equips docents són tan variables com alguns centres que són contínuament variables, costa molt arribar a aquests consensos. És feina d'estona d'arribar a consensos.
2: Clar.
4: I la mare del pobre Ethan, que no té ni nom.
2: No,
4: és que no té ni nom. És la mare de l'Ethan. O sigui, és el personatge sense nom. És com si no el necessités, no? És un...
1: Ja, perquè va a tope amb el... Es diu Soraya, eh? Amb la EU vam parlar.
4: Sí?
1: Digues, es diu Soraya.
4: Però quan ho dius?
1: No es diu.
4: Ah,
2: per la intimitat nostra.
4: És que jo deia...
1: Que intimitat nostra vam dir, vull un nom.
4: No, home, clar.
1: Vull un nom. Però també és veritat que hi ha aquest punt de dir, és que ella va per al fill, o sigui, va a tope, o sigui, per mi hijo mato, no? I aquesta cosa de por mi hijo mato...
3: De Belén Esteban, total.
1: De Belén Esteban, però això, amb una força, però a la vegada de dir, és que és l'única arma que tinc per tirar endavant, no? I aquesta cosa és molt xula de fer, però sí, eso.
4: I tu què vius de... La Soraya, has dit?
1: Sí.
4: La Soraya, que viu de... falsificar, de vendre samarretes falsificades, doncs demana que falsifiquin un certificat. En la vida tot es pot solucionar falsificant. És que és la seva forma de sobreviure, també.
1: Clar.
4: I no acaba de veure que estigui demanant una cosa tan jo ho interpreto així, vaja, tan prohibida. Està dient, mira, que facin el mateix que faig jo cada dia, no? Vendre samarretes falsificades.
0: Sí. Evidentment, és un argument de ficció, però vosaltres us heu arribat a trobar en situacions com aquesta? És a dir,
4: sí,
0: mares
4: sí que...
0: desesperades, bueno, i preocupades, evidentment, pel futur dels seus nanos, que demanin coses com aquestes.
4: Sí, que demanen les famílies, o a vegades que els docents arriben a un acord, des d'inspecció també et ven alguna altra recomanació, no sé si això també us ha arribat a alguns casos, vull dir... Sí, no sempre tothom està d'acord i a vegades et demanen coses que no són de consens de l'equip.
3: I com se soluciona, llavors?
4: depèn de la...
3: Sí, un bloqueig o...
4: depèn dels casos. Ell, al final, com ho fan en aquesta, a l'obra, en aquesta
0: ficció? Home, no
4: ficció.
0: Sé si ara estem fent espòilers, home, que la gent ha d'anar a la Villarroel a veure Primera Llei.
2: No, perquè, a més, de l'última escena sempre hi ha molta expectació i es crea un silenci perquè què passarà amb aquest paper... I potser no cal dir-ho.
4: Sí, no. Tens raó.
1: No spoilers. Deixem-ho. No spoilers.
3: I dic que les falsificacions a vegades també són molt reals, com el xandall que porta aquí la Soraya, per
0: sí.
3: favor.
0: Que ens ha dit que no és exactament una falsificació d'una marca de luxe. El xandall, dic.
1: Clar.
0: El bolso sí.
1: El bolso sí.
0: El bolso sí.
1: La Zaida, de vestuari meravellosa, s'ho va currar moltíssim per fer una caracterització bastant top. O sigui, a mi m'encanta i estic molt feliç d'arribar allà i transformar-me amb la Soraya, saps? Amb la falsificació, amb el xandall, el maquillatge del Santos, o sigui, l'estilisme del Santos, tot, o sigui... Jo estic bendecida.
2: Hi ha personatges que necessites tot això, no? Vestuari i tot això a vegades és molt important per a les actrius perquè llavors ajuda molt a situar-te en
0: el teu necessita d'estar despentinada, no? Perquè estàs agobiada de la vida, entres ja agobiada i passes una hora i mitja allà
2: rascant-me el cap.
0: Emprenyada. Tot és veritat. Sí, li falta passar-hi aquí un... pentinar-lo una mica, la Rosa Gavi.
2: Jo, justament, el que necessito és despentinar-me. Vull dir que en el Santos li vaig dir que ara veig que el que necessito amb el personatge és no anar pentinada. O sigui, necessito despentinar-me.
0: Aquesta exigència que abans comentàvem a micro tancat, com l'heu treballat, evidentment, ja tenim molt de recorregut totes, no? Però imagino que amb el Nelson Valente també, que...
2: Bueno, per això serveixen els assajos,
0: el
2: És on fas la feina, perquè després la funció, com que ja més o menys ja estàs encarrilat, la fas la funció amb el públic. I aquesta funció, amb el públic, ha fet floc.
1: Sí, sí.
2: Perquè nosaltres la vam fer sols a l'assaig, però la funció es va fer el primer dia que va venir, com no sé què eren, 30 persones o 40, que llavors la funció es va col·locar en un altre lloc. A vegades passa en el teatre.
0: Bueno, i aquí va passar. Us aplaudeixen a mitja representació, Sara, això com... Jo això ho he vist poquíssim.
2: Sí, tu
0: acabes una intervenció...
2: I ja t'aplaudeixen, sí.
0: Bravo!
3: No, sí, sí.
0: A part del públic dret, al final, que és una cosa remarcable.
2: Sí, sí, per això és això, de que la fem entre tots.
1: Hi ha algú que es crea que el públic connecta amb el que estem explicant i també la gent té ganes d'expressar-se i és meravellós quan passa això. Que a vegades jo mateixa he anat a veure funcions i... Estic com tímida, i dius, que guai poder dir, sí, clar que sí, a vegades fan, sí, i és...
0: Perquè, a veure, estem una mica farts ja d'eufemismes, no? Una mica tots, i d'aquesta correcció política que deia jo,
1: clar.
0: No? I quan ens trobem a demanar algú que diu les coses com són, o com les pensa...
1: Dius, sí. Sí. I dius, per què no? I és molt guai rebre això. És molt guai, i crec que cada cop... és millor, no? És més,
2: el que passa
1: és
2: que
1: més...
2: potser també és una qüestió cultural, no? Vull dir que vivim on vivim i estem en una ciutat com Barcelona i som catalans i hi ha com una manera de fer que també crec que ens condiciona i que es trasllada a l'hora de fer de públic, a l'hora de fer de tot, no? Però a l'hora de fer de públic, no sé... Tu que em pensaràs amb la música si això també passa, però en el teatre passa que la gent a vegades aquí és molt correcta. I això que passi que s'aixequin i aplaudeixin, no sempre passa en el teatre.
0: Per això parlo, perquè és excepcional.
2: Són
0: freds, Jordi Bianchotto, en general.
5: Jo diria que la música depèn del concert, òbviament, i del tipus de música, però diria que hi ha una mica més de comportament explosiu, dirien els concerts.
2: Clar, en el teatre no passa tant.
5: Clar, a més, clar, també s'ha seqüenciat, no? Cançons, una rere l'altra. Quan acaba una cançó, passen coses, no?, amb el públic.
2: Sí, sí.
5: Amb vosaltres és diferent, no?
2: Sí, exacte. Però que també seria com a l'època del Shakespeare. Vull dir, la gent entrava al teatre i menjava...
0: Feia de tot, literalment, de tot, eh?
2: No, de tot. Feien...
0: Hi havia raconets al teatre
2: raconets,
0: per fer de tot.
2: Sí, vull dir que hi havia molt espai per l'expressió.
1: I això és meravellós quan passa.
0: Clar. Núria, i tu com a espectadora, què? Ets de les hooligans?
4: El dia que vaig al Nalleu, al moment, la gent es va posar en peus de les dues grades, la A i la B, i a mi em va quedar molt sorpresa, perquè va ser com molt immediat.
2: Molt immediat.
4: Jo crec que, en el fons, tots els espectadors estàvem una miqueta a favor de tots els personatges, perquè abans m'heu preguntat amb quin t'has sentit més identificada, però, en el fons, tots tenen la seva part de veritat i la seva part de mentida, i és que són veritats complementàries, les d'uns i d'altres. No n'hi ha cap que diguis, la teva no és pitjor que la d'ella.
1: No, 100%. No. I jo fins i tot també com a actriu a la companyia, i veient l'obra, era com, clar, no, sí, però és que... Clar, no, però és que, però és que, vull dir, així, i és el que tu deies abans, que en els claustres hi ha gent de totes les edats, i aquí som una companyia que tenim edats diferents tots.
0: En el Max té 17?
1: 17? Sí. Clar, totes d'una dècada diferent. I és meravellós també com això, perfecte, igual que tu dius que a les claustres els més veterans ajuden els altres i al revés, sí, aquí és superguai.
2: Aquí ens ha passat
1: això. I el teatre té aquesta cosa tan meravellosa, que és tan intergeneracional, que perfecte, fa que tots diem, ai, doncs, mira, em va bé, no? Dius, el Max deu estar flipant amb vosaltres. I dic, no, i nosaltres d'ell. I al revés. Sí. I és
2: això,
1: xulíssim.
2: I llavors es transmet a l'escenari. Això va directe. O sigui, va directe. Sí. I suposo que això és una de les coses que no t'he contestat abans, però que ha fet el Nelson.
1: Sí.
2: En els assajos, sí, perquè si no, sí, res és casualitat.
0: S'ha sobreentès, s'ha sobreentès.
1: No, totalment.
0: Max Vilarrasa, un dels Billy Elliots. Clar, i això es veu a l'escenari, també s'aprofita, que et fa allà unes coreografies amb la pilota. Sí. La Lua Amat, també, que no n'hem dit res.
3: Amore.
0: Oh, amore. Que no saps si és periodista. Jo periodista em sembla que no. És com pseudo-periodista, influencer, jove comunicadora que fa reels, una cosa així. Que està fent un... Això mateix. Que està fent un documental a l'institut que li han donat, tot i aquesta complexitat, li han donat un premi al seu projecte educatiu. Un barri, a més, que està encès, la policia desplegada al carrer, vull dir que hi ha tot de coses aquí del barri, en podríem haver parlat, Se surt del barri o no? És un dels grans temes, Clar. La igualtat d'oportunitats per la gent.
1: Clar, la igualtat d'oportunitats.
0: Vull dir que podríem estar hores parlant de primera llei de Newton, però ho hem de deixar aquí.
1: I heu de venir.
0: Clar, a Villarroel, i fer una via, no sigueu tots, que les entrades volen.
1: Sí, estan volant.
0: Sara, Diego, Rosa Gamiz i tota la companyia, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la propera. Ens quedem amb els concerts i sobretot amb el fenomen Aitana.
5: Molt bé, parlem-ne.
0: Fins ara.

0: sopa, no?
1: Tu estàs taladrat, eh?
0: És, ostres, però és cançó cuc, aquesta. Tothom ho diu, i és cert. Jo que, mira, Aitana, no és que sigui jo especial seguidor.
1: No, eh? Ja ho estàs confessant, eh?
0: No, no, però aquesta, de vegades, agafo la bici al matí per venir a la feina i em descobreixo a mi mateix cantant. La dius, què fas cantant?
1: Et sents una superestrella, a
0: vegades. Superestrella.
1: Et diré que jo aquesta cançó l'he cantat amb algú d'aquesta taula en un karaoke, eh?
0: Tinc en Jordi Bianchotto i hi ha una persona que acaba d'arribar, una companya editora de l'Hora 14 del cap de setmana, Gemma Alegrí, hola.
2: Hola, què tal?
0: Confirmes?
1: Confirmo. La Gemma, si pogués, obriria l'Hora 14.
2: Correcte. Ahir vaig tenir el dubte i la temptació, eh? Després del primer concert d'Aitana divendres.
0: No estàs mentint, vull dir, és que aquesta conversa l'hem tinguda ahir.
2: La vam tenir.
0: Perquè jo sempre m'agrada preguntar, ei, Gemma, què obriu l'informatiu?
2: Ahir teníem dubtes de si obrim el primer concert d'Aitana, però al final vam pensar que li faríem un foradet a l'agenda cultural i que en faríem prou.
0: Ara seguim. Deixa'm tornar a saludar l'Anna Rojas, que la tenim a la SER a Madrid. Anna, estàs per aquí, eh?
3: Hola, com esteu? Sí.
0: Què tal? Tu em podries analitzar en 30 segons el què està passant amb Superestrella i per què és un cuc que se'ns fica al cervell?
3: Ja, o sigui, la veritat que és impossible no cantar-la a totes hores.
0: Ja.
3: O sigui, a més, la cançó té ja uns mesos, o sigui, va sortir amb Quarto Azul. Jo crec que també el transfons de la cançó és com molt, molt interessant, perquè a més com també una història personal de l'Aitana, tot el tema de Plex, que va ser com molt, molt viral.
0: Plex, per aquí, per la senyora Juanita, sí. I tal, és el seu actual...
3: Sí, l'actual parella de l'Aitana després d'una ruptura una mica difícil. I, bueno, la veritat és que jo crec que l'Aitana, que a més també compta un equip de producció molt, molt interessant i de composició, que també està la Gail, també el Spread Love, o sigui, com que té un bon equip, sempre al final encuentres una mica esa forma de fer aquests hits que és impossible quitar-nos del cap.
0: Sí, sí. Aitanòloga? Ets aitanòloga?
2: No sé si tant, Màxim, ets molt atrevit i molt amable.
0: Va anar a veure el primer concert. Bueno, un dels molts concerts d'Aitana que has vist des de... La segueixes des de què? Des d'OT.
2: Realment va ser la meva germana, expliquem la veritat, la que em va enganxar al fenomen Aitana. Jo quan hi havia OT era Team Amaya, però sí que és veritat, després, no, el boom que va fer Aitana amb aquestes cançons de cuc que se't posen a dins del cervell i les vas cantant constantment. La vam anar a veure el primer Palau Sant Jordi que va fer, que va ser amb la meitat de la capacitat, vull dir que realment era una Aitana joveníssima, que jo diria que tenia 19 anys,
0: acabava de sortir, no?
2: Correcte.
0: Del concurs.
2: Després va fer la segona gira, que era 11 Razones, que va fer aquest disc una miqueta més rockero, va venir a Roses al Sons del Món, al Festival Sons del Món, i vam anar, i també era encara una Aitana molt petitona, però ja veies que tenia alguna cosa que, bueno, que la feia diferent. Després va ser Alfa, que va ser ja al Palau Sant Jordi, que llavors ja en va fer dos. L'altre dia, divendres, ella ho recordava, no? Jo vaig començar aquí amb mig Palau Sant Jordi. Fa uns anys eren dos Palau Sant Jordis, aquest any són quatre. També hi vam anar, amb les meves germanes, en aquest cas.
0: I el de l'Olímpic de l'any passat.
2: I després vam anar a l'Olímpic de l'any passat, que també va ser absolutament espectacular.
1: Aitanòloga total, doneu-li ja.
2: I el divendres, clar.
0: Tu, Jordi Bianchotto, quantes vegades l'has vista?
4: Doncs 4 o 5, perquè la vaig veure a l'època de Spoiler, crec que va ser al Festival de Cap Roig. I en aquell moment em va semblar que tot estava molt per fer encara, a mig fer, de fet.
2: Ni ballaven, ni...
4: Sí, i musicalment era una mica caòtic. Hi havia pop, electrònica, una mica de reggaeton, fins i tot, tema llatí el va tocar una mica.
2: Sí, a Mana Guerra, sí, sí.
4: I després això ho ha descartat, feliçment per molts.
2: Per mi, també.
4: I després el Palau Sant Jordi amb Alfa, a l'Estadi Olímpic l'any passat, que va ser un concert molt important. Ella diu que ha perdut diners amb aquells concerts d'estadis, no?
0: Ah, perquè, sí?
4: Ho ha dit, podria ser, de fet, perquè eren esdeveniments concebuts com a posicionaments de marca Aitana, amb la vista posada amb el que està fent aquest any, que és la gran gira mundial, que no hi ha gaires artistes espanyols que facin gires mundials com aquesta, realment. Tu mires la ruta, el full de ruta d'Aitana, no arriba al nivell d'una Rosalia, que entra en un angle molt fort allà, i l'Aitana no, però, a veure, 3 nits al Movistar Arena de Buenos Aires, que són 15.000 cada nit, si no m'equivoco, 3 nits a l'Auditori Nacional de Ciutat de Mèxic, 10.000 cada nit, això no ho fa qualsevol, eh? Yeah. I després posa un peu ja a Nova York, Miami, i a Londres, París, Milà i Lisboa.
0: Clar, Anna, tenim aquí una carrera perfectament planificada per triomfar globalment.
3: Sí, jo crec que des d'un principi la discogràfica va fer la seva aposta principal en l'Aitana, que després ja parlaré una mica de su trajectòria des de que va sortir d'OT, però jo crec que està molt clar que al final el fenomen Aitana va ser una cosa que des del principi, des de l'acadèmia, va ser molt patent, que ella va ser una de les concursantes que més cridava l'atenció. I bueno, és veritat que hi ha hagut alguns giros a lo largo de su carrera, però jo crec que al final tot apuntava, sobretot des de 2020, a aquesta expansió internacional que per fi s'està materialitzant ara.
0: Amb el seu últim disc, sobretot, Quarto Azul.
5: Porque todavía te quiero.
0: Doncs vinga, parlem una mica d'aquest primer concert que l'Aitanòloga Gemma Alegrí va veure. I en Jordi Bianchotto va veure com a espectadora,
2: sí,
0: diguem,
2: com a fan,
0: i en Jordi Bianchotto com a professional, com a crític musical. Primer, el concepte Quarto Azul, per qui és despistat, per qui estigui despistat ara mateix.
4: Sí, això aboca directament l'habitació on ella aparentment va créixer, no? En la llar familiar.
0: Sant Climent de Llobregat.
4: Sant Climent del Llobregat,
0: poble de 4.000 sí. I escaig
4: sí,
0: veïns.
4: Sí. Llavors, per ella representa un espai de protecció familiar i de seguretat. No? Mm. Ella ve d'una època de convulsa, que ja ho va explicar i va quedar reflectit en aquella sèrie documental de fa un any escaig.
0: A Netflix, no? Oi?
4: A Netflix, exacte. Metamorfosis.
0: Sí.
4: I bé, això ho ha airejat molt. Hi ha tota una narrativa de presentar-te com una figura dèbil i vulnerable actualment en el pop, eh? És molt present, això, i és per discutir-ho, també.
1: Ara, sí, Clàudia. Hi ha molt de los ricos también lloran,
4: exacte.
1: No? I de voler-te sí, mostrar com una...
4: Mucho, és que fa molt de dir-ho perquè t'acusen d'insensible, llavors.
1: No, però... d'insensible no, però el que vull dir és com de, si no ets un artista completa o no ho passes malament, sembla que no ets suficient.
4: I com la conversa sobre les malalties mentals està molt a l'ordre del dia, és una forma de dir, jo sóc com vosaltres, també,
1: exacte.
4: No? Però clar, jo no, tampoc vull insinuar que això s'ho inventa, perquè és evident que no s'ho inventa, hi ha hagut un seguiment mèdic en el seu cas i no és una cosa com per prendre a broma, no? Però no. Ha jugat un paper realment en
1: ara.
4: La seva projecció, no? Com a figura pública.
0: Sí, és que deixa'm, Anna, tu que ens volies parlar una mica de la trajectòria. Clar, posa't amb 18 anyets
2: és que
0: a ser una de les persones més populars del concurs més seguit, no? El talent show més seguit de...
2: Sí.
0: De la història. A més,
2: sí,
0: va tenir... Va ser l'any de Amaya, vull dir que va ser
2: correcte.
0: Com un...
2: I va quedar segona.
0: Revir.
2: Vull dir que no va ni
0: bueno,
2: guanyar.
0: Però
2: és allò de...
1: La maledicció
2: no?
1: Del guanyador, eh?
2: Correcte.
1: Això és un tema, Operación
4: sí.
1: Triunfo.
4: Ah, no. Passa amb Rosa
2: sí,
4: i Bisbal.
0: Explica.
3: Sí, bueno, o sigui, jo crec que al final, des de que va sortir, va ser un gran fenomen. De fet, jo crec que molta gent diu que ella és la veritable guanyadora d'OT, però bueno, a la Amaya també li va superbé. Però clar, o sigui, és veritat que la Major aposta molt per ella, de fet se l'emporten a Los Angeles i tal quan acaba el concurs, després saca telèfon amb un bon equip ja de composició i tot, o sigui, també hi ha una comparació després que a Lola Índigo, per exemple, li van donar només, crec que 1.000 euros o així per fer el videoclip de Yo no tengo nada, o sea, Yo ya no quiero nada. I de fet va pagar ella les seves bailarines, o sigui que és veritat que també és veritat que va ser la primera expulsada, eh? Yeah. Però bueno, és veritat que hi havia una comparació important respecte a la resta de bueno, de concursants. I jo crec que ja després, a mesura que l'Aitana va creixent, és veritat que hi ha cada vegada més un distanciament del públic, que jo crec que ella també ara, con un canvi d'equip, ha volgut una mica tornar a aquesta autenticitat que vam veure al principi de la seva carrera amb OT, que tenia aquesta espontaneïtat, aquesta cercania que al final és per quan tu creixes molt, quan tu et tornes mainstream, també hi havia una necessitat molt gran d'un artista pop, o sigui, una necessitat generacional molt gran d'una nova artista pop, diguéssim. A més, en un moment que el que més triomfava era la música urbana i el reggaeton i el trap. I ella va aprofitar molt bé aquest forat que hi havia en la música en aquell moment, i jo crec que en Quarto Azul ja materialitza una mica aquesta necessitat de reconexió amb el seu públic.
0: Que en l'Efono està sonant de fons, que no vol saber res d'aquesta cançó, és curiós.
2: No.
0: Això ho ha explicat, Jordi. Però és molt jove, no?, per dir... no vull saber res d'aquesta etapa meva.
1: Cançó, no, però és una mica
0: meme. Sí. Jo pensava molt en Mònica Naranjo, sí, que no volia saber res de palabra... Bueno, dels primers discos i tal, perquè els veia com molt comercials, però clar, són coses que sí, va fer fa 30 anys.
4: Ella, de fet, al no? Palau Sant Jordi l'altre dia es va mostrar una mica incòmoda en un cert moment quan va fer les cançons més antigues, que eren les de l'àlbum 11 Razones, que eren les que eren més pop-rock, guitarrer, una mica, no? I va dir, no sé quant de temps més continuaré cantant aquestes cançons, però és que agraden molt i jo les continuo fent. Però va ser una mica com a contracor, no? El missatge era...
2: La retalla, no? I ja les fan una mica més curtes.
4: Cap al començament ja no els hi donem una gran importància, no? I sí, ella entenc que ha evolucionat molt i és veritat que realment aquest concert és una afirmació del president absoluta, no? De 25 cançons, 15 són del quart azul.
0: Del disc.
1: També és molt d'ara, aquesta cosa de reinventar-te constantment i de, el que vaig fer la setmana passada ja no em representa.
0: Perdó, Madonna ho ha fet tota la vida, eh?
1: No, no, però vull dir...
0: Sí, sempre, és veritat, però s'ho ha de dir, no, Jordi?
4: És l'alt referent. Sí, clar, per generacions posteriors és la Taylor Swift, no? Amb les eres.
1: Correcte. Però aquesta cosa de nova era, nova era...
2: Ara ja és la era, ja se sospita la... Serà l'era rosa, de color rosa. Tothom diu que la pròxima era d'Aitana serà rosa.
0: A la nova era potser parla més català i grava en català, no? Què?
2: És un dels grans temes.
0: Que tenim algun fragment del primer concert, allò ella parlant... Bueno, va parlar poquíssim, no?, al principi.
6: Em sembla una il·lusió que em fa estar aquí, en català, amb vosaltres aquesta nit, estan aquí les meves amigues, la meva família. Bueno, és que són quatre Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura...
0: Però i fins aquí, no?
2: Sí, i després us estimo Barcelona al final i s'acabó. Sí. És que fins i tot després de les cançons deia moltíssimes gràcies després de cada cançó.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Jo haig de dir que l'any passat la vaig entrevistar quan va treure el Quarto Full i l'entrevista era a Madrid, a més, en un context que tothom parlava castellà, i quan li van dir que jo venia del periòdic, que em deia Jordi de nom, a més, ella mateixa em va dir en català, vols la fer en català? I vaig dir, doncs sí, la vam fer en català, tota l'entrevista. Ara, és veritat que l'altre dia va parlar molt més en castellà. Sí,
1: sí, jo, ella ho ha explicat moltes vegades, que no se sent gaire còmode, perquè és veritat que jo crec que quan no tens un entorn amb qui parlis català, vulguis o no, doncs, el vas perdent, i també hi ha aquesta decisió de voler-ho cuidar o voler-ho guardar o passar una mica
2: del
1: tema.
2: Els estadis va parlar molt més en català que no l'altre dia.
0: I gravar, perdó, que és que jo no l'he seguida molt a Aitana. Té alguna cosa en català, ella, gravada?
4: Gravar?
2: No, va fer...
4: De la seva obra pròpia, no.
0: Ni se l'espera, no?
2: No crec gens.
0: I menys ara que està així en plan global, però bueno, mira la sèrie.
4: Inclús va parlar d'una manera que es nota l'influx latinoamericà, perquè va dir això del demasiado en lloc de mucho. Demasiado té connotació negativa a la paraula demasiado, i en canvi Latinoamèrica es diu en positiu. Esto me gusta demasiado.
1: Ah? Bueno, quan estava amb en Sebastián Yatra, el famós vídeo, Anna, em sembla que tu també te n'en recordaràs, de que quan estava
2: en Sebastián Yatra... Eren los 40, de fet, l'entrevista.
1: Exacte, amb una entrevista en castellà normal, i ella de cop li van... Pues, que el van treure a Twitter i la gent es pixava de riure de per què està parlant amb accent colombià, de cop.
2: Perquè el nòvio era colombià,
1: clar,
2: efectivament.
1: I la gent pixant-se de com pot ser això.
0: Anna, ara que estem així en plan corazón, si vols aportar alguna cosa... Ahir em sembla que una fan del públic li preguntava sobre en Plex. O sigui, la seva... Jo no sé si ella s'exposa molt... Sí, no? D'artistes pop...
2: Sí, però el documental deia no vull exposar la meva vida privada...
0: Hi ha una contradicció.
4: No, sí, però ho feia.
2: Correcte. I el risc és la seva vida privada. Vull dir, sempre hi ha aquesta contradicció.
0: Clar, i el risc és que un fan, tu que vols acostar-te als fans i parlar amb ells, demani, tu, on és en Plex, que no veig en Plex? No? I ella,
2: t'he de dir que moltes fans l'esperaven, Màxim, ja el primer dia, vull dir, les meves germanes miraven a la grada a veure si hi era o no hi era i si pujava a cantar un o les babies, vull dir que...
0: Anna, com veus tu aquesta barresa de lo privat i lo que està exposat, públic, està ja tot... Aquí hi ha una frontera difuminada absolutament, oi?
3: Sí, jo crec que sí, perquè a més jo crec que és una contradicció també molt comprensible, perquè clar, tu eres artista, o sigui, tu de què vas a parlar? O sigui, pues de la teva vida, oi? O sigui, i també, jo crec que després la Aitana també ho pensa molt de... O sigui, jo parlo de la meva vida, les meves cançons, però després tampoc vull que la meva... O sigui, que els periodistes estiguin a la meva casa, o sigui, de fet, ella va fer una petició de que no fossin a la seva casa com un de nit, perquè, clar, o sigui, ella es va assustar. Yeah. Aleshores, jo entenc també que, o sigui, al mainstream, quan un artista és tan grande, o sigui, al final necessites... Tot és màrqueting. Mm. O sigui, ja tot el que transcén de lo privat és màrqueting. Aleshores, jo crec que ella també vol compartir les seves sensacions, les seves experiències amb les seves parelles, perquè forma part de la seva vida.
1: Clar.
3: Però, clar, després no és difícil renunciar una mica a compartir ja fora de lo que és estrictament musical.
1: Clar, però fa molt riure, perquè llavors tu tens Metamorfosis on veus gairebé la ruptura amb en Sebastián Yatra en viu i en directe.
2: I sóc que vam veure.
1: Clar, llavors com
2: amb crispetes.
4: No pots queixar-te que t'exposes massa, no?
1: Ara,
4: no.
0: Sí. Marketing és clau, no? Marketing i...
2: Absolutament.
0: Home, i publicitat, sí. Diguem, les,
2: sí, no? Molta,
0: totes les lletres.
2: O sigui,
0: jo me la trobo cada matí aquí a la botiga Adidas de Passeig de Gràcia, que estem, som veïns.
1: I a tantes més,
0: aquí.
1: Cap pudor, per agafar-ho.
0: Qualsevol marquesina, doncs, venent-te...
2: I de maquillatge, de...
0: Venent-te hamburgueses...
1: Bancs,
0: o el que
1: perdoneu.
0: Sigui. Què és això,
4: clar,
0: Jordi?
4: Clar. Jo diria que hi ha com un joc aquí d'atracció i repulsió cap a la idea de celebritat i d'accedir a la gran fama. On és ella, que li encanta per un cantó i també la terroritza i la paralitza per un altre. I al mateix temps que tingui aquesta línia també d'empresària, amb el seu nom i la marca lligada a moltes marques i de més, marques de divers caràcter, això em fa pensar en una Rihanna, que ja fa anys que no treu ni un disc, ni una gira. No sé si Aitana aspira a fer com la Rihanna.
2: No.
0: Jo això no li perdono a Rihanna. Li perdono.
4: Que al final ja són dones de negocis pels quals la música ha fet un paper, no?, de trampolí, i a partir d'aquí ja se n'obliden bastant de la música. No sé si Aitana acabarà fent això,
0: ja, però... Ja,
4: però
0: espera-te, dona de negocis. Magopop s'han associat.
1: Ara, amb el Teatre Aquitània, que va sortir fa unes setmanes, que el compren.
0: Això et va sorprendre, Gemma, a mi em va sorprendre. Molt. Que...
2: Molt.
0: Sí, primer, perquè... són amics amb en Magopop? Això, o sigui, Aitana, Magopop, jo no... Aquesta relació...
2: Jo no t'ho sé dir.
0: No sé, el millor sí, es coneixen de tota la
2: vida.
0: A més, vida,
2: a més va ser com de cop el vídeo a Twitter, no? Vull dir que, sí. Ostres, i tots els puixos de cop i volta, tots els mitjans ens van tornar boixos d'aquests dos junts comprant això, què
0: comprant
2: fan per fer
0: què? Comprant un teatre, sí.
2: Senyals que en tenen molts, no sé.
1: Tantes coses a dir.
0: Aquesta vessant comercial, Anna, tu com la veus?
3: Doncs jo crec que hi ha hagut una mica una evolució, perquè jo crec que en un primer moment sí que va haver una mica d'apostar per tot, o sigui, tot tipus de marques, sí. El Mac Aitana, que després ella va ser celíaca i no podia menjar-ho.
0: Què? Això no ho sé, jo. Què és això?
3: Sí, o sigui, clar, ella va a sacar una col·laboració a McDonald's d'un Mac Aitana, i després a una entrevista va dir que no podia menjar-lo perquè era celíaca.
1: És el sumum del capitalisme.
4: Un petit error que va cometre. I també la nena Aitana aquella de famosa, al mateix moment en què feia aquelles contorsions totalment libidinoses
0: sexual,
4: a la gira
0: sí.
4: d'Alfa. Dius, les dues coses alhora no sé si acaba de quadrar, no?
3: Clar, també està, jo crec que és molt positiu també que, com aquesta naturalitat i també aquestes contradiccions que té ella de, bueno, pues al final pot evolucionar o al final també ves una mica en la contradicció del màrqueting a la persona real. O sigui, una mica el destiempo que ocorre, però jo crec que hi ha hagut una evolució de donar-li a tot, de ser com una marca paraguas, allà després ara estar una mica més elevada, més també hi ha hagut un canvi d'equip, que això és important, i ara aspirar a ser una marca una mica més premium, més elevada, o sigui, no ser marca de los chicles Orbit i Mike Aitana i la Nancy, bueno, la Nancy crec que segueix, però és veritat que la Nancy va coincidir amb l'etapa alfa. O sigui, que era com molt explícit, però també després la Nancy. O sigui, era una mica contradictori. Jo crec que això l'ha millorat.
0: Has dit tu, Nancy, i la Gemma ha fet un gest. Com
2: sí, el de jo la tinc, però vull dir, jo la tinc a casa. O sigui, si li vaig regalar a la meva germana fa no gaire. La meva germana té 16 anys, vull dir que no és una nena petita, però sí, sí.
0: Em fas patir perquè en rest és l'informatiu l'hora 14, per cert, amb què obriu avui.
2: Doncs,
0: Gemma, ara et sentirem, però...
2: Sí, amb l'augment de nens i nenes amb necessitats especials a les escoles, en ple debat de l'escola inclusiva.
0: Hi ha dos dies de començar el curs.
2: Efectivament.
0: Curs mogudet, un altre curs mogudet.
2: Parlem també de les
0: doncs
2: vagues.
0: Doncs et sentim i et posem la xica perfecta, va bé, per acomiadar-te.
2: Perfectíssim.

0: Aquesta és la d'Alaska, no? Amb Alaska. Mm. És aquesta, eh?
1: Sí, exacte, sí.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ah. En broma i paròdia.
0: Molt bé.
1: De la figura de la xica perfecta.
0: Molt bé. No sé si ho hem dit tot ja, Aitana, déu-n'hi-do, eh? Alguna cosa més, Anna?
3: Bueno, que jo crec que sí que és patent l'evolució que està tenint l'Aitana i que jo espero que ja es consolidi una mica amb la figura internacional que estem esperant des de fa anys, que... Mm. De fet, ja l'hem vist a los Latin Grammys, de fet va guanyar un Grammy, bueno, per el packaging de Cuarto Azul, però jo crec que cada vegada més l'Aitana jo crec que va per un molt bon camí i espero que, bueno, pues que així sigui.
0: Molt bé. I a veure si ja va deixant aquesta mica de fredor que encara li queda i que els crítics remarqueu.
1: Fredor.
0: Aquesta fredor en escena, en directe.
1: En escena.
0: Tot i que també tornem amb les contradiccions. Després hi ha aquestes ganes d'aproximar-se al públic i de mantenir conversa i contacte.
1: És que ella fa la broma aquesta amb la xica perfecta, però és que ella va una mica d'això, no? Yeah. I així com, per exemple, ara s'ha fent un salt amb la figura de Rosalía, no? La Rosalía té aquest component també de perfecció, però també al mateix temps té un ànima una mica punk, no? I de fer coses caòtiques, yeah, també a vegades, sí, no? Com quan va fer la presentació aquella de Lux amb el desastre aquell de, bueno, de
0: el Menac,
1: de vols dir? No, la de Colón a Madrid, més aviat.
0: Ah, sí, ha sortit del cotxe.
1: Amb la transmissió, sí, que s'hi fumava el cotxe i TikTok, Instagram. Jo crec que l'Aitana això no és capaç de fer una cosa tan caòtica.
2: És molt caòtica, però també està tot super hiperpensat.
1: Segur.
2: I és una estratègia brutal.
1: Però el missatge que dona és com gamberro, no?
0: Però a Clàudia li compres més.
2: Home, perquè atrapa molt més. És com, però no per comparar-les cadascú, que fes el que vulgui, però és com la Maia. Una Maia que de cop et diu, ai, pues m'he equivocat, vinga, et fa riure,
0: i et atrapa.
2: Sí, i et fa com podria ser la teva amiga. La podries tenir al costat.
0: Doncs bé, Aitana, encara li queden dos concerts aquí al Palau Sant Jordi.
1: Dilluns i dimarts.
0: Amb ella i Weekend ha començat, diguem, la temporada forta. Doncs anem a repassar alguns altres, no, Jordi?
1: I tant.
0: Concerts importants.
1: En tenim un munt, però bé, fent una mica de selecció i anant cap a les figures nobles i il·lustres, comencem...
0: Per Ronnie Woods.
1: Amb un veterà.
0: Bueno, veterà i reialesa. I reialesa del rock.
1: Clar, i estem en una època que estem esperant a veure si els Rolling Stones fan la famosa gira europea que havien de fer fa un any.
0: Depèn de la remesa de bombones d'oxigen.
1: És que, clar, no, hi ha moltes variables aquí. Sí. Clar, sembla que Keith Richards té problemes amb els dits per tocar.
0: Artrosis, no?
1: Exacte. Sí. Però vaja, no es descarta encara, i de fet el Jagger a una entrevista no fa gaire va dir que creia que l'any que ve hi hauria la gira europea, que s'espera que passi per Barcelona. L'últim cop van fer Madrid, l'anterior havien fet Barcelona, sempre van fent com tornant-se, no? I ara tocaria Barcelona, no?
0: Material nou tenen, eh? Acaben de treure
1: un disc, està Rolling força Stones. Bé. El Jagger, per cert, li van preguntar, faríeu una residència en lloc de viatjar, no?
0: Ah,
1: que és
0: com
1: això
0: la Shakira.
1: Que sí. Ara, com la Shakira o la Celine Dion a París, no? I va dir que no, que ell no veia els Rolling Stones fent residències, que el seu és la carretera,
0: Ells no han fet mai res a Las Vegas, no? M'imagino, els Rolling Stones. Fent un casino de Las Vegas.
1: La veritat, no, si ho farien, seria fa segles, però no ho recordo.
0: Bueno, de moment, Ronnie Wood, que també és molt excepcional, que vingui un Stone a fer un concert. Quan
1: molt,
0: serà això?
1: Molt, això és dissabte que ve.
0: I 12 de setembre.
1: És Rasmatàs, és la primera vegada que Ron Wood fa un concert així en solitari a Barcelona. Ha fet poques vegades gires ell pel seu compte. Mm. Aquí en altres èpoques havíem tingut en solitari alguns membres dels Stones, el Charlie Watts i el Bill Wyman, i una vegada Keith Richards també, el mateix Rasmatàs, però fa molts anys això. I bé, és excepcional, sí.
0: Una altra cita històrica.
4: La cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que...
0: Fa molta ràbia l'adjectiu històric, però és que això ho és. Oques grasses. Quatre Olímpics.
1: Que en aquesta cançó que sona ara, que es diu Jubilar-me, ells ja vaticinaven cap on anaven, no? Josep Montero i companyia aspiren a una vida tranquil·la, no volen l'estrès de la fama i la pressió per guanyar diners i tot això, però clar, els ha sortit una mica rebotat tot plegat, no? Perquè volien fer un únic concert a l'Estadi Olímpic, que ja és prou gros, i resulta que són quatre al final.
0: 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Strokes! El grup favorit d'Anna Puigvoltas.
2: Oh.
0: La directora del balcó.
2: Sí.
0: I de Pol Valero, també. 20 d'octubre, al Sant Jordi. Estan en
1: el
0: forma, només diguem això, estan en forma,
1: sí,
0: Strokes?
1: Sí, tant. Sí? És un grup que va evolucionant, ja no són els mateixos del primer àlbum, que era molt rock de guitarres, ara hi ha electrònica i altres coses, però continuen sent un grup que està bastant a l'avantguarda i bé, és un concert únic a Espanya i serà important.
0: També podia preguntar si està en forma Maia Montero.
4: Voy a escribir la canción.
0: Però això m'ho dius ja quan s'acosti el concert d'Oreja de Van Gogh.
1: Això ho veurem, efectivament, a partir dels dies aquests de novembre.
0: Jordi Bianchotto, sí. Ens veiem aviat. Anna molt Rojas, bé. Moltíssimes gràcies. Adéu.
5: Senyores i senyores, directament...
0: Bé, això no sé si us ha volat.
5: Tot és comèdia.
0: Això som nosaltres. Tornem el cap de setmana que ve. Adéu.

0: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu, descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Sofàs, sillons, matalassos, canapès, juvenils, salons, matrimoni, amb mobles Hipopòtamo, ho tens tot. A més, ara per cada 1.000 euros de compra et regalem 100 euros en xec regal per les teves properes compres. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
2: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dilluns 7 de setembre i aquest és un dels sons del dia.
4: Vamos a tener probablemente estudiantes de primera, estudiantes de segunda y estudiantes que ni siquiera llegaron a ser estudiantes porque no pueden pagarse la universidad. No pueden pagarse la universidad porque no pueden pagar el alquiler.
3: És l'advertiment de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. Joves que no podran venir a estudiar a les universitats catalanes perquè no poden pagar l'habitatge. Ja no parlem d'un pis, no, sinó d'una simple habitació. És una informació que ara ampliem, però abans sapigueu que avui la calor comença a fluixar, ja era hora. S'espera que les temperatures siguin entre 1 i 5 graus més baixes que ahir, depenent de la zona. Al litoral, però, gairebé no es notarà perquè, mala sort, continuarà fent molta xafor. Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien. Això és el que denuncia la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. Les universitats catalanes, malgrat ser conscients de la problemàtica, de moment no es plantegen prendre mesures. És una informació del Pau Puig.
5: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no canvia radicalment, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat, no pels preus d'aquesta, sinó perquè no podran pagar-se el pis. Marta Gómez és la directora de Relacions Institucionals del CREU.
4: Estamos ante la disyuntiva de que nosotros entendíamos y todos seguimos entendiendo la universidad como un ascensor social, pero en el momento en el que va a haber estudiantes que no van a poder optar porque no pueden pagarse un alquiler, o una vivienda, ese ascensor social se está rompiendo.
5: A Barcelona només la Universitat Autònoma ofereix allotjament. Nelly de Falcó és la directora de la Vila Universitària.
6: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb la qual hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
5: La Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona només tenen una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
3: Hem parlat amb alguns estudiants que aquest estiu han intentat trobar pis a Barcelona.
7: Vaig començar a buscar a Paris Idealista, a l'àrea metropolitana dels voltants, però no en trobo, és impossible.
8: Una habitació molt petita, la qual amb prou feines que havia un llit i un escriptori molt petit, un preu desorbitat i potser coses que es queien a trossos.
9: No busques que sigui un superàtic o amb piscina i amb gimnasos. Busques un lloc on poder dormir amb tranquil·litat.
3: De mitjana, el preu per llogar-ne un de pis se situa en els 1.100 euros mensuals actualment. Susana Ruiz, bon dia.
10: Bon dia. Per aquest motiu hi ha joves que es plantegen renunciar a la universitat. És el cas de la Irene, que estudia un doble grau d'enginyeria a la Universitat Politècnica de Catalunya.
11: A vegades quan tinc un examen sí que dic, mira, vaig en cotxe, però també m'agobia molt el camí en cotxe. I sí, molts cops he dit això.
10: I com l'Irene, hi ha desenes d'estudiants que després de buscar pis durant l'estiu han vist que no poden assumir-ne el cost, ni a Barcelona ni als municipis del voltant. A la capital catalana el preu mitjà d'una habitació ronda els 600 euros, segons la consultora especialitzada Life for Life.
3: I de crisi en crisi, per avui es manté la prohibició d'entrar a espais naturals com la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la comarca de la Noguera, per al risc d'incendis.
10: Les altes temperatures d'aquest cap de setmana han deixat bona part del territori en risc extrem d'incendi en més d'un centenar de municipis. Una de les zones que més preocupa són aquests parcs de la comarca de la Noguera tancats des d'ahir. Els agents rurals hi porten fent controls per evitar-hi l'activitat humana.
12: Ens preocupa aquesta zona especialment perquè les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa.
10: Alicia Bayan és la cap de Guàrdia dels Rurals.
3: Persisteix el risc d'incendis, tot i que la Protecció Civil ha donat per tancat l'episodi de calor intensa del cap de setmana. Han estat 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana en un mes de setembre.
10: Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i diumenge s'ha repetit. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 10 persones afectades per la calor, cap de gravetat.
3: Hi ha més coses. La Generalitat haurà d'indemnitzar la família d'un noi de 21 anys que va morir en un accident de trànsit a la C-59 l'any 2021. El Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a la mare del jove que va denunciar l'estat de la carretera, a Gemma Alegrí.
13: Una carretera on no hi havia tanques de doble protecció, ni reflectors ni senyals per alertar del perill. En David va morir el 19 de novembre del 2021 després que el seu vehicle sortís de la via en un revolt tancat i caigués per un desnivell de 9 metres. Després de l'accident, la seva mare va presentar una demanda perquè, segons ella, la mort el seu fill es podria haver evitat.
14: S'acredita judicialment que no hi havia doncs, els manteniments oportuns en aquesta via, almenys en aquest punt concret, ni les senyalitzacions.
13: És Àngela Asso, advocat de la família, en declaracions a Ser Catalunya. 2 mesos després de la mort d'en David, el Departament de Territori va instal·lar elements de protecció.
3: I parlant d'accidents, un de múltiple a la P7 a Cambrils en direcció nord ha deixat 2 ferits, un de lleu i l'altre de menys greu. El sinistre s'ha registrat aquest diumenge a la tarda amb 4 vehicles implicats, un dels quals una furgoneta.
10: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, hi va haver un encalç entre 3 turismes i aquesta furgoneta. Els serveis d'emergència van haver de tallar la circulació mentre els bombers de la Generalitat treballaven per extreure els ferits de dins dels vehicles. La via va acumular fins a 4 quilòmetres de circulació lenta. Un altre accident a la P7, aquest a l'altura de Maçanet de la Selva, també amb furgoneta implicada, va alentir el trànsit en aquella zona.
3: I un home s'ha llançat pel balcó d'un quart pis a Barcelona després d'apunyalar 3 persones i autolesionar-se. Els Mossos d'Esquadra mantenen obertes totes les hipòtesis.
10: Els fets van tenir lloc diumenge al matí en un pis de la Gran Via de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc, on viuen 3 homes. Un d'ells estava a l'habitació amb la seva parella, una dona, quan un dels seus companys en pis va entrar-hi i els va ferir. El tercer company del domicili també va resultar ferit quan va anar cap a l'habitació després de sentir els crits. L'agressor, que continua en estat crític, es va autolesionar i es va tirar pel balcó. La policia continua investigant les circumstàncies en què es van produir els fets.
3: Són les 7:27.
2: Per tu, que lluites per portar-los al llit, i per tu, que et desperten a les 7 del matí. Gaudeix a Caprabo de la safata de cuixa de pollastre sense os Eroski amb segell Welfare de benestar animal per només 5,25 € al quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel I. La universidad online que va contigo.
2: Hoy por hoy, Cataluña.
3: I avui, Susana, què celebrem?
10: Doncs mira, a manca de res millor, un aniversari privat que forma part de l'imaginari col·lectiu.

0: Si vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
2: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, 24 hores que comenci el curs escolar. El protagonisme no és pels nens, sinó pels mestres. Que comencen amb vaga. Després d'un final de curs convuls, amb un pacte que no agrada a tothom, hi ha hagut un augment salarial, encara que amb reserves pels sindicats contraris, i queda pendent de resoldre la reducció del nombre d'alumnes per aula. Ara repassem què s'ha complert i què no, però abans tres imprescindibles i el primer d'ells al trànsit.
4: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
3: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
5: Bon dia, doncs comencem la jornada tenint paciència per un accident a la C25 a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida obliga a tallar un carril de circulació, tot i que en aquest cas provoca menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, sí que tenim un vehicle variat a la B20 a la Ronda de Dalt, que també obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i que en aquest cas doncs provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, sobretot tenim intensitat a la Ronda Litoral, amb retencions en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
3: El segon imprescindible, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: Jordi Carbó, bon dia.
7: Bon dia. Encara ens queden un parell de jornades de temps radiant i amb calor força agobiant. Les temperatures ja no pujaran més, però avui pràcticament no baixaran respecte ahir. Ara tenim 25 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. El dia serà assolellat, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament i la major part del país tindrà màximes durant la tarda de 35 a 40 graus, entre els 30 i 35 a les valls del Pirineu i arran de costa. Durant la tarda, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
8: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
2: Hoy por hoy, Catalunya.
3: Com explicàvem, comença el curs escolar amb moltes incògnites pel que fa als mestres. El govern va signar un pacte a finals de curs de l'any passat, d'aquest any, amb tres sindicats per avançar en aquestes i altres reivindicacions. Repassem amb la Soledad Domínguez què serà diferent aquest curs i què està encara pendent de resoldre. Soler.
9: El clan per reduir el nombre d'alumnes per aula no s'ha atès. El govern diu que el 96% dels grups d'I3 hi haurà menys de 20 infants i que el 98% dels de primer d'ESO no supera el límit legal de 30. La reducció progressiva ha de començar el curs vinent, però no amb l'ambició que voldrien USTECO o la CGT, que demanen un màxim de 15 alumnes a primària i 20 a la resta d'etapes. Si s'han incorporat 1.100 professors extra, dels quals la meitat estaran a les noves aules d'acollida, i també 531 educadors o integradors que tindran els alumnes amb més dificultats. A més, la meitat dels centres educatius tindran una infermera de referència.
3: En el capítol dels salaris, però, Soler, sí que hi ha canvis.
9: Els docents cobraran enguany 1.500 euros més que el curs passat, uns 800 els van cobrar ja el passat mes de maig i els altres 700 els rebran a partir de l'octubre. Aquests increments seguiran de forma que el 2029 els docents guanyaran uns 8.500 euros anuals més. Els que mantenen les protestes diuen, però, que no està garantit que no continuïn perdent poder adquisitiu i demanen que el sou es lligui a l'IPC. Els docents volen també cobrar per tota la feina que fan i que les hores que dediquen per exemple, les colònies es paguin com a extra. El govern els ofereix, de moment, 50 euros per nit.
3: I tot i que la consellera Niubó demanava un parèntesis, són ara els sindicats els qui estan marcant el ritme. Susana Ruiz, bon dia.
10: Bon dia. L'assemblea de docents vol que s'aprofiti la vaga per fer assemblees i debatre sobre el llistat de peticions que volen traslladar al departament. Treballen amb un document amb 7 eixos, que inclou salaris, alumnes per aula, defensa del català, democràcia, i que es pot resumir amb una xifra.
11: Reclama doncs, aquesta inversió del 6% del producte interior brut, com així diu la LEC, no? El que es demana és que hi hagi un compromís, no només del govern, sinó també a nivell nacional doncs, de tots els partits polítics del Parlament, aquest 6% en el pressupost d'educació.
10: És el que deia Rubén Satorra, membre d'aquesta assemblea, que el pròxim 19 de setembre vol aprovar també un nou calendari de mobilització.
2: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
3: Però hi ha més coses. Junts per Catalunya reuneix avui el seu grup parlamentari per preparar l'inici de curs polític a Catalunya, mentre el Parlament seguirà fent oposició al govern de Salvador Illa. A Madrid el seu paper serà decisiu.
10: Decisiu perquè Pedro Sánchez pugui acabar complint o no els compromisos més importants que ha adoptat amb Catalunya, com ara el finançament. Des del govern asseguren que si Junts sabe a negociar hi pot haver marge per millorar els acords existents.
3: Més detalls, Xavier Balló.
12: El paper de Junts serà capdalt en dues qüestions fonamentals que s'han d'aprovar en els propers mesos, com són la condonació del deute del Fla, a la que Junts s'hi posa de cara, i el finançament, amb el qual manté una distància aparentment inamovible. Des del govern català, la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que si el partit s'implica en la negociació, quan el model arribi al Congrés, el govern espanyol podria oferir alguna millora, però que ha de fer una proposta pragmàtica. Declaracions al diari Ara.
13: Si hi ha voluntat, és evident que sí. Ara, no hi haurà un concert econòmic. És inviable. Ara bé, entre això, bloquejar i el nou model, doncs veurem si hi ha elements de millora. No? Jo crec que aquí Junts també ha de fer un treball tècnic-polític des del pragmatisme.
12: La posició decisiva de Junts al Congrés es compaginarà amb l'oposició pura que des de l'inici del mandat està fent el grup a Catalunya i que així ho intentaran traslladar en el debat de política general de finals de setembre.
3: D'aquí una estona escoltarem què hi té dir sobre tot plegat. L'expresidenta de Junts i també del Parlament, Laura Borràs, que serà a l'Aquí Catalunya a partir de les 9. I aquest dilluns reobre el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
10: Ha estat tancat durant 2 mesos per obres. S'han renovat tots els elements a l'intercanviador i s'ha retirat l'amiant del passadís. Pel que fa al servei al tram compartit de les línies 9 i 10 entre la Sagrera i Bonpastor, els trens hi circulen amb normalitat des de la primera hora d'aquest matí.
3: Són les 7:57. Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
3: El Barça ja és líder en solitari després de golejar el València a Mestalla.
14: Victòria per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i els gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
15: Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot, segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
14: Líder amb 12 punts, 2 més que l'Alavés, que és segon, i 3 més que el Real Madrid. Quina meravella, exclamen a l'Esporto, maneta de líder a Mundo Deportivo. La mala notícia, Eric García es va fer una fractura nasal amb un cop involuntari, precisament amb Rodri. És la mateixa lesió del novembre de l'any passat al camp del Bruges.
3: I l'Espanyol que empata 1 contra el Sevilla.
14: Amb un gol in extremis de Marcos Fernández, Edu Expósito va criticar el gol que el VAR abans va anul·lar als blanquiblaus.
16: Yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy.
14: A segona divisió, avui juga el Sabadell a casa contra el Córdoba a 8:45.
3: I l'Europa denuncia una nova agressió a un aficionat per portar una estelada.
14: Els fets van ocórrer durant el partit contra l'Alcorcón. El club barceloní va fer un comunicat explicant que, segons diversos testimonis, un aficionat europeista va ser objecte d'una desproporcionada actuació d'uns agents de la Policia Nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. Segons els testimonis, els agents el van agafar pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. A més, relaten que li van requisar l'estelada i fins i tot el van voler obligar a dir que era espanyol.
3: Gràcies, Arnau, i acabem amb música.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, hi ha un nou incident amb una estelada en un camp de futbol. És el que denuncia el Club Esportiu Europa. Hauria passat en un desplaçament al Corcón quan la policia hauria agredit un aficionat que duia la bandera. Junts i Esquerra demanen explicacions i el delegat del Govern a Catalunya apel·la a la cautela perquè té versions contradictòries. Notícia que ara ampliem, però abans tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
2: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dilluns. Tenim paciència, sobretot, per aquest accident a la C-58 on continua un carril de circulació tallat a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i on es fan retencions de fins a 5 quilòmetres des de Ripollet. Per altra banda, també trobem molta intensitat amb retencions a la B20 des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, a causa d'un vehicle avariat que a hores d'ara ja s'han retirat. Per altra banda, també tenim força intensitat a la Ronda Litoral, on hi ha cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta en sentit sud, però també des de Montjuïc fins a la Barceloneta en sentit nord. De moment, això és tot des de el RAC. Paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible, el transport públic, aquesta hora normalitat, i el tercer, el temps. Avui es manté la prohibició d'entrar a espais naturals com la Baronia de Rialp i la Serra del Montroig, tots dos a la comarca de la Noguera, per alt risc d'incendis, en un dia en què seguirà fent molta calor. Jordi Carbó.
3: Un dia més, la calor serà força agobiant arreu de Catalunya. Ja no pujaran les temperatures respecte als darrers dies, però pràcticament no baixaran. Ara tenim 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. El sol estarà present a tota hora, en un dia radiant, amb una mica de calitja, i temperatura pujant ràpidament, màximes de 35 a 40 graus a la major part de Catalunya, entre els 30 i 35 a les valls dels Pirineus, també a la línia de la costa. Durant la tarda fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Nova agressió policial a un aficionat que duia una estelada, això és el que denuncia el Club Esportiu Europa. Hauria passat en un desplaçament a camp contrari, al Corcón, després de l'episodi viscut a Elx per un aficionat del Barça. Ara l'equip de Gràcia ha volgut fer públic un nou incident molt similar. Susana Ruiz, bon dia.
4: Bon dia. Segons el comunicat del club, un aficionat de l'Europa va patir una actuació policial desproporcionada. Els agents el van agafar pel coll, llançat a terra i colpejat, i van intentar obligar a dir que és espanyol. N'ha parlat el president de l'Europa, Héctor Ibar, a BTV.
5: Fora de Catalunya és una bandera que genera, doncs, molta animació. Versió. Llavors, pel que sembla, l'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha pogut retirar, doncs, emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat.
4: El club assegura que davant d'aquest episodi els aficionats de l'Europa haurien abandonat l'estadi.
1: Junts i Esquerra Barcelona han condemnat l'actuació, ho han fet a través de la xarxa X.
4: El candidat del Juntaire, Jordi Martí, ha piulat prou agressions i prou impunitat i ha instat a PSC i PSOE a fer un pas endavant en aquest sentit. Elisenda Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.
1: Ara bé, el delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto, assegura que les xarxes té informació contradictòries.
4: Sí, per això demana prudència i que s'eviti treure conclusions precipitades. Afirma Prieto que ha parlat amb el president del club, pel que diu que té tot el respecte, però que també ha parlat amb els estaments implicats que li han donat informació que no coincideix amb l'altra versió.
0: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien. Això és el que denuncia la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. De mitjana, el preu per llogar un pis a Barcelona se situa als 1.100 euros mensuals actualment, una habitació 600, segons la consultora especialitzada Life for Life. Informació de Pau Puig.
6: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no canvia radicalment, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat, no pels preus d'aquesta, sinó perquè no podran pagar-se el pis. A Barcelona només la Universitat Autònoma ofereix allotjament. Nelly de Falcó és la directora de la Vila Universitària.
7: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb el qual hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
6: La Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona només tenen una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
1: I el nombre d'actuacions dels bombers al medi natural ja supera les 1.400 des de principis d'any. Són 163 més que l'any passat per aquestes mateixes dates.
4: Des de Bombers alerten que si bé fa uns anys els rescats i els salvaments es concentraven en determinats mesos de l'any, els canvis en les condicions meteorològiques ja els obliga a actuar durant tot l'any. Aquest 2026 els rescats han crescut els mesos de gener, abril i maig, quan no solien actuar amb tanta freqüència. Oriol Vilalta és el cap del grup d'actuacions especials dels Bombers de la Generalitat.
8: Va consolidant una tendència que ja no només fem els pics d'actuacions en mesos consolidats com a l'estiu, sinó que es dona també a la resta de mesos.
4: On més treballen els bombers és a muntanya. 935 rescats fins a finals d'agost, és un 15% més que l'any passat.
1: I un home ha quedat en estat crític en llançar-se pel balcó d'un quart pis a Barcelona després d'apunyalar tres persones i autolesionar-se.
4: Els fets van tenir lloc diumenge al matí en un pis de la Gran Via, al districte de Sants-Montjuïc, on hi vivien tres homes. En l'incident també hi ha una dona implicada, parella d'un dels ferits. Els Mossos d'Esquadra mantenen obertes totes les hipòtesis.
1: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
4: Els sindicats d'educació demanen complicitat a les famílies durant la vaga de demà, coincidint amb el primer dia de curs. Els demanen que en la mesura del possible no portin els nens a les escoles. Això ho llegim al diari Ara. El periòdico explica que els hospitals catalans de Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer. La tècnica consisteix en millorar el drenatge dels ganglis linfàtics per netejar el cervell de l'acumulació de proteïnes relacionades amb aquesta demència. I una nova dada terrible referent a l'emergència climàtica, l'aigua del Mediterrani va assolir els 28 graus i mig el 13 d'agost, segons l'EMET. Ho llegim a l'Avantguarda. Aquest disbarat és el valor més alt registrat mai des de 1940, quan es va començar a fer aquest seguiment.
1: 8:27.
9: Aprofita els últims dies del 15% extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins al 7 de setembre. Conforama.
10: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
1: Arnau Montserrat, hola de nou.
11: Hola, Gisela.
1: Maneta del Barça Mestalla.
11: Victòria per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i els gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
12: Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot. Segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: El Barça es lidera amb 12 punts, 2 més que l'Alavés, que és segon, i 3 més que el Real Madrid. La mala notícia, Eric García es va fer una fractura nasal amb un cop involuntari amb Rodri. És la mateixa lesió del novembre de l'any passat al camp del Bruges. Entrem en setmana de Champions. Avui roda de premsa de Mourinho abans del Madrid-Inter de demà. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord.
1: I l'Espanyol empata 1 contra el Sevilla.
11: Amb un gol in extremis de Marcos Fernández, Edu Expósito va criticar el gol que el VAR abans va anul·lar als blanquiblaus.
13: Yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy.
11: A segona divisió, avui juga el Sabadell a casa a 9:15.
1: I en motor, Toni Bou fa història.
11: Aconsegueix el seu mundial número 40, el 20è outdoor a la Fórmula 1. Antonelli s'imposa a Monza en un històric triomf sortint 19è, i tanquem amb la derrota del Barça a la final de la Supercopa de Futbol Sala, triomf del Pozo Murcia 5-4.
1: Gràcies, Arnau.
11: Fins ara.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia. Entre aquest gol de Johan Cruyff narrat per Joaquim Maria Puyol a la Ràdio Barcelona... I aquest altre de Lamine Yamal, narrat pel Bermúdez.
3: És boníssima, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Han passat 50 anys i 15 narradors que han celebrat, que hem celebrat 70 títols del Barça. 70. Les 5 Copes d'Europa i 20 lligues de les 29 que té el Barça al palmarès. La última fa pocs mesos, amb Hansi Flick. La primera fa molts anys, la de l'Urruti t'estimo.
4: Mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 a la segona, que amb la pilota Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
5: Urruti, atrapat! Amics i dos de futbol en català, atrapat! Esteu a la Bucarest! Campió de la Copa d'Europa.
6: Envia per la punta dreta l'atac amb la posició de Gary Necker, se n'assurma de Gary Necker, centrada Gary Necker, el segon pal, un cop de cap, la pilota s'hi treu, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol. L'ha lluitat molt bé aquesta falta, S'imagina que marca el Barça i el Guardiola torna a entrar al camp, abraçar els jugadors.
8: Oh, que maravilla.
7: Això es podia...
9: Estoy con Parabaquero, que la parará y...

0: podía.
1: Estoy con Palavaquero, que la parará y empalmará Koeman.
2: Vaquero, Koeman, chute de Koeman.
3: Continua pentinant la cresta. Golàs de Leo Messi.
4: Tu, meu amigo, Nil. Oh, Nil. Acaba de donar la Lliga de Campions al Barça.
5: Campions, campions. Campions de Lliga. Ni l'Atlètic ni el Madrid. Ni l'Atlètic ni el Madrid. El Barça ha guanyat la Lliga.
6: Vaselina de Messi. Aixecant la pilota per sobre de Pau López, travessant cap a dins. Aplaudiments i ovació al Villamarín. Escolteu-ho perquè està ara mateix cantant el Villamarín el nom de Messi. Increïble el gol que acaba de fer Leo Messi, una altra obra d'art per la inacabable llista que ens ha deixat durant tota la seva carrera.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Per acabar de culminar la Lliga d'un Barça de Hansi Flick que vol establir la seva pròpia dinastia, d'un regnat que comença de la mà de l'entrenador alemany i sostingut per la Masia.
8: Me l'ha deixat, però Ferran pot fer el segon pic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, festival! Quina alegria! Que feliços som!
9: Marco Rafiki! Passada espectacular de Pedri entre línies. Crec que en aquest cas ni molt menys és fora de joc. La passada és increïble, però que fàcil que se'n va Rafinha a donar i Simón.
10: 50 anys, 15 narradors, 70 títols del Barça, 5 Copes d'Europa, 20 lligues. Aquests dies estem de celebració a SER Catalunya. Ràdio Barcelona va ser pionera, transmetent en català, i es manté com l'única que ofereix la possibilitat d'escoltar el Barça en dos idiomes. Puyol ens va obrir camí, i com ell mateix ens va explicar, un dia el que t'hi jugues, els que hem vingut després no hem parat de caminar.
11: Aquella transmissió la vaig fer en aquesta casa i jo només volia arribar al final. És a dir, poder dir, hem acabat, saps? Hem cobert els 90 minuts. Però a la mitja part el tècnic ja em va dir, la centrata de Ràdio Barcelona hi ha moltes trucades de molta gent emocionada. No perquè jo ho fes bé, que sovint no vaig ser gaire bé aquell dia, sinó perquè era una manera de recuperar el català i era una manera de recuperar-lo no en els espais per les elites, sinó pel gran públic. A través d'un vehicle tan important com el Barça i a través d'una cosa tan popular com el futbol. Per tant, diguem, des del punt de vista de la gent que no volia que el català es promocionés, això era una iniciativa que, com heu demostrat tots els que heu vingut després, tenia futur. I Déu-n'hi-do el futur que ha tingut.
10: Aquests dies, Flaqui, celebrarem els 50 anys de futbol en català. Ho farem de la mà de Catalunya Ràdio, amb programacions conjuntes que ens portaran, Flaqui, a tu i a mi, el Tot Costa.
12: Sí, senyor.
10: I al Jordi Costa i la Sònia Gelmà, el que t'hi jugues.
12: Benvinguts seran.
10: El dimecres 16, al Barça Racing, farem una prèvia conjunta amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler des del Camp Nou. Catalunya Ràdio i SER Catalunya. SER Catalunya i Catalunya Ràdio. I contem amb vosaltres, que segur que teniu molts records d'aquests 50 anys de transmissions en català, 50 anys de títols del Barça. 606-32-72-11, 606-32-72-11, què és el que recordeu amb més carinyo? Quin és el vostre millor record? Per exemple, el Quim Molins, que abans de ser col·laborador nostre era i és molt oient de ràdio, però molt, molt, molt oient de ràdio, ens diu això.
13: Records de les meves hores de ràdio es centren sobretot en

0: aquella banda radiofònica de poques emissores que era la freqüència modulada, la FM. La Ràdio Barcelona, de programació clàssica, matia per una mitja, i la de la FM era bestial, quasi una hora de música i aleshores normalment informació esportiva i publicitat de Núñez i Navarro. I els caps de setmana? Doncs els caps de setmana escoltar el Puyal, perquè jo almenys ho deia així, vaig a posar el Puyal. Apreníem un nou vocabulari de català aplicat al futbol en una generació com la meva, que no va tenir classes de català fins més o menys el 1979. I en aquell moment del postfranquisme, on els títols per diversos motius no ens acompanyaven molt, em queda el record dels partits d'aquella recopa de Basilea de 1979, on molts anys abans de l'encara Messi, encara Messi, del Pizzi Sos Macanudo o de l'emocionant Urruti T'estimo, quan Reixac va marcar el tercer gol a la final contra el Fortuna, el Puyal va estar cridant com un boig: Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, més de 20 cops, afegint un: ja sabia jo que no em fallaries, Charlie, gol.
1: 606 32 72 11, el WhatsApp del Que t'hi jugues, per rebre les vostres notes d'àudio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 14, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, Vermu. Vermu, Flaqui, us ho vau passar bé ahir a Mestalla, eh?
1: Ens ho vam passar molt bé. Vam passar una miqueta de calor, però ho vam superar a base de gols. La veritat és que el Barça ens fa xalar bastant.
2: És guapíssim, és guapíssim. Ara, començar la Lliga així, és que t'ho firma tothom, tothom.
0: Ara parlarem de la victòria del Barça a Mestalla, 0-5, amb el Jofre Mateu, amb l'Àlex Delmas, amb la Paula López. Abans, Anton Meana, què tal? Muy buenas.
3: Bon dia a tothom, com estàs?
0: Vuelve la Champions, mañana en el Bernabéu Madrid-Inter, i en unos minutos podrem escoltar en directe el que t'hi jugues a José Mourinho y a Kylian Mbappé.
4: Epa. Sí, sí,
3: sí. Es bastante sorprendente que el Madrid elija a un protagonista de este nivel para la primera rueda de prensa de la Champions. Es verdad que es el rival más potente que va a tener en su estadio en la fase liga de la competición. El equipo lleva entrenando desde las 10:30 de la mañana. También luce el sol aquí en Valdebebas. Temperatura agradable, aunque va subiendo a medida que pasan los minutos. Y sin Lunin, que no ha estado en el entrenamiento, aunque no cambia nada porque mañana va a jugar Thibaut Courtois. Todo el mundo espera en la sala de prensa, que ya se va llenando, para escuchar a Mourinho, que se reencuentra con su Inter de Milán. Por primera vez se ve las caras en Europa con el Inter desde que dejó el Inter. Me parece un dato llamativo, lo desconocía, me lo ha comentado Tancredi Palmeri aquí en la sala de prensa, que nunca se ha enfrentado al Inter en Europa, lo ha hecho con la Roma en Italia, pero no en un duelo europeo. Es aquí en Madrid, pero para ellos Mourinho es lo máximo de lo máximo para los del Inter, y es un reencuentro especial. Y luego Mbappé, que viene de fallar un penalti que le supuso a Madrid la derrota en el campo del Betis, y que tiene ante sí el reto de demostrar lo que Mourinho le ha pedido, que marque muchos goles, pero que sirvan para ganar títulos. Así que en breve comenzará aquí en Valdebebas la rueda de prensa de Mourinho y de Kylian Mbappé.
0: Escoltaré mal que t'hi jugues a Mourinho i a Kylian Mbappé a la prèvia del Madrid-Inter. És el debut en Champions d'un Madrid que tiene bastantes bajas para mañana entre sancionados y algún lesionado, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo las tres del centro del campo por sanción son bastante importantes. Camavinga, que vio aquella famosa roja en el partido del año pasado que supuso la eliminación blanca en Alemania. También de aquel día sancionado Arda Güler, y viene con sanción del Manchester City Bernardo Silva. Por tanto, mañana tiene que rehacer el centro del campo José Mourinho, y sin ser una final, porque no lo es, es un partido importante. El Madrid viene de una curva que no esperaba. Ya está tres por debajo del Barça de Hansi Flick. El Madrid fue incapaz de meterle un gol al Betis, y el Barça, si se descuida, casi le mete 8 al Valencia en Mestalla. Por tanto, hoy es la primera rueda de prensa, vamos a decir, un pelín complicada para José Mourinho, y mañana un rival de verdad, el Inter, que viene de remontar ante el Nápoles un 0-2 en la Serie A y que va a intentar asaltar el Bernabéu después de muchísimo tiempo sin poder ganar una Champions, como digo, desde el año 2010, que la ganó aquí con Mourinho de entrenador.
0: Antón, un abrazo fuerte, nos escuchamos en un rato.
3: Hasta luego.
0: 12-17.
5: Què t'hi jugues?
0: Santi Ovalle, què tal, com estàs?
6: Bon dia.
0: Com respira el vestidor del Barça després del 0-5 a Mestalla?
6: Exultants, la veritat. Creuen que és una temporada per fer història i estan molt contents en com ha anat tot des de l'inici de temporada. La majoria en plena forma, els que no tenen tants minuts amb ganes de demostrar que poden ser titulars. Ahir vam veure, per exemple, Dani Olmo, que li ha guanyat Fermín el lloc, lògicament perquè està jugant de nassos, però surt i fa dues assistències, i amb aquesta competència interna que és sana, però que marcarà la temporada.
0: Ho vam explicar al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça. Eric García es va fracturar el nas, entenc que jugarà amb màscara. Dimecres no, perquè està sancionat, però diumenge ja podrà jugar.
6: De fet, està entrenant a aquesta hora amb la màscara famosa ja. O sigui que és de ferro
0: aquest. És una màscara que ja va portar la temporada passada, perquè ja també es va fracturar el nas, sí, i ens va explicar el Nil Sol a la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, que va allargar el portar-la per una qüestió de superstició. Sí. Quan ja no calia que la portés, ell se la va continuar posant per superstició.
7: Clar. Igual és que no ha hagut de tornar a invertir en la màscara.
1: Clar, ja la tenia.
7: Sí. Va bé, home, poder aprofitar les coses, no? Poder aprofitar el material. Cui, què més vols?
0: Tu també saps el que és partir-te la cara.
7: Sí, clar, evidentment, no? Si ens l'anem tornant.
0: Flick està content, no?, amb el que està veient. Destaca molt la qualitat dels entrenaments.
6: La qualitat dels entrenaments, destaca molt la capacitat que té l'equip per dominar els partits des del principi fins al final. Són 17 gols en 4 partits la temporada que començàvem sense un nou pur, un davanter centre després de tot l'estiu de Julián, i considera que l'únic que queda és polir moments en què no cal anar a l'atac, però està encantat i creu que es fan partits perfectes.
4: Estic convençut sobre com podem jugar i avui ha estat un partit quasi perfecte. Res és perfecte, sempre pots millorar. Si fos així, podríem deixar de treballar. Per això, per exemple, anant 5-0, continuem atacant i potser a vegades és millor calmar el joc i poder tenir més espais.
5: Stay a little bit calm and then you get more spaces.
6: Se'l veia, de fet, durant el partit, que hi ha un moment en què tira Rafinha una llarga i comença a córrer.
0: 50 metres de sprint.
6: Sí, però ell i va tirar cap enrere, va començar a cridar als jugadors, com dient, però calmeu-vos, si no, no cal anar-hi. No cal... Ara el que toca és tocar i dormir el partit. Però bé.
0: Oh, però això ha arribat Rodri, no?, entre altres coses.
6: Sí, i és un regal per Hansi Flick, que està, jo diria que està enamorat de Rodri com a futbolista.
5: We are happy that he's
4: Estem molt contents de que Rodri estigui amb nosaltres a l'equip i vosaltres podeu veure que tot el que fa en pilota, el que fa al camp, té sentit. Dóna estructura a l'atac amb la pilota, però també sense. En Rodri és increïble, no només al camp, també al vestidor. És un líder absolut i per això és fantàstic tenir-lo.
5: Absolute leader, and this is good to have him.
6: De fet, estava previst que fos suplent. I després d'una cosa que va passar...
0: Quina cosa?
6: Desvetllarem a la contracrònica.
0: Ah, val. Com
1: es fa, promoció de la selecció?
0: La gent està connectada tota l'estona, el que t'hi jugues molt
6: després
0: bé, Santi.
6: Després d'una cosa que va passar i que explico a la contracrònica...
2: Desburt de la publicitat!
0: No.
1: És tremendo.
6: Va pujar a l'11 titular.
0: Doncs estarem atents a la contracrònica.
2: Però abans saps que la qualitat es nota en els acabats i, de fet, a MCAT.cat, a MCAT Group, i tenen els millors materials per la construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. Ja ho pots trobar a MCAT.cat.
6: El que sí que han trobat la manera de jugar junts són Pedri i Rodri. Així ho va explicar el propi Pedri després del partit.
8: Bien, muy bien. Muchos dicen que no somos compatibles, que no sabemos jugar juntos, pero no, todo lo contrario. Creo que jugar con Rodri es muy, muy fácil. Es un jugador que bueno, pocas veces lo ves perdiendo una pelota y bueno, nos vamos a llevar muy bien seguro.
6: És un dels debats que hi ha, perquè la selecció és veritat que no han casat gaire junts, però per nassos han de jugar plegats, perquè jugaran 60 o 50 partits aquesta temporada junts sobre el terreny.
0: Pedri va sortir ovacionat de Mestalla, igual que Fermín. Cridava l'atenció, eh? Primer la golejada del Barça, els xiulets cap a Peter Lim i tota la directiva del club i els aplaudiments dels jugadors del Barça. O sigui, això t'ho diuen fa 15 anys i al·lucines. O no, Jofre Mateu, com estàs?
9: Hola, què tal? Molt bé, bon dia.
0: Paula.
9: Sí.
10: Bon dia.
0: I ara saludarem a l'Àlex del Mas. Què tal, Àlex?
11: Bon dia, molt bé.
9: Sí, sí, l'ambient a Mestalla, evidentment, no és gaire a favor del València i dels jugadors. Molt sorprenent que sortissin ovacionats, però és que la superioritat va ser tan gran, tan gran, que s'acaben tenent. I el que diu Pedri, estic molt d'acord, fixa't que fins i tot li fa una mica de gràcia, no?, aquest debat, és que sona una mica ridícul, no?, que Pedri i Rodri no puguin casar.
0: De fet, tu a la columna de La Vanguardia destaques que Rodri allibera a Pedri de moltes funcions tàctiques defensives i això fa que brilli més amunt.
11: Sí, sí, sí, de fet ahir, és a dir, posicionalment això es veu molt clar, ja es va veure als minuts davant del Rayo i ahir es veu des del primer minut, és a dir, Rodri ell està habituat a jugar com a mig centre únic i això ho està aprofitant el Barça. Era la gran incògnita si el Barça mantindria aquest mig al camp amb tres alçades o Pedri aniria cap a dalt, i ahir es va veure que Pedri puja una mica la seva posició, però no li canvia la seva manera de jugar. És a dir, ell pot venir a recollir sempre que cregui oportú, ell es pot moure per al camp, però sí que li resta, diguéssim, responsabilitats defensives i el fa estar més a prop de l'àrea. És a dir, per mi no és casualitat que ahir vegi porteria. I al primer partit amb Rodri, Pedri veu porteria. Per mi no és una casualitat, sinó que ja està partint des de més a dalt.
0: Paula.
10: No, jo també el que vaig veure com a comportament d'aquests dos migcentres és que moltes vegades Pedri i Rodri jugaven junts. Sí que és cert que després Pedri podia guanyar tota aquesta llibertat, no, de moviment, però en molts moments del partit jugaven junts com per atraure, com per fer sortir els jugadors del València i que després Pedri doncs pogués aprofitar aquests espais.
2: Uf, és que té una passada en llarg, Rodri.
10: Sí, és descomunal.
0: Heu arribat els dos que vau veure el partit de Rodri en directe enamorats,
2: ell més, ell més.
1: Ell ahir em va esbroncar per com havia sortit jo d'enamorat de Rodri. Em va dir que
2: és que el que li vaig dir és que...
1: I avui em sorprèn que està més enamorat que jo.
2: No. Jo el que només he dit és que a mi el que em flipa és que crec que encara està al 70%.
10: Sí.
9: Jo hi esperava un rendiment més baix de Rodri. Realment, és veritat que el rival va ajudar, li va anar bé a Rodri l'amable rival, que diria
2: David Albas.
0: Tu m'has arribat a dir, Flaqui, que veient-lo al camp fa la sensació que juga ell contra els seus fills.
1: Sí, ara has fet un spoiler de la meva secció.
0: Ah, val, doncs no dic res més. Va, a les notes del professor Flaqué, estigueu atents. Perdó per l'espoiler.
9: Tots són ganxos.
12: La passa del professor Flaqué. Excel·lent.
1: El plaer de veure jugar aquest Barça. 3 manetes en 4 partits, 17 gols a favor, infinitat d'ocasions, combinacions dignes de la millor geometria, rematades impossibles, ritme alt, pressió per recuperar ràpid, alternar paus amb vertigen, una fam que no té aturador, vocació ofensiva, gols, gols i més gols. Acaba un partit i ja mires quan tornarà a jugar el Barça. En alemany, Flick diria quelcom similar a Schnallen sich sich han, no sé si ho he dit, Bermúdez. En català ve a ser cordeu-vos els cinturons, més o menys. Ens ho estem passant i ens ho passarem molt bé.
12: Notable.
1: El boom de Fermín, una altra exhibició, com no es diu Fermiño, les portades són per altres. En aquest inici de temporada no hi ha millor migcampista ofensiu. Si es digués Fermingham, alguns s'atrevirien a fer campanyes per tenir-lo en compte per als premis individuals. A Mestalla, gol, dues assistències, rematada al pal, una jugada messiànica, recuperacions i treball. La Masia ha generat el migcampista total, Fermín López. Valorem-lo com es mereix.
12: Satisfactori.
1: Amazing Rodri. Primera masterclass. La seva ascendència i influència en el joc és brutal. Sap quan toca córrer i quan toca pausar. En un Barça jove i aporta maduresa. En un equip que gaudeix del vertigen és el fre. Un fitxatge que no contemplaves però que multiplica les teves aspiracions. Per moments a Mestalla semblava el professor que es posa a jugar amb els nens. Rodri és fonamental pel que t'aporta a tu i pel que ha deixat de portar el gran rival. Podria haver fet créixer el Madrid, però ha preferit venir a potenciar el Barça, com el va definir Flick ahir. Amazing Rodri.
12: Suspès.
1: Cal suspendre res? No sé, que feia molta calor. Podria suspendre la situació que viu Mestalla i el València, però reconec que em costa generar empatia amb una afició i un estadi que de forma generalitzada sempre rep el Barça amb càntics i insults lamentables. Posats a suspendre alguna cosa, doncs direm que la lesió d'Eric l'obligarà a recuperar la màscara, però vaja, que d'ahir en clau Barça, poca cosa negativa.
0: De Fermiño, de Fermingham.
2: Fermingham, m'ha fet molta gràcia,
1: Fermingham, vamos.
0: En parlarem ara del masterclass de l'Àlex, perquè tu vols posar el focus en la connexió Lamine-Fermín, sí. Fermín-Lamine, que també, déu-n'hi-do,
11: Tela, és que ahir hi ha moltes coses, ho ha dit el Flaqui, però a mi em sembla que els tres primers gols neixen en aquesta connexió, aquesta química de Lamine-Fermín, estan els dos, hem parlat poc de Lamine el veig finíssim en els dos últims partits, i Fermín està a un nivell de...
0: Que Lamine estigui fi és una gran notícia.
9: Home, l'altre dia amb el Rayo a casa ja va tenir 3-4 arrencades, no? Aguantant velocitat a molts metres i sí, se'l veu divertir-se. Jo crec que en Fermín ja l'any passat va néixer aquesta connexió, sí. Ja fa temps, però l'any passat es busquen molt, se senten molt còmodes si Fermín està caient aquí amb aquest passadís i fan molt de mal. Jo crec que inclús amb Koundé ho van accentuar una mica més després per la lesió d'Eric, però Fermín a prop de Lamine se sent molt còmode i és molt perillós.
0: 19 anys ja té, Lamine, 19.
9: Sí.
0: Estan insultant menys jove.
9: És perillosíssim que sigui tan jove. Perquè...
0: O sigui, li queda tanta vida per
9: exacte,
0: davant.
9: Exacte, perquè queda massa curves per endavant. Però,
11: I ahir el primer gol que fa, és que se n'ha parlat tot, el primer gol del Jofre, ho sap, que era esquerrà.
0: Amb una suavitat,
11: per sobre del port. Per sobre, és una meravella.
9: No li cal quasi ni mirar.
0: I li anulen un gol que és per la ungla, O sigui, te l'has de creure, la tecnologia, però és mil·limètric.
1: És curiós perquè prova moltes rematades ahir i la que és la seva especialitat, que és la rosca, excepte una que sí que li treu Dimitrievski, la resta se li van al tercer amfiteatre. I en canvi està com posant un repertori ara en marxa, l'altre dia contra el Rayo, la rematada al primer pal, ahir aquesta mena de vaselina, no sé, em sembla que...
10: Jo crec que també s'està posant a prova, ell mateix, de dir, ostres, crec que el meu xut clau és aquest, doncs aviam fins a quin punt, doncs jo mateix em puc posar a prova i puc sorprendre, no?, als rivals, que al final d'això es tracta.
0: Anem a la contracrònica, va. Vinga. Que l'esteu esperant tots, la del Santi Valle.
13: Quina calor fot de Mestalla. Què faran els jugadors per combatre aquesta calor, pregunto. Sucs de síndria, begudes amb llimona, aigua de coco i més sal als àpats, que ajuda a la retenció de líquids, em responen. Tasto un dels sucs de síndria i automàticament es converteix en la meva nova beguda preferida. Els futbolistes arriben al partit i sospito que la gespa no aguantarà. Però el València es comporta. Reguen una hora abans del partit, 10 minuts abans i al descans. Si juguéssim a Getafe, seria com jugar al Sàhara. Comença el partit i Rodri és titular. M'estranya, perquè el dia abans provàvem els teòrics suplents. Sí, però va haver-hi una conversa Flick-Rodri després de l'entrenament, m'expliquen. El resultat? Rodri, titular. D'això se n'hi diu, tenia ascendència. Lamine fa dos gols i li dedica al seu germà petit, que ahir va fer 4 anys, i veig una escena absolutament surrealista. El germà, un nen de 4 anys, passa amb els seus pares pel túnel de l'estadi i aficionats li demanen fotografies. Definitivament, el món s'aturna.
0: El que no veus venir és que la contracrònica anés amb la cançó dels Fruities.
1: No, no, això... Bueno, pel suc de síndria i tot això, no?
0: És bo o no, el suc de síndria?
7: Una cosa...
0: O no el vau tastar, vosaltres?
1: El va tastar, va, llevar.
7: El nen té 4 anys i crec que fa 5 és igual.
10: No, és idèntic. O sigui, tal com va néixer és com és ara mateix, també.
7: Crec que tindrà 15 anys i serà així. Estic preocupat. Crec que hi ha un error en el temps, a la Matrix, no sé.
0: 12-29, que t'hi jugues a ser Catalunya en una estona, l'1x1, que avui serà especial...
7: Discoteques.
1: Home, home.
7: Rota el bacalao.
1: Després de la secció de l'Òscar Nin.
0: Amb Ximo Bayo.
1: Clar.
0: D'aquí a una estona, l'1x1, sí. Especial, discoteques del Barça 5, València 0, València 0, Barça 5. Ara escoltem José Mourinho, que ja surt en roda de premsa prèvia al partit que el Madrid juga demà contra l'Inter al Bernabéu.
14: Hola, mister. Hola. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid arranca la Champions con bajas muy sensibles ante un rival durísimo que usted conoce perfectamente, como es el Inter de Milán. ¿Qué partido quiere ver mañana delante de la afición? Gracias.
15: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
16: Hola, mister. Hola, aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por cómo has visto a los chicos después de la primera derrota, que no sabíamos en qué punto podía llegar, pero dijiste que el Madrid tenía que jugar bien o no ganaba en Sevilla, y un poco cómo valora su reacción después de perder pronto, por así decirlo.
15: No, los he visto como me gusta verlos. Los he visto muertos en el vestuario en Sevilla después del partido. Los he visto ya bastante recuperados en el entrenamiento de domingo y los he visto hoy perfectamente normales y después de analizarmos lo partido que hemos hecho, cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad. Y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está. Vamos a jugar y vamos a competir y vamos a querer ganar.
17: Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. En la Champions, que vuelve ahora, y en el Bernabéu ha tenido, bueno, momentos muy felices. Ganó la Champions precisamente con el Inter aquí y con el Real Madrid algunas decepciones. ¿A qué recuerdo de estos vuelve más? ¿Qué ayuda más? ¿Los buenos recuerdos o la frustración y querer superarla de a lo mejor los malos recuerdos? Gracias.
15: Obviamente que... Que en el Bernabéu he ganado una Champions, obviamente que en el Bernabéu he perdido una semifinal de Champions por penaltis. He tenido el mejor y el peor en ese estadio, pero no pienso en esto, de verdad, no, ni pienso positivo ni pienso negativo. Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana se juega un partido de Champions que, como yo decía, no es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio, no es una fase de grupos anterior con 4 equipos, son 7 partidos. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Veo que puede ser una grande posibilidad
18: Real Madrid-Inter en el futuro y cuando las cosas empiezan a ser muy serias. Pero es un partido que se juega mañana, cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
19: Hola, hola mister. Antonio Muela, Radio Nacional de España. El otro día decías, después del partido de Sevilla, primero que no reprochabas nada a tus jugadores porque habían hecho un buen partido, pero sí hiciste un matiz que habían sido un poco naif, que les había faltado un poquito de viveza, ¿no? No sé si te has encontrado una plantilla muy buena futbolísticamente, muy buena a nivel de jugadores, de chavales, pero que les falta a algunos por su juventud un poquito de malicia, malicia, entiéndeme, deportiva.
18: Es también una cuestión cultural. Es también una cuestión cultural. Yo a lo mejor he sido interpretado de un modo negativo, no lo sé, pero lo digo no tanto como una crítica, pero más como una constatación. Y mañana tú vas a entender lo que te digo yo. Mañana lo entenderás muy fácil.
20: ¿Qué tal? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Ante las tres bajas que tienes por sanción en este centro del campo, te quería preguntar si que juegue Trent en el centro del campo es una posibilidad que manejas. Gracias.
18: No te voy a comentar. Perdóname. No, soy honesto. Te podía ahora estar aquí 5 minutos dando vueltas y vueltas y vueltas. Soy honesto contigo. Y obviamente que no juegan esos tres. Están fuera por sanción. No lo sé, el algoritmo del calendario, no lo sé si hablaba italiano o no, pero el algoritmo ha elegido este partido para jugarnos en esta situación. Tu pregunta es obvia, es la pregunta que obviamente yo esperaba. Pero ahí estamos. Tenemos 3, 4, 5 opciones, pero podemos estar aquí a hablar de todas ellas, pero al final no te voy a decir nada.
21: Hola, José. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Ciao. Un poco en italiano.
0: Són les paraules de José Mourinho. Si diu alguna cosa, tornem a connectar al que t'hi jugues. Ha dit que mañana entenderás muy bien lo que digo. Entenc que quan els jugadors del Madrid vagin a terra no s'aixecaran de seguida, sinó que es quedaran una estona allà exagerant la falta, no?
9: I probablement una alineació no titular. Està com una mica posant el per si de cas, no? A mi m'està semblant que el partit no li acaba d'encaixar.
0: Sí, ha dit que tampoc és un partit superimportant, no és veritat que no s'havia dit o mort, però home, comença la Champions al Bernabéu, és un partit important.
2: Una porqueria de partit.
9: I l'algoritme habla italiano, per si de cas també l'haig de caure també.
10: Està siguent prudent, bàsicament. Vull dir, si guanya, doncs perfecte, i si no, doncs ja ho havia avisat. Sí.
0: Tres baixes al mig del camp per sanció, Guller, Bernardo Silva i Camavinga, i una per lesió, Tchouaméni.
10: Déu-n'hi-do.
0: Què tal el Madrid? Què us està semblant?
9: No m'està sorprenent. Molt de nivell. Algun jugador individualment per sobre de la resta i bastant el que s'esperava, que és no saps molt bé quina és la proposta, no saps molt bé què volen portar a terme, però va tenir els partits i no em sorprèn la derrota de l'altre dia, perquè jo crec que anirà passant i jo ja vaig dir, i potser és una mica desig, però auguro una temporada amb curves i complicada pel Madrid.
10: Bueno, i una mica seguint amb la línia que van acabar la temporada passada, no? De jugadors amb molt de nivell, molt de talent, però realment sense saber-lo fer funcionar. O sigui, hi ha una cosa que Mourinho ha millorat, no?, entre cometes, des que ha començat la temporada, és que al vestuari hi hagi bon rotllo, però no, el futbol no és només el vestuari, sinó és com funcionen els jugadors dins del camp.
2: Tenen que aprendre a tirar-se.
0: Va explicar el Gonzalo Álvarez al que t'hi jugués Barça, la retransmissió ahir, que Bellingham va parlar amb Mourinho abans de començar la temporada per dir-li que ell volia jugar més a prop de l'àrea i que es trobava que havia de treballar molt en defensa perquè n'hi havia altres que no corrien.
11: Sí, és que Bellingham és un dels jugadors que treballa, un dels pocs que treballa a dalt, eh? De totes maneres, Bellingham no és un organitzador, i és que només pot jugar allà, perquè la seva principal virtut és l'arribada, però no és un constructor de joc, que de fet no el tenen, només tenen a Bernardo Silva, no? A mi, sobre aquest inici, jo crec que el Madrid competirà millor que la Lliga passada, però simplement perquè ha fitxat bé. A mi em sembla que els fitxatges milloren la plantilla passada. Crec que alguna de les coses que està provant Mourinho amb Guller o amb... jugant sense aquest extrem dret pur i posant un migcampista més amb Guler, o a vegades ha tirat allà a Bernardo, crec que té cert sentit. Dit això, és un equip amb moltes carències encara. Vol pressionar dalt quan no sap pressionar dalt, vol apretar amb els laterals quan no tenen ni el tempo ni la cama per poder anar allà. Jo crec que hi haurà partits davant dels grans que patirà. I compta amb demà, perquè li treu ferro, però encadenar dues derrotes per aquest Madrid de Mourinho seria perillós.
7: Sí,
11: eh?
7: Però jo ja estoy empezando a oler. ¿Sabes? Tenemos que ser más...
0: ¿Cómo hueles?
7: Más murri. Tenemos que ser más listos. Hay jugadores del Betis que todavía están en el suelo.
0: ¿A qué huele el estudio?
7: Huele a Negreira. Huele a... Huele a césped del Camp Nou.
9: El algoritmo italiano, ¿no?
7: También. El algoritmo es catalán. Huele a...
0: Com tirava a casa muntanya.
9: Quan durarà la... Va. Vinícius corregint defensivament el que no defensava Bellingham.
0: Andrés, amb l'actualitat.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Plaqui, el Sabadell tanca avui la quarta jornada segona.
1: Els de Ferran Costa reben el Córdoba a 2:15, després de començar la Lliga Invicta, 5 punts de 9 i cap gol encaixat.
7: Huele.
0: Bàsquet.
7: Sabadell, huele bien.
0: Estrena del Barça d'Alexander Sekulic amb victòria.
1: Els Blaugrana van superar i el Morabanc Andorra 96-101 després d'una pròrroga, primer i únic amistós de la pretemporada, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, victòria de la Penya i de l'Ilerna Lleida, en aquest cas contra el Kids Anas Manresa.
0: El Mundial Femení de Bàsquet, Espanya juga la classificació als quarts de final.
1: Contra el Japó a les 6:10, després de debutar passant per sobre Alemanya la primera jornada i caure contra Mali a la segona. Els quatre equips arriben empatats a una victòria i una derrota.
0: Un altre títol per al Barça d'handbol.
1: El Barça d'handbol, els Carlos Ortega, han guanyat aquest cap de setmana la 5ª Supercopa Ibèrica després de superar l'Sporting de Portugal, el segon títol del curs després de la Supercopa de Catalunya.
0: En futbol sala, el Barça es queda a les portes del primer títol de la temporada.
1: Sí, van perdre ahir la final de la Supercopa contra el Pozo Murcia, 5-4 al Palau. Havia remuntat els Laurana un 3-1 en contra, però els murcians van decidir la final al darrer minut.
0: En motor, Toni Bou ja té 40 mundials.
1: Si no, continuen fent història. El de Piera s'ha proclamat campió del món de trial GP i ja suma 20 mundials indoor i 20 a l'aire lliure. Bou, amb 39 anys, ha guanyat tots els títols mundials que ha disputat des de l'any 2007.
7: Pero no tiene el balón de oro, no lo tiene. Porque le ganan muchos mundiales, pero no tiene el balón de oro.
1: Tu tampoc el tens.
7: Que te calles, gilipolle. Cállate.
1: Que no el tens.
7: Está faltando respeto, está racista.
1: Saps qui el va guanyar aquell any? Saps qui el va guanyar? Rodri.
7: Qui?
1: Rodri.
0: En Fórmula 1, Kimi Antonelli s'imposa a Monza després de sortir 19è.
1: L'italià protagonitza la seva major remuntada de la història amb George Russell segon i Max Verstappen tercer. Antonelli és el primer pilot italià que guanya Monza des de fa 60 anys.
0: És que és impossible fer-ho.
1: És el més que
0: hi ha el Francesc Rosset al costat.
4: És que la Fórmula 1 encara fa vibrar, eh? Verstappen! James Harold Frenzen, millor.
0: Carlos Alcaraz confirma.
1: Sí, continua avançant el US Open. El murcià ha eliminat Tommy Paul en 3 sets, ja és als quarts de final. El següent obstacle serà el nord-americà Ben Shelton, que ha eliminat Tsitsipas.
0: I a la vuelta, avui jornada de descans amb Enric Mas, encara líder. Borja.
22: Bon dia, que t'hi juga. Saludos desde Sevilla, donde se está viviendo la segunda y última jornada de descanso de la Vuelta a España, en un día en el que los equipos han salido a entrenar por los alrededores de la ciudad sevillana, en una jornada en la cual el equipo Movistar evidentemente es el protagonista. Tiene Enric Mas como líder, 2.06 de ventaja sobre el austríaco Félix Gall, 2.10 sobre el cuatro veces campeón, el esloveno Primo Roglic. Mañana volverá la competición, estamos en la recta final, 6 etapas para que finalice la Vuelta 2026.
1: Gràcies, Borja, i tanquem amb Maica García, waterpolista, ho ha guanyat tot, referència internacional d'aquest esport. Ha fet un comunicat fa una estona, uns minutets, on anuncia que el Sabadell, el club de la seva vida i portava 32 anys, no la renova. Va ser mare ara fa un any. Diu Maica García, nunca imaginé que tener una hija pudiera marcar el final de mi etapa deportiva en el Sabadell d'esta manera.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
23: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, com estàs?
24: Què tal, Sigui Rodríguez? Avui us porto un regal que jo sé que us agradarà.
1: A veure.
24: Una perleta que he trobat per les xarxes. No sé si l'haureu vist, però mira, escolteu i de seguida sabreu qui és.
25: Historia que te hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
7: Soy yo.
25: Pues siempre cantando, siempre. Madrid a muerte.
0: ¿Es Vinicius?
7: Estoy cantando.
24: Sí, pero Vinicius de veritat. no el nostre.
7: Història que tu hiciste, història por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Todo el día estoy cantando esto, que es un vídeo que he hecho yo para demostrar a los de Madrid que los quiero todavía más. Porque he renovado, ¿sabes? Sí, y me han dado mucho dinero.
1: Mol, mol, mol.
7: Y tanto que ahora me siento que tengo que cantar para ellos también. Que me he aprendido este himno y el antiguo, los dos.
1: ¿Ah, sí?
7: Los dos. A la Madrid.
1: Ah, mira.
7: A la Madrid, noble bélico Adalí, caballero del honor. ¿Qué es el noble bélico Adalí? Bueno, me aprendería también el himno de España, pero es todo lo, es un himno de segunda RF. Un himno de RF. Qué tonto, que escribió la letra, era o manco o mudo, o algo así. Entonces, también me he aprendido los great hits de la historia de España.
1: Ah.
7: A partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Pero el Rüdiger canta diferente esta canción.
1: ¿Así? ¿Cómo la
7: canta? Dice, a partir, la pierna del rival en dos, no me enseñan la tarjeta, soy un dios. Esto es Rüdiger, canta esto. Y también me he aprendido la de cuando los árbitros van al bar.
1: ¿Ah?
7: Que dice, depende... ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y también me he aprendido la que cantábamos el año pasado en el vestuario.
1: ¿Y la cantábamos?
7: Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada, apasionada. Y la que cantaban el Arbeló y el Xavi Alonso.
1: Ah, cantaban, ¿no?
7: Y se marchó. Y a su barco le llamó Thiago Pitarch. Y el Fulham lo bajó a segunda, porque es un tonto gilipollas. El Arbeló, la lila. Y la que canta también ahora el Mbappé, cuando tenemos que defender. Es una lata. A trabajar. Todos los días tienes que ir a presionar. Y mi canción favorita, que es de Cato de Loco, loco, está loco, es que dice, eres tonto, si no te gusta que no estás vivo, eres tonto, esto es algo que nació contigo, gilipollas, y mañana segunda, ta, saltar de la cama, luchar tu mañana, mira la cara que no tienes nada, eres tonto, gilipollas.
25: Historia que te hiciste,
7: historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
25: Sí, siempre cantando, siempre.
7: Siempre. Siempre cantando esta canción. Cuando me graba.
5: Ojo, la primera para la mina, deja botar, busca el remate, gol, gol, gol. El balón es un caramelito perfectamente metido ahí.
6: De sobte Fermín aixeca una pilota preciosa buscant la mínima mal.
5: Y así de la mina trae a varios jugadores efecto imán. Busca el pase con Canito incluido.
6: Segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Se rompe el Valencia, Lamine por la derecha, desdobla por dentro Fermín, balón para Fermín.
6: Lamine y Amal buscan Fermín, al tanto Fermín, la rematada.

0: Solo yo y Vinicius.
1: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud. Uh-huh. Te pregunto a ti.
0: No sé, claro que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema, es un debate sin fin, ¿sabes? Pero yo soy de acuerdo que, claro, yo y todos los jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa y que podemos conseguir menos ocasiones y menos goles. Pero también pienso que con el balón tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones de gol, hacer las cosas bien y... Pero es la vida de un equipo de alto nivel que quiere estar la mejor del mundo. Hay muchas cosas que tú tienes que mejorar cada día y es así.
2: Y mientras están Rafinha, jugando a Spider-Man a
3: Melgaer. No, tú puedes comparar una cosa, puedes comparar la otra, pero yo creo que tampoco es tan lo que tienes que decir tú.
2: Bueno, está
3: si
2: nervioso.
3: Comparamos tú y yo...
2: Sí. Mbappé, jo no el conec,
4: És un discurs que no convenç.
2: Simplement amb el que estic escoltant i veient, no sé si ho compartiva, però em fa la sensació que està tens, està nerviós.
5: Molt. A part, que no diu la veritat, perquè Rafinha, que jo sàpiga, porta 6 gols, no? I ell 4. Així que, per començar, ja no marca.
3: Sí, però Rafinha puede tener otras cosas que yo no tengo. Però, y yo no tengo qué cosas que él.
6: A mi em dóna la sensació que el està nerviós perquè li estan fent preguntes que l'estan buscant, no? I ella ja fa dies que ho veu i no sé si és la millor manera de parar-ho les respostes que està donant, sincerament, però sí que se'l veu amb un punt de tensió que ell fa com amb bones paraules perquè és prou hàbil. No,
4: i de tensió
6: no
4: i a la mateixa vegada que, no, que es treu com, es posa com tota la responsabilitat de qui ha de marcar gols sóc jo, però a la mateixa vegada faig moltes coses bé, però encara no he marcat o l'altre dia no vaig marcar. Bueno, és un discurs que convenç poc.
2: Em diu el Gonzalo, que està escoltant el que t'hi jugues, sempre atent a tot el que expliquem, el Gonzalo Álvarez, que a Mbappé li té fart que li diguin que no defensa,
7: es que, era per aquí.
2: Que creu que només se li diu a ell i que és injust perquè corre molt. Això és el que pensa Mbappé.
7: Entenc que per ella ha de ser frustrant ser un dels millors jugadors... de la història recent del futbol, inflar-te a marcar gols i que només es posi en el focus que no defenses o que marques molts gols però no guanyes títols, entenc que això el deu tensionar, perquè entenc que és com una motxilla que se li carrega a ell només, no? I ell pot pensar, coi, però jo almenys faig 50 gols per temporada.
6: I deia l'Errae, esto hace
2: tiempo...
6: Ja, però
2: és poc elegant dir, hombre, yo te podría decir que marco más goles que estos dos, que son Dembélé y Rafinha.
3: Nosotros dos gilipollas estos.
6: Porque, yeah. Perquè jo crec que en aquest debat que ha dit l'Errae, hace tiempo no lo preguntaríamos als davanters abans, pressiona ben poc, li està sortint malament que hi hagi altres jugadors que tenen molt èxit i que ho fan. Clar. Això normalment a Mbappé no li passava i em sembla que no se'n sent gaire responsable.
5: Clar, aquest és un altre dels mèrits del Barça de Flick. Mm. És a dir, el Barça de Flick ha aconseguit que el focus a Madrid es posi també en la pressió i en l'aspecte defensiu quan abans passaven olímpicament. I aquí van Mbappé, va Vinicius i ara es veuen amenaçats quan no ho han estat mai.
2: És que això ha de motivar el Barça de Flick, perquè si amb 4 jornades i després de la primera derrota ja surt Mourinho amb els porquers, ara Mbappé nerviós. Clar, és que la pressió, òbviament, la temporada és molt llarga i passaran moltes coses, però qui té la pressió és allà, la pressió està allà.
7: És que ve de 2 anys en blanc.
2: Per això et dic.
6: I si ens diuen fa...
2: Clar, i veus el Barça de Flick, que sí, juga contra el València, però li fots 5, contra l'Elche, 5 més, el Rayo, 5...
6: 4 temporades te diuen que Mbappé, que Dembélé seria exemple de pressionar i dius, què està passant aquí? Perquè per apretar Mbappé, que te digui la lesió, la pressió de Dembélé...
4: És que amb Dembélé defensant hem vist la millor versió de Dembélé, vull dir que al final ja no és tant el nombre de gols que marquis, sinó que totes les teves virtuts doncs, exacte, es treguin i es treballin i donin resultats, que al final és l'important.
2: Va, 1:12, no hem tirat a René, Residente, ni hem escoltat el tio Faja.
8: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
2: El tio Faja va debutar com a reporter al Que t'hi jugues Barça, amb una connexió des de Canaletes, perquè diu que ja pot anar celebrant la Lliga, perquè el Barça la guanyarà segur. Va ser, com diu el Bermúdez, cinema pur, ell amb un gos, passejant per la Rambla, i quan va veure que encara estava mòbil,

0: Eslafón.
1: La denuncia viene al hilo de esto. Resulta que Colboni, el periquito de Colboni, ha convertido canaletas, por favor.
0: Sí, encara está en obres.
1: No, no, en obras no. Sique Rodríguez, esto es un pipicán. Esto es un pipicán. Esto es no tener allà, vergüenza.
0: Tío Faja.
2: Buenos días.
0: Segons fons de l'Ajuntament.
3: Fons, casualment. Fons
0: abans de les eleccions municipals, que estan previstes pel 23 de maig del 2027, les obres de canaletes han d'estar acabades. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament, que abans de tancar el maig del 2027, les obres estaran acabades. Per tant, no et preocupis, no pateixis, perquè els títols del Barça es podran celebrar a canaletes.
2: Però la imatge... Y la imagen de nuestra diosa vallada
0: la diosa Canaletes
2: y en un estado lamentable, si la tienes que cubrir, la cubres con mármol de Traventino y con rosas recién cogidas del rosal, algo que merezca la pena. Esto es una vergüenza. Pero bueno, yo es que llamaba para otra cosa.
0: Ah,
2: bueno,
0: ¿por qué?
2: Me habéis llamado vosotros, pero yo hago la idea que pago yo la llamada. No lo van a saber llevar estos lecheristas, ¿eh?
0: Te ha gustado, ¿eh? Lo que has escuchado de Mbappé y de Mourinho.
2: Esto, ellos están mirando de reojo, están tirando balas fuera y saben que no les llega, a fútbol no les llega, incluso con los pelotazos que le está regalando la presidenta de la comunidad, Dora la Robadora, tampoco llegan. Es que tampoco llegan.
3: ¿Cómo le ha dicho?
0: Dora la Robadora.
2: Y futbolísticamente, ellos están también mirando de reojo y saben que no llegan. Saben que hemos pasado de Ferran a Fermín, que es como pasar de abrazar a follar. Y no lo llevan bien. Van a quedar con secuelas graves. Van a tirar balones fuera. No les va a interesar hablar de fútbol. Y solo le pido a la hermandad rociera barcelonista que disfruten, porque nos vienen años de muchas, muchas risas, que es lo único a lo que no saben enfrentarse, al cachondeíto, a la mofa, a que te rías de ellos. Entonces vamos a dejar un poquito de lado el fútbol, porque la pelota pondrá las cosas en su sitio, y vamos a reírnos de ellos mucho. Todo lo que podamos.
0: Tío Faja, te escuchamos mañana. Un abrazo fuerte, Marqués.
2: Venga, os quiero.
0: Un quart de dues del migdia.
4: One shot.
5: ¡Al trabuco!
4: Y Tío Faja, gracias.
0: Ara continuem parlant del Barça, també del Madrid, del que acabem d'escoltar a la prèvia de la Champions, amb el Jofre Mateu, amb la Paula López, amb l'Àlex Delmas, que ha preparat un del masterclass sobre la connexió Lamine-Fermín, però ens demana pas des de l'aeroport del Prat el Martí Junca, que està amb un campió del món que acaba d'aterrar a Barcelona, procedent dels Països Baixos, d'Amsterdam, i que ja té més títols, 40, que anys.
6: Gràcies.
0: 39.
6: Sóc jo, no?
0: No.
6: Ah.
0: Martí.
7: Bon dia, sigue.
0: Què t'expliques?
7: Doncs mira, més que amb un simple... Simple que era petit al costat seu. És bàsicament història viva de l'esport català i mundial. Estic amb Toni Bou. Bon dia, Toni.
8: Hola, bon dia.
7: Que, com deies, acaba de guanyar en 39 anys el seu 40è mundial. També el juny va complir un rècord Guinness i que sembla que no es cansa de guanyar, no?
8: Molt content amb el que hem aconseguit, algo que bueno, fa anys que anem perseguint, quedava molt lluny al 40 i al final doncs, ho hem pogut acabar aconseguint seguit 20 anys consecutius, així que és una passada, ho hem celebrat com toca i disfrutant-ho.
7: Doncs sí, que ja l'escolteu a Toni Bou en directe pel que t'hi jugues.
0: Toni Bou, felicitats.
8: Moltíssimes gràcies.
0: Com és celebrar-ho com toca?
8: Bueno, a veure, hi ha moltes celebracions. Serà una celebració llarga. Ara toca una mica de dies de feina, de premsa, però ahir ho vam celebrar amb l'equip. Tocarà més endavant ara amb els amics també. Així que bueno, la celebració és la part més divertida i que es disfruta més, evidentment, després d'un any de tanta tensió que se m'ha fet molt llarg.
0: Recordo que sempre que t'entrevistem i celebrem amb tu els èxits, els títols, ens acabes dient que l'any vinent més. Ara també, o ja seria qüestió d'anar deixant pas als altres?
8: Sempre, sempre. L'esport no es deixa passar als altres. L'esport t'apartes quan no hi ha res més. Això és la meva forma d'entendre l'esport i la meva forma d'entendre la vida que m'ha portat fins aquí. Seguir el màxim possible. Ara la veritat és que tinc una lesió a l'espatlla bastant greu. Hem pogut fer tot l'any i he millorat moltíssim durant aquest any, a punt d'operar-me un parell de vegades. Així que bueno, veurem què acaba passant. Però com sempre dic, quan s'acabis, perquè no quedarà res més.
5: Això te l'ha preguntat, Toni, per aquesta lesió, per aquests problemes d'aquest any. No sé si ha sigut el mundial més petit, entre cometes.
8: Doncs per una part et podria dir que sí, perquè els primers 3 mesos van ser molt complicats. Tenia l'experiència del 2016, que també em vaig trencar un tendó de l'espatlla. Sí. Aquesta vegada és un altre, el C2, perquè l'altre no el vaig operar. Sabia que poder no podria, però que els primers 3 mesos són un tràmit que has de passar, que no pots decidir allà en el moment que dius que vols intentar-ho. I així va ser. A partir del tercer, quart mes he canviat moltíssim. L'any esportivament parlant ha sigut boníssim. La posició sobre la moto no és la que voldria, així que dies de més dolor que altres, però molt content de com ha anat. És veritat que em falten coses sobre la moto, per això valoro ara operar-me, però bueno, he millorat molt i ara una mica de descans segur que m'anirà molt bé.
0: Perquè si t'operes, quant temps has d'estar sense poder entrenar?
8: Veurem, el problema és que és una espatlla molt complicada, perquè ja tinc un tendó trencat, amb el rotador també trencat, del subescapular, ara em vaig trencar el subespinós per culpa d'anar així durant tant de temps, i clar, no és una lesió que diguis t'opero i quedaràs al 100%, ni molt menys, i obrir una espatlla sempre és molt difícil, així que cal valorar-ho bé i veure si serien 3 mesos, 6 mesos o més, no? Llavors, a partir d'aquí també veure com quedaria. Si ara estic a un 70, poder per arribar a un 75 no val la pena, per arribar a un 80, un 85, doncs sí.
0: Et fa molt mal?
8: A la vida normal, no. A partir del tercer, quart mes, la veritat que depèn de què, doncs, impossible. Per exemple, m'encanta jugar a pàdel i he hagut d'aprendre a jugar a pàdel amb l'esquerra, perquè amb la dreta era totalment impossible, però el meu esport el podia practicar, per sort, per la posició, per el tema de la compensació, però sí, a partir del tercer, quart mes em va deixar de molestar dormint a diari i això m'ha ajudat moltíssim.
0: Portes 40 mundials. Hi ha alguna felicitació que t'hagis fet especial il·lusió?
8: Bueno, l'equip em va fer una felicitació, em felicitava el Marc, em felicitava l'Iniesta, el Guardiola, moltíssims companys meus d'especialitat, de tot tipus d'esports, no em vull deixar ningú, no vull dir noms, perquè és un vídeo, crec que són 8 minuts o no sé quan és, i dura moltíssim, així que em va fer molta il·lusió perquè no m'ho esperava i bueno, pues que et felicitin els títols sempre és una passada.
0: Pep, no sabia que li havies fet un vídeo.
6: Que no ha guanyat més que jo, com no l'he de felicitar?
8: Sí, ara, mira, estava ahí.
6: Ah, és que sí, el Toni, és història viva de tot. 20 anys seguits guanyant-ho tot, mare de Déu. I no s'ha buidat.
0: No s'ha buidat.
6: S'ha buidat abans el seu dipòsit de la moto, evidentment. Suposo unes quantes vegades, una mica de simplo. És simplomo el que has de posar?
8: Va ser així 100% la felicitació.
0: Toni Bou, una abraçada molt forta, que millori sí. Lo de l'esquena. I...
6: Sí, si t'operes acabaràs tenint més plomo a l'espatlla que a la moto.
8: Això segur.
0: I sobretot que gaudeixis d'aquest nou èxit.
8: Moltes gràcies.
0: Gràcies per atendre el que t'hi jugues just gràcies. A l'arribada a l'aeroport del Prat, procedent dels Països Baixos, d'Amsterdam, on ha guanyat el seu mundial número 40, amb 39 anys.
9: Què t'hi jugues?
0: En un moment, l'1 per 1 del València 0 Barça 5.
10: Especial discoteques.
0: Abans obrirem la del Masterclass per analitzar aquesta connexió que està donant molts gols i assistències al Barça en aquest inici de temporada. Lamine Fermín.
11: Del Masterclass.

0: Aviam, el... la dupla Fermín-Lamín-Lamín-Fermín, Àlex, quants gols i assistències han donat al Barça en aquest inici de temporada?
1: 8 gols i 3 assistències.
0: 8 i 3. Tu detectes que es complementen molt bé.
1: Molt bé, jo crec que és el primer punt. Es complementen futbolísticament. Per què? Perquè Lamín és més de rebre el peu, de regat, de qualitat, de tirar fins i tot cap a dins amb aquella diagonal, i en canvi Fermín és profunditat pura, de trencar. Ahir vam veure que en el passadís entre lateral i central li posava 1.000 passades. Fixa't que a la pàgina Live Match Analysis ens diu, podem trobar, que en aquests 4 partits ja han connectat 67 vegades. Són 30 passades de Lamín a Fermín i 37 de Fermín cap a Lamín.
0: Es busquen i es troben.
1: I es troben, i són moltes, per ser jugadors atacants.
0: I sent complementaris provoquen que els rivals tinguin dilemes.
1: Tenen dilemes perquè, clar, tu ets un rival com el València, que et defenses prop de l'àrea, tens Lamín, que se te'n pot anar amb el regat, si el deixes 1 contra 1 se t'anirà, si li fas una ajuda defensiva tens Fermín, que des de la frontal et destrossa amb el xut exterior, com vam veure. Per tant, es complementen i a més et plantegen aquest dilema.
0: Per això són tan difícils de defensar?
1: Són indefensables. Jo crec que les ruptures aquestes que vam veure ahir de Fermín amb el peu de Lamín, crec que és molt difícil d'aturar, perquè un arriba amb una potència magnífica i l'altre té una qualitat que les posa on vol.
0: I la mobilitat de Fermín ajuda a Lamín?
1: Sí, aquest és l'altre punt, Jo crec que Lamín té complicitat amb Fermín, també la té Molmo, però em dóna la sensació que li fa més bé tenir a Fermín com a mitja punta dret que no a Olmo, perquè aquestes ruptures que diem, aquesta mobilitat, moltes vegades li treuen les ajudes, li arrosseguen els defenses, li netegen la zona perquè després Lamín pugui entrar cap a dins i fer el xut o pugui fer qualsevol cosa, no? Per tant, em sembla que és qui més l'ajuda a que Lamín pugui jugar en avantatge.
0: De Lamín ja sabem el que pot oferir, de Fermín més o menys també, però sí que crida l'atenció que hagi tornat tan bé després de la seva lesió, no?
2: Sí, jo crec que s'ha marcat la temporada com una mica rebeldia i la lesió li ha fet mal perdre el Mundial. Em sembla que s'està prenent com una cosa personal el rendiment i això li fa molt bé. Ja ell de per si que és molt enèrgic, no? I estic molt d'acord amb aquesta última versió que fèieu del Masterclass, perquè jo crec que Fermín li fa molt bé a Lamín i es nota molt en les vegades que Lamín li dona la pilota a Fermín perquè Fermín segueixi alimentant-li, que segueixi fent coses, no? Lamín, que és molt llest i va gestionant el partit, hi ha molts moments que li dona a Fermín dient, com a reconeixement de dir, bueno, ara te l'estic donant aquí a prop, però perquè la següent com que em trencarà és més general. Ara, per mi ahir va ser exagerat la quantitat de vegades que el València va permetre això.
1: Sí, i tant.
2: Primer perquè deixava rebre a Lamín, que jugant amb 5 no entenc com rep tantes vegades sol obert, i després que si jugués amb 5, que hi hagi aquest espai de passadís on Fermín ocupi tantes vegades i pugui rebre, està molt mal defensat, però ho fa molt bé.
3: Li diuen l'espai indefensable perquè realment aquest espai que ocupa Fermín és un espai molt difícil de defensar, no? Però és que si ja li deixes que un jugador amb tanta qualitat com és Fermín que ocupi aquest espai i que a més doncs, tingui aquesta sintonia amb Lamín, la veritat que aquest espai es torna letal pel Barça.
0: A tu t'ha enamorat això de Fermín, eh?
4: Sí, perquè és un jugador que va creixent, que quan va aparèixer els que no l'havíem seguit tant al futbol base ens va sorprendre. La primera temporada, bueno, penses, mira, és la irrupció, veurem com va la segona, que és la difícil que has de mantenir-te, no tan sols et mantens, sinó que creixes una miqueta. La tercera temporada la comença com l'està començant, o la quarta ja és el primer equip. És un jugador que a mi em sembla el migcampista total, i que si el veiéssim en un altre equip fliparíem i ens preguntaríem quan val, i resulta que l'hem format a la Masia i
5: resulta que el volíeu enviar al Linares, fins que va arribar aquí el
4: Maqui. Això és veritat, és un dels grans mèrits de Xavi Hernández.
5: Bueno, i que va posar Rafinha de nou.
4: Haver detectat i haver descobert
5: el Koundé a lateral dret. No, si al final
0: va fer coses,
5: el
0: Xavi?
5: El Covarsí. Si és que al final, amb la tonteria, el temps em donarà la raó. Perquè al final, si guanyeu la Champions, aquesta Champions és meva.
4: Champions. Like chocolate.
5: Like chocolate, Champions. Like Xavi, like Champions, like chocolate. Very well. Good morning.
0: A l'Uperú.
6: L'Uperú del Bermúdez.
5: Especial discoteques.
0: Joan García.
5: Mas Sorrer. Ara que ja s'acaba l'estiu, els porters es comencen a avorrir. I això que és una masia molt bonica.
4: Eric García.
5: Luz de gas. Es veu que li han canviat la cara.
0: Covarsí.
5: Platea. Per començar a distribuir jocs sempre ens va bé tenir un catalanet de mariscal.
4: Gerard Martín.
7: Apolo, cada dia ofereix una cosa diferent, és un misteri. Un dia és un recital espectacular i l'endemà se li enganxen una mica els peus al terra.
0: Xavi Espart.
7: Be out, Platja d'Aro. De moment és el que li està dient a Cancelo i a Valde, que be out, please.
4: Rodri.
7: El Fitch de Madrid. Al principi dubtàvem perquè és de Madrid, però resulta que ens està flipant a tots.
0: Pedri.
7: Razmataz. No vegis la capacitat que té d'oferir alternatives, però sobretot per fotre una col·locada espectacular.
4: Fermín.
7: Carpes Vic. Domina la zona central com ningú i, si us plau, que mai acabi en possessió dels guiris.
0: Gordon.
7: Una discoteca més 16. S'ho està passant de nassos, però no hi ha manera que l'enxufi.
4: La minya mal.
7: Malalts de festa. Potser per això no va entrenar dissabte i va dir que tenia un cop, però 19 anys i ja apunyala d'aquesta manera. És que aquest tio farà història.
0: Rafinha.
7: El Blue Bar de Formentera. És on Hansi Flick ha trobat l'amor.
4: Oh, oh. També va jugar Koundé.
7: Amnèsia. Només entrar ja no sabia on estava.
0: Adeyemi.
7: Otto Zutz. Complir, compleix, però per grans cites crec que trobarem una alternativa.
4: Bernal.
7: Munt Sant Cugat, per ser aparentment suplent, té la de protagonisme que té i seguirà tenint.
0: Christensen.
7: Opium, fa anys que és aquí, però continua sent un guiri.
4: Dani Olmo.
7: Bling, bling. Avui diumenge l'hem ensenyat només una mica, però la idea és que dimecres ho rebenti, que és nit europea.
0: Gabriel Jesús.
7: Imperator. Ha arribat amb moltes ganes, però poca mobilitat.
4: Hansi Flick.
7: Cocoa. Té nassos. No para de fer que triomfin menors d'edat.
0: I avui amb bonus track, Peter Lim.
7: Un anglès borratxo a Magaluf. El missatge va ser constant i clar. Dile que se vaya, Lim go home.
0: En una estona podeu recuperar l'U per U a les xarxes socials del Que t'hi jugues, tots els continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, també a la pàgina web de la emissora. Vau veure l'Espanyol Sevilla d'ahir a la nit?
2: Sí.
1: Sí. Sí, sí.
0: El partit va acabar amb empat. L'Espanyol de Manolo González va salvar un punt, va rescatar un punt al final contra un Sevilla que va acabar amb 10. Elena, es dona per bo l'empat a l'Espanyol?
8: Sí, perquè aquest gol de Marcos Fernández al minut 98 sí que salvava aquest punt pels pericos, evitava el que hagués suposat la tercera derrota consecutiva, i va ser, com dius, un gol salvador en un partit marcat de nou per la polèmica arbitral. El Sevilla es va quedar amb 10 al minut 55 per expulsió de Sanganter, massa rigorosa per alguns, i Torralde deia al carrusel que per ell sí que era vermella per una entrada que havia fet sobre Roberto. Després Esma Espinosa va anul·lar el que hagués estat el primer gol d'Omar amb l'Espanyol per fora de joc posicional de Marcos Fernández per interferència visual sobre el defensa del Sevilla Castrín. El tècnic Manolo González un cop més parlava de la diferència de criteris per xiular aquest tipus d'accions.
9: És que són coses que no acaben d'entendre amb els criteris. Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i altra, i es xiulen de manera diferent. Que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
8: Més contundent va ser Edu Expósito, que a banda de no entendre quin era el criteri arbitral, es va queixar de que l'Espanyol sempre surt perjudicat.
10: El criterio, ¿no?, de siempre, ya son bastantes. Yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros, y estoy un poco cansado de esta situación ya.
2: Es contagia el missatge a l'Espanyol, sí. El general de queixar-se, a mi em sembla que és molt rigorós el gol. L'expulsió per mi no... O sigui, no es poden queixar gaire perquè expulsa un tio. A mi l'expulsió del Sevilla no em sembla expulsió.
0: Sanganter.
2: No me sembla l'expulsió. Jo crec que és una interpretació...
0: Però veient el partit, va mereixer més l'Espanyol o l'empat és just?
2: Clar, perquè empate al final li sembla que tens un punt de fortuna perquè empates al final, però és que... No és molt superior al Sevilla.
3: No, va ser un partit bastant de tu a tu.
2: Sí.
1: Molt pla, un partit molt pla. Jo crec que el Sevilla és un equip que des del principi de Lliga està esperant a la rada del rival, però ahir a l'Espanyol, sobretot en pilota, ofensivament, li vaig trobar a faltar coses. Crec que l'empat és just, també hauria estat injust que hagués acabat perdent.
2: Okay. Un puntet està bé, jo crec que està... Sí. No?
3: I que sumant aquesta Lliga també sempre és important, sí, i més parís.
2: Venies de perdre dos, no està malament.
3: No. A casa, últim minut...
0: Sí, Jofre bé. Mateu. Paula López, Àlex Delmas, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
2: Bona setmana.
1: Un plaer,
3: moltes
1: sempre.
3: Gràcies.
0: Pausa i a la tornada l'Albert Llimós ens actualitza com està el cas de l'estelada d'aquell aficionat del Barça a Elx i què ha passat aquest altre cap de setmana amb un altre aficionat de l'Europa.
11: Hola, Unai, benvingut a l'Espanyol.
12: Què t'hi jugues?
13: Amb el... Sigue, Paqui!
11: Has passat per equips com València, Athletic Club o Celta. Què creus que hace distinto, perdón, a l'Espanyol d'estos clubes? Muchas gracias.
14: Bueno, pues mira, ahí, ahí m'has pillado.
15: Ahí m'has pillado.
12: Què t'hi jugues?
13: Amb el... Sigue, Paqui!
16: Entesos de papers?
17: Ràdio Lleida, Cadena SER.
18: Albert Soler, tot en construcció.
19: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
18: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
19: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
18: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària...
19: Albert Soler, a Lleida, Torreferrera i a albertsoler.com.
20: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
23: Sofàs, sillons, matalassos, canapès, juvenils, salons, matrimoni. A Mobles Hipopòtamo ho tens tot. A més, ara per cada 1.000 euros de compra et regalem 100 euros en xec regal per les teves properes compres. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
24: Aquest mes aconsegueix exclusius tàpers de vidre amb les teves compres a Martín Martín. Sí, sí, passa't als tàpers de vidre amb les teves compres a Martín Martín.
25: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
26: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gammacàmera.
25: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
26: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
0: ¿Eres Chimo Bayo o nos estás vacilando? Y eres un amigo de Oscar que no lo ha quedado aquí.
27: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
12: ¿Qué te jugas? Amba.
13: ¡Sigue, Paqui!
27: Vamos a hacer un FUFA.
0: ¡Venga! Oh.
27: ¿Vale? Una, dos y tres.
12: ¡Jujuja! ¿Qué te jugas?
13: Amba. ¡Sigue, Paqui!
12: ¿Qué te jugas?
13: ¡Jujuja!
0: Chimo Bayo, eh? L'altre dia amb la ruta del Bacalao, camí de València, aviam què ens explica l'Òscar Nin aquesta setmana. Que el Barça juga Champions contra el Feyenoord i diumenge torna a València per jugar contra el Llevant. Albert Llimós, què tal, com estàs?
28: Què tal? Bona tarda.
0: Abans de parlar del cas de les estelades, avui el Barça ha fet públics els números econòmics per a que els socis es vagin preparant de cara a l'assemblea, que és el 19 de setembre.
28: Correcte, 19 de setembre, dissabte.
0: Del que t'has pogut mirar, òbviament encara no ho hem fet en profunditat, però extreus quatre titulars molt ràpids.
28: Sí, aquesta temporada 2025-2026, la passada, el Barça va tancar 200.000 euros de benefici ordinaris, 200.000 euros, però si tenim en compte els extraordinaris, les pèrdues són de 18 milions. El pressupost per aquesta, per la que estem disputant, es dispara 1.195 milions, 135 més que aquesta, que els 1.060 que s'han ingressat, però, compte, només un milió de benefici.
0: Per tant, es tancarà l'exercici econòmic de la temporada passada amb pèrdues de 18 milions d'euros. El club, públicament, quan va fer el comunicat, destacava els beneficis ordinaris, no parlava de les pèrdues generals.
28: Correcte.
0: Els beneficis ordinaris són 200.000 euros, 200.000 euros. I el pressupost per aquesta propera temporada arribarà als 1.195 milions d'euros, aquesta és la previsió, 1.195 milions d'euros, amb un milió de benefici restant després les despeses. Què més?
28: Correcte, dues coses més. El deute puja. L'endeutament net, és el que calcula segons els criteris de la Lliga, és de 607 milions, 138 més que la temporada anterior. Creix, sobretot, per l'impacte a la tresoreria de tot el que genera l'Espai Barça amb els interessos, que s'ha començat ja a pagar aquesta temporada, i l'endeutament brut, també puja fins als 910 milions, amb un creixement de 43 milions.
0: El Barça ja vam explicar que comença a pagar els interessos del finançament per l'espai Barça.
28: Els interessos. Milions.
0: I això fa que el deute pugi.
28: Correcte. I l'últim, que també crec que és curiós, la massa salarial creix fins als 636 milions, 65 més que l'any anterior, pels moviments que ja s'han fet a aquest mercat d'estiu.
0: Per tant, puja la massa salarial fins a 636 milions d'euros, són 65 més, és a dir, que el Barça té més marge de fair play.
28: Té més massa salarial i veurem com s'acaba també tancant amb el mercat d'estiu, que formaria part d'aquesta temporada.
0: Anem per pams. El Barça tanca amb rècord d'ingressos, però no de benefici.
28: Sí, posem ordre molt ràpid. Aquesta temporada, com deia, 1.060 milions d'ingressos, 66 més respecte a l'exercici anterior, gràcies sobretot al Camp Nou. En concepte d'estadi s'han ingressat 225 milions, 50 més, i també a l'àrea comercial, sobretot amb patrocinadors, s'ha passat dels 473 milions als 527. També s'ha comptat aquest exercici 43 milions per traspassos, Dro, Pau Víctor, Ansu Fati, Trincao, Jan Virgili, entre altres, fins al 30 de juny del 2026, recordem-ho. I han pujat els ingressos, però també les despeses. Dèiem dels 1.022, no?, de despeses, es va pujar des dels 964 i la massa salarial esportiva també va pujar a l'exercici anterior un 7%. I atenció, els salaris esportius, no esportius, que també passa la temporada aquest, en aquest exercici, també pugen força, un 9%.
0: O sigui, els esportius pugen un 7% i els no esportius un 9%.
28: Sí, això fins al 30 de juny.
0: Per què només 200.000 euros de benefici si s'ingressen 1.060 milions i la despesa arriba als 1.022?
28: Perquè aquí s'han de comptar els costos financers de les operacions a llarg termini, tot el que és pòlisses, tot el que és crèdits, precisament. Com que s'han començat a pagar, com deia Sic abans, l'espai Barça, això ha tingut un impacte a la despesa i també a la tresoreria, i descomptant tot això, hi ha aquests 200.000 euros de benefici. Però, com dèiem abans, si comptem les operacions extraordinàries lligades a dos moviments, sobretot, un d'ingressos que és lligat a Hospitality, en què el Barça guanya 9,5 milions, però sobretot al deteriorament del que valia la societat Barça de Produccions, tota l'àrea, no?, de televisions, etc., que són 23 de negatius, això, com que és despesa extraordinària, el club tanca amb 18 milions d'euros de pèrdues.
0: I aquesta temporada, que deies, es preveuen 1.195 milions d'ingressos?
28: Pujarà moltíssim l'estadi, calcula el Barça 285 milions, és a dir, 60 més. També l'àrea comercial, 50 milions més pressupostats, però compte també amb el que aporta el mercat de vendes de futbolistes, dels 43 als 74 milions per les operacions que ja s'han realitzat, diu el Barça, puntualitza que la majoria ja s'han realitzat durant aquest estiu. La massa salarial torna a pujar, 65 milions, fins als 636, com dèiem abans, i els salaris esportius pugen 10 milions. Només aquest milió de benefici, com dèiem abans, sobretot marcat pels salaris i també pels resultats financers. A banda del deute, que dèiem que puja, el patrimoni net segueix negatiu, 168 milions negatius. Recordem que és el que tu tens, el valor del teu club, amb el que deus, restant-ho. Doncs és negatiu, ha pujat 15 milions, del 153 al 168.
0: Per cert, Mundo Deportivo va publicar que el Barça faria un parc temàtic al Camp Nou.
28: És un parc infantil. És un parc infantil amb l'empresa Babylon. Són uns 900 metres quadrats que ha presentat el Barça i que tindrà màquines recreatives, espais pels nens, per la canalla, doncs sí. Indoor, tot indoor. Jo, el meu dubte era, es feia a dins de l'estadi, no? En principi serà...
0: A l'esplanada.
28: A l'esplanada, es farà una gran, doncs, tancat, no?, amb 900 metres quadrats destinats a aquesta empresa, a Babylon, que té una llicència per 25 anys per desenvolupar i operar, doncs, aquesta activitat que li reportaria al Barça també ingressos ordinaris.
2: La Porta Aventura! La Porta Aventura! Al final ho farem. Al final ho farem.
0: Com està el cas de l'aficionat del Barça qui va agredir la policia a ells per portar una estelada?
28: Doncs està amb por, està amb bastanta por. Del Barça, de l'estelada. Sí. Anava a pensar que anàvem directament
0: al de l'Europa. No, de l'estelada, per actualitzar, ho dic perquè parlem molt de casos i de sobte ens en oblidem i ja no en tornem a parlar més.
28: Correcte. Està tranquil. De fet, l'hem vist en algun recinte esportiu. Hem estat amb ell i hem parlat amb ell dins d'un recinte esportiu, un partit de futbol, i està tranquil, però de moment, doncs, esperant quins passos fer. Es van reunir la setmana passada, dilluns, amb l'advocat Marc Molins, que és l'encarregat, doncs, de portar aquest tema i que treballa per al Futbol Club Barcelona, a l'espera una mica també de què passi amb la Fiscalia. La Fiscalia, doncs, en aquest cas d'Alacant, ha de moure fitxa i estan esperant què fa la Fiscalia, en aquest cas, perquè què fan i si presenten aquesta denúncia contra aquest agent, no? Que, de fet, el ministre, no? Fernando Grande Marlaska, va dir que se li obriria almenys una investigació, es podria obrir un expedient i, per tant, hi podria...
0: I de la investigació, que... què en sabem?
28: De moment, res. He preguntat a Interior, gaire, no? Estem a l'espera, ens hem posat en contacte tant amb la Fiscalia com també amb el Ministeri d'Interior, de moment estem a l'espera doncs, que ens donin resposta de com està això, però ja fa unes dues setmanes, entenem que tampoc no és tan ràpid això, però el més probable és que se li pugui obrir un expedient sancionador.
0: I què ha passat aquest cap de setmana amb un aficionat de l'Europa?
28: Sí, anem, ara sí. Un aficionat de l'Europa que va denunciar agressions, tant verbals com físiques, a l'estadi del Corcón per part de la Policia Nacional també, per haver mostrat una bandera estelada. Aquest matí el club s'ha tornat a posar en contacte amb ell, té por, té una mica de por també per saber doncs, què pot passar, i veurem, és un noi molt jove, doncs aquest matí estava treballant i era un dels més o menys 80-100 aficionats de l'Europa, la majoria escapulats, no? El grup d'aficionats més fidels de l'Europa, i ha tingut molt rebombori mediàtic aquest cas perquè arriba després del cas que comentàvem ara d'ells i després també d'haver exhibit una bandera estelada durant una estona, se li va apropar membres de seguretat del club i li van dir que la tragués. El noi va acabar guardant aquesta estelada, però tot després va anar pujant una mica i això va fer que se l'enduguessin i aquí diu el noi doncs, que el van agredir tant verbal com també físicament. Membres de Policia Nacional. L'Europa, als minuts, va ser molt poc després, va fer un comunicat a través dels testimonis de diversos aficionats que havien viatjat i que van abandonar la graderia de l'estadi de l'Alcorcón, en què explica textualment, els agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. Això ho diu el mateix Europa en el seu comunicat uns minuts després i relaten que se li va requisar l'estelada. Aquest matí a l'equip Catalunya, un dels aficionats que hi era, ha explicat el que van viure, diu que el noi agredit va treure l'estelada quan ja havia començat el partit, que van venir amb bon to, podríem dir, els membres de seguretat del club, ell la va guardar, la resta d'aficionats de l'Europa s'hi van negar, va començar a haver una mica de rebombori al voltant d'aquesta situació, al final la Policia Nacional el va treure de la graderia i se'l van dur i allí, segons la versió d'aquest aficionat que escoltarem, el van agredir. El Joan, que estava molt a prop, explica que en cap cas els van permetre gravar vídeos ni acudir al lloc on hi havia el noi que s'havia tret de la graderia principal de l'estadi i un altre noi que l'acompanyava, però sí que van escoltar insults.
1: Al cap de pocs minuts van venir amb quatre policies nacionals ja de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat amb una mica de por que pugés i bueno, insultant-lo i tal de males maneres.
28: És la versió d'una persona, torno a remarcar-ho, crec que és important, que no directament el que va passar després, perquè deien que no els deixaven ni mirar per sobre de la graderia, per tant, tot el que va passar, i que hi ha dos testimonis, serien el noi agredit i un altre, hauria estat només amb els policies nacionals. L'Europa avui té junta. Volen recalcar la bona predisposició de l'Alcorcón en tot moment. Diuen que l'any passat va ser el club més amable, entre cometes, amb tota la idiosincràsia del club escapulat, amb, fins i tot amb la pròpia identitat independentista que pot haver part de l'afició de l'Europa, i que l'Europa no ha de ser el club que tingui o lideri la garra en tot aquest cas de les estelades després del que va passar amb l'aficionat del Barça. Qui té una versió una mica contrària, podríem dir, és el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, que ha fet una piulada a les xarxes socials en què especifica, després de donar suport i que la llibertat d'expressió és important, que han rebut una informació que no coincideix a la que expressa l'Europa en el seu comunicat.
0: Quina informació han rebut?
28: No, l'Europa, el detall del comunicat de l'Europa, no?, que explica i
0: sí,
28: dona...
0: Sí, però quina informació ha rebut el delegat del govern?
28: No ha detallat la informació que rep, però entenc que li donen part, no?, les cossos de força i forces de seguretat i que no es correspon amb el testimoni i amb el relat que fa el noi. L'Europa no té pràcticament material gràfic, a diferència del que va passar a ells, que hi havia molts vídeos que van servir per explicar el que va passar. En aquest cas, pel que dèiem abans, no hi ha material gràfic ni audiovisual del que va passar i, en canvi, sí que ens ha facilitat, li ha arribat al club, una imatge i un vídeo dels fets posteriors quan un membre de seguretat, en aquest cas sí de l'Alcorcón, s'increpa i entra en un cremament de paraules amb aficionats de l'Europa.
4: Barcelona, Barcelona. Haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón.
0: Vámonos. Haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón. Ho diu el responsable de seguretat.
28: No, no un responsable, sinó un membre de seguretat d'allí del club, no? Que s'increpen, s'insulten, etc. És un dels vídeos que ha pogut recopilar l'Europa, no dels fets en si, sinó de una mica de... Hi havia... Estaven crispats els ànims i, per tant, encara va haver creuament d'insults, una mica de... de rifirrafe entre totes dues parts, i és un testimoni només de, del que va passar en aquest partit, empat a zero entre l'Alcorcón i l'Europa.
0: I el que hem escoltat és en boca d'una de les persones de seguretat de l'Alcorcón.
28: Sí,
0: no policia, sinó
28: no policia,
0: de seguretat de l'Alcorcón, privada.
28: Sí, l'Alcorcón, per cert, també hi hem parlat i ha dit que refusa fer qualsevol comentari sobre aquest cas.
0: Gràcies, Albert.
28: A vosaltres.
0: 13 minuts i arribem a les dues del migdia. Què t'hi
3: jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube.
5: @ Què t'hi jugues?
0: Li han regalat a Mourinho la roda de premsa un aspersó?
6: Sí, és que clar, ens hem escoltat el més destacat de la roda de premsa, però hi ha coses sí que passen fora de micròfons, i aquest és el moment en què un periodista italià efectivament li ha regalat un aspersó a Mourinho.
7: Carmi?
8: Sí.
7: No devo pagare?
8: No, no. Un aspersó. Ciao.
6: Li diu si li pot regalar una cosa, Mourinho diu que no li pagarà, que si li regala, que li regali, però ell no li paga, i efectivament a la sala de premsa li regala un aspersó un periodista italià, José Mourinho. És tremendo, eh?
9: Podria haver regalat una foto de Benquerenza.
10: És un... Sí, claro, o una foto d'Obrebó, o de Busaca,
9: sí,
10: o de Diblequer,
0: va, que estem
10: o
0: de festa,
10: o de Frisk.
0: Aquest cap de setmana a Ràdio Barcelona, perquè us ho hem explicat al principi del Què t'hi jugues, també aquest cap de setmana en diversos programes, a la retransmissió, teniu vídeos i contingut especial amb àudios de l'època a la pàgina web de la emissora. S'han complert 50 anys de futbol en català, de la primera transmissió en català després de la dictadura, després de la Guerra Civil i després de la dictadura franquista, que van fer aquí a Ràdio Barcelona. Aquest és el moment, 5 de setembre de 1976, en què Dolores Tejedo, Premi Ondas a la millor locutora d'Espanya el 1965, donava pas a Joaquim Maria Pujal en la primera retransmissió en català després de la dictadura.
11: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Pujal, amb qui establim ja connexió.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent...
0: En un especial que vam fer al Què t'hi jugues, Flac, i ho recordaràs, el Joaquim Maria Pujal ens va explicar com havia anat adaptant el llenguatge popular que s'escoltava als camps de futbol en una retransmissió de ràdio.
29: Sí, més que res, recopilar-lo, perquè existia i la gent continuava parlant en català als camps de futbol. O sigui, no es podia parlar en català per ràdio, però als camps de futbol sí que la gent parlava en català. Per tant, tu t'anaves a un partit de futbol de regional o de tercera divisió i tu senties parlar en català. Això de la bimba, la gardela, foli, burro, babau, no sé, tot això se sentia, no? El siri... Aleshores, el que passa és que, clar, el no haver parlat en català per ràdio d'una manera sistemàtica i d'una manera amb un registre més o menys establert, es feia una mica més difícil trobar solucions a allò que en castellà s'havia acreditat ja molt durant tots aquests anys. I l'única feina que jo vaig fer més que inventar-me un llenguatge va ser codificar-lo i primar algunes locucions, i com que tenia estructures acostumades a resoldre-les en castellà, a veure com la resolien en català i buscar les adaptacions. Jo el que vaig fer en aquella època va ser intentar ajustar les solucions al castellà. Per exemple, el Valdivieso, que era un dels grans mestres de l'època, el Matías Prats era un gran mestre de l'època, l'Enrique Fernández, d'aquí de Ràdio Barcelona, era un gran mestre de l'època. Tots tenien els seus estils. Llavors tu els escoltaves i tu, que eres un nanet, el que volies fer? Imitar-los. Quan comencem hem d'imitar els bons, no? Llavors tu senties que el Valdivieso deia... se zafa del acoso del bravo delantero centro, i pensaves, això com ho diré en català? O senties el Matías Prats que deia desde los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, i pensaves, los aledaños, això com es deu dir en català, los aledaños, no? Clar, les estructures que tu havies sentit i que tu reproduïes quan davant del mirall provaves de fer-ho, les havies de posar en solfa en català. I la feina en tot cas va ser aquesta, que és la que em va ajudar tant el Jordi Mir i altres persones que d'una manera molt generosa em van assistir.
0: Sí, tant aquesta reflexió el Joaquim Maria Pujal al Jordi Mir, ens està escoltant 91 anys té, lingüista, activista cultural, de Tremp, bona terra, Lleida. Jordi Mir, què tal? Com va?
14: Bé, bon dia. Us escoltava i plaerosament, perquè només escoltar això de fa mig segle ja ve de gust de fer-ho, mirar enrere, en un moment donat de la vida. Endavant, endavant.
0: Hem parlat molt del Pujal i l'important que va ser aquella primera transmissió en català després de la dictadura, i ell ha explicat, i també surt al llibre que avui presenta el Josep Maria Déu, El factor Pujal, que hi ha una persona que va ser clau per adaptar el llenguatge popular, per agafar expressions d'altres esports, no? Allò d'un gol de carambola que venia del billar, o lo de tirar la tovallola que venia de la boxa, al llenguatge futbolístic i al català a la ràdio. Que ets vostè, que ets tu, Jordi.
14: Bé, que sóc jo. En fi, va anar com va anar. Amb el que ha explicat el Quim ara està tot dit. Ell tenia aquesta voluntat i aquesta capacitat, i a més es va proposar de dur-ho a terme, i tot el que passés a partir d'allí era lògic, era senzill, era el que havia de passar. És que s'adaptés les transmissions del futbol a la normalitat del que havia de ser una cosa que era en boca de tothom, perquè el futbol no era cap ciència abstrusa que parlessis a gent que no hi entengués. I intentar, i el que s'havia de fer era narrar-lo d'una manera que la gent s'hi sentís vinculada i completament còmode, per dir-ho així, eh? I això és el que el Quim va fer des del primer dia amb molta naturalitat.
16: Al final es van generar en aquell moment ja una sèrie d'expressions que
14: sí.
16: 50 anys després, els que ens dediquem ara a explicar els partits de futbol, encara fem servir. Suposo que això,
14: tant
16: el Quim com tu,
14: et deus
16: sentir molt orgullós, no?
14: Sí, d'acord, però vull dir que en certa manera es van engendrar perquè ja existien, ja era la lògica, no inventàvem cap llenguatge especial, sinó que era aplicar-ho en una funció que era la transmetre partits directament des d'un camp, que per les conseqüències que ja heu esmentat i que no cal recordar, doncs no s'havia pogut fer durant molts anys. I, és a dir, pràcticament mai, perquè des d'abans de que hi va haver les prohibicions que tots van viure, doncs pràcticament la ràdio no tenia la implantació que tenia en aquest moment, i per tant el futbol a la ràdio com una cosa acostumada i consolidada no hi havia estat. I
0: hi ha,
14: a partir d'allí...
0: Hi ha alguna paraula o alguna expressió que t'agradi especialment?
14: No sabria quina triar, perquè totes eren doncs del llenguatge natural, vull dir, sí, diria que una cosa era normalitzar en català les formes originals angleses, que això era normal perquè aquí ara parlem molt de neologismes, però si alguns neologismes van existir al català, no diguéssim vulgarismes o castellanismes, que això era per implantació de les circumstàncies del país, sinó neologismes amb el sentit ampli, van ser d'esports com el tennis o com el futbol, bàsicament, que eren de formació i de procedència anglesa, i que aleshores, com que per determinar aquelles circumstàncies no hi havia una forma pròpia, natural, popular del català de sempre, aleshores sí que anava bé, i per tant, doncs, dir penal en lloc de penalti, corner, o out, o offside, que es va traduir a la forma popular orsai, com encara diem ara.
0: Orsai, sí.
14: Tot això em va semblar que era el que s'havia d'intentar fer, i donar-hi carta de naturalesa en català i que tothom s'hi acostumés, perquè ja està, de qualsevol manera és bona, si a tots ens va bé i ens hi entenem.
16: Però abans sentíem el Pujal que deia com diré en català, s'ha zafado de la pressió del...
14: Sí, bueno, bé,
16: doncs va incorporar l'escapolir-se de l'escomesa, que va ser una de les coses que més va...
14: Una forma, sí, que al costat d'un zafar-se de la costa, que també era una fórmula que tampoc devia ser que tots els castellans l'estiguessin dient cada moment, sinó que també era una mica rebuscada, m'entens el que vull dir? Per tant, doncs, tot això formava part d'aquest joc que va reeixir i que s'ha implantat, i que el que compta no és el que en aquell moment es fes, sinó el resultat que ha donat. I és que l'esport avui a Catalunya es narra en català, i això és el en el qual aquell fet crec que hi va influir poderosament i d'una manera positiva.
0: Aquesta setmana, la vinent, anirem celebrant aquests 50 anys, ja us ho he explicat, amb programacions especials, conjuntament algunes amb Catalunya Ràdio, i avui volíem parlar amb el Jordi Mir, que és lingüista i la persona que va ajudar a Pujal a adaptar el llenguatge popular a la ràdio ja fa 50 anys. Un Jordi Mir que, entre moltes altres coses de la vida, també, oi que assessorava el Barça, ho explica el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Pujal.
14: Que havia fet què? Dius,
0: que havia assessorat al Barça també amb algunes qüestions de la llengua.
14: Bé, en alguna cosa a l'hora d'implantar el català d'una manera pública al Barça, com la normalització al marcador electrònic i en l'oratori al camp i en l'implantació de marcar les consignes a les portes del camp i tot això, vaig tenir una certa intervenció. La meva amistat i relació amb el Joan Granados, que llavors era secretari general del Barça, va fer que ell més d'una vegada tingués ganes de parlar amb mi i que ho comentéssim, i que la meva dèria per la llengua es feia extensiva ja on semblava que podia ser eficaç. Vull dir, no tenia cap altre objectiu que aquest. Sí.
10: Escolti, 91 anys està vostè fantàstic, eh?
0: I tant, estic al·lucinat. 91 anys. Jordi Mir, moltes gràcies. Anirem
14: molt
0: parlant.
14: Bé. Encantat a vosaltres, gràcies per la feina que feu.
0: Una abraçada molt forta.
14: Adéu.
0: Jordi Mir, el lingüista que va assessorar Pujal a les transmissions del Barça que van començar al 1976.
10: Encara està per assessorar-nos a tots.
0: A Ràdio Barcelona, totalment. És l'aire de la muntanya, que conserva molt bé les persones.
10: No sé què és, però mare de Déu.
0: Va, anem tancant el Que t'hi jugues. Ara tindreu tota la informació, l'actualitat a hora 14. La Núria Flaqui ha penjat una enquesta avui a les diferents xarxes socials del programa. Quants títols creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada? Cap, un, dos o tots? El 49% voten tots. El 39% dos. Poden ser 0, 1, 2, 3 o 4.
16: No ho sé, no em mullaré, però vaja, ja ho he dit abans. Optimisme, que ens ho passarem bé.
0: Gràcies per escoltar-nos al Que t'hi jugues, futbol i diversió, que m'han dit que he de dir aquesta frase, que serà el claim de la temporada.
16: Bona diversió. No canto, Vini?
17: Història que t'hiciste, història la podrà ser, perquè la lluita
18: no me la sé, de futbol. No suena la saeta que ataca mi Madrid.
19: La segunda todo, ¡pam!

0: setmana. La temperatura baixarà de manera molt apreciable i tindran tempestes, moltes de caràcter violent.
1: A la tècnica, Víctor Valero, la producció, Lèria Pijuan. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Menys de 24 hores que comenci el curs a l'escola pública, preguntem als pares si saben què fer demà, durant o no els fills a l'escola, sabent que hi ha vaga.
3: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
4: Demà comencen, sí.
5: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
6: Jo no. Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi sent curs de profit, perquè hi ha una sèrie de problemes que no, ningú està posant sobre la taula.
7: Comprendo a mestres, però costa encaixar lo que són les nenes, el treball.
8: El que m'ha sorprès és que en tot aquest temps no s'hagin assegut.
3: No és que estiguem en contra de la vaga, però pensem que és un dia que és fatal.
8: Podria dir que gairebé sembla que s'ha perdut l'estiu, les vacances, i tornem a començar el curs i estem com quan es va acabar l'anterior.
1: La majoria dels pares amb qui hem parlat doncs prefereix dur-los demà a l'escola, però alhora no saben si hi haurà classe o amb quants professors. Per tant, el que hauria de ser un dia de preparatius, de nervis, d'il·lusió per tornar a veure els companys, és un dia d'incertesa. Així comença aquest curs escolar a l'escola pública. Anem a intentar respondre què ha de passar demà. Soledad Domínguez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Joan.
1: Hi ha previsió d'algunes protestes a primera hora, probablement alguns talls de carretera, però els propis sindicats convocants admeten que hi ha molts professors que preferirien no fer vaga el primer dia, sinó esperar. Per tant, és probable que hi hagi menys seguiment que en altres protestes del curs passat.
9: Les assemblees i els sindicats estan acabant d'organitzar aquesta hora. Ara mateix hi ha mobilitzacions previstes com a mínim a 11 territoris. En la majoria, els docents estan quedant per trobar-se a partir de les 7 o les 8 del matí amb la idea, com ja passaven les protestes del curs passat, de provocar problemes de circulació a diferents punts. A Barcelona hi haurà columnes, per exemple, caminant cap a Plaça Espanyola i manifestació des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume a partir de les 10 del matí. Als centres, molts docents dubten entre seguir aquesta crida a la vaga o ajornar les protestes per més endavant. Alguns claustres, de fet, han votat i han decidit prioritzar demà els alumnes, fer-los una bona acollida i protestar de formes més simbòliques, amb cartells o amb samarretes. En el cas de la secundària, a la majoria d'instituts, demà es fan només presentacions, no hi ha classe encara, per tant, s'espera un seguiment molt discret de la protesta.
1: Recordeu que el curs passat va acabar amb una consulta entre tots els professors per decidir si acceptaven les millores que oferia el Departament d'Educació o si, en canvi, preferien seguir fent vaga un curs més. I el resultat... va ser aquest, que la majoria volien seguir reclamant més millores i fent vagues. Sole, després d'aconseguir 1.500 euros més a l'any de sou per cada professor, ara el que reclama sobretot és reduir el nombre d'alumnes per aula i també que hi hagi més recursos per l'escola inclusiva.
9: Sí, d'entrada aquest setembre el tamany dels grups classe serà similar al del curs passat, tot i que s'han contractat 1.100 professors extra. La reducció de la ràtio, segons l'acord que està vigent amb alguns sindicats, ha de començar a partir de setembre vinent, però l'objectiu que s'ha marcat l'executiu està força per sobre dels 15 alumnes per aula a primària i 20 a la resta d'etapes que defensen ara des de l'Assemblea Docent. Respecte als reforços per l'escola inclusiva, enguany s'han incorporat 531 nous professionals, però tenim en compte que parlem de gairebé 2.400 centres, només comptant infantil, primària i secundària, doncs és evident que moltes aules no notaran cap diferència tampoc en aquest capítol. Un altre punt en el que els docents es fixaran molt a partir de demà és en les temperatures amb què començaran a les aules durant l'estiu. S'han comprat i començat a instal·lar 20.000 ventiladors. Els centres més afortunats, la majoria d'ells a Barcelona, tenen sistemes de climatització, però encara aquesta vuitantena de centres són una excepció dins la norma.
1: Doncs demà explicarem com està anant aquesta vaga. Gràcies, Soler, i ànims per demà.
9: I també pisa demà.
1: Exacte, ara en parlarem. Ara en parlarem. Fins ara. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als mestres respecte pel dret a l'educació. Ho ha fet en una entrevista als mitjans públics. Xavier Balló.
10: Illa ha reconegut que el govern podria haver actuat millor en algun moment, però ha reivindicat que cap altra vegada s'hi han abocat tants recursos. Per això ha reclamat als sindicats una treva en les protestes per poder obrir un debat públic sobre el model educatiu. Declaracions a 3CAT.
11: Demano en aquest sentit un parèntesi i també a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços.
10: D'entrada, el que ja ha promès Illa és un pla durant les properes setmanes per climatitzar moltes escoles i residències de gent gran. Sobre el que no ha parlat el president és sobre la polèmica de

0: les proves PISA.
1: Doncs ara ho recordava la Sole, també en Xavi. Demà a aquesta hora és quan coneixerem aquests resultats d'aquest informe de PISA. Recordeu que en el cas de Catalunya no seran vàlids a ulls de l'OCDE perquè es van excloure dels resultats a un 23% dels alumnes que van fer les proves, quan el que marca l'organisme és que com a màxim siguin un 5%. És un error del funcionariat que va portar, recordem, a la destitució de la número 2 de la Conselleria d'Educació, també a obrir expedient a 3 treballadors públics, i aquest error pot fer que demà a Catalunya, amb aquests resultats, doncs quedi una mica millor, perquè s'han exclòs dels exàmens una gran quantitat d'alumnes. Bé, per aquest caos de PISA, pel conflicte amb els mestres, tota l'oposició, des de Junts fins als Comuns, critica la mala gestió que ha fet el govern i sobretot que no hagi fet res de moviments ni de negociacions amb els sindicats aquest estiu.
2: Que ara el president els demane aquesta treva, per a nosaltres és una irresponsabilitat, perquè aquí l'únic que ha estat sense exercir les seves funcions durant aquest mes ha estat el propi president.
3: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances, perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
4: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
1: Són Mònica Sales de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Gerardo Pisarello dels Comuns. I en tot aquest conflicte hi sumem això. Els Mossos d'Esquadra admeten que no tenen cap documentació del dispositiu que va acabar amb la infiltració de dues policies en una assemblea de docents el curs passat. La policia catalana no ha entregat cap informe policial al jutjat que ho està investigant, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot arran de la demanda d'un dels sindicats afectats, la CGT, Andrea Villòria.
5: Sí, el sindicat exigia que els Mossos entreguessin tota la documentació possible i el Tribunal Superior va acceptar reclamar-ne bona part. Demanava ordres de servei, documents operatius o de planificació, instruccions i directrius de la infiltració, valoracions de risc o de proporcionalitat, també actes, minutes, anotacions o informes del que van treure d'aquella infiltració en aquella assemblea de mestres. Els Mossos, però, no han entregat res d'això perquè diuen que no ho tenen, que no se'n va fer. En un document breu, el cap de la Comissaria d'Informació argumenta que no ho deixen per escrit pel caràcter confidencial i reservat de les seves funcions. Assegura també que en casos de conflictes laborals com aquest, la seva feina és estrictament preventiva i recullen informació de fonts obertes per després dimensionar els dispositius. L'advocada responsable d'assessorament jurídic d'Interior afegeix que la infiltració estava motivada per les numeroses mobilitzacions prèvies del professorat.
1: Bé, avui ja ha començat el curs per a alguns universitaris, com els de l'Autònoma, i per això Rodalies ha recuperat la connexió per tren entre la universitat i l'estació de Montcada Bifurcació. A partir d'ara hi haurà 2 trens per hora i sentit els dies entre setmana i 1 per hora i sentit els caps de setmana i festius. Però aquesta línia, recordem que no està connectada encara amb Barcelona, i mentre continuen les obres de remodelació de Fabra i Puig, s'ha d'agafar la R4 per arribar a Montcada i després fer transbordament a la R7 per fins a l'Autònoma. I el metro de Barcelona avui es recupera la circulació entre les estacions de la Sagrera i el Bon Pastor, la L9 i 10 Nord, després de les obres al macropou de la línia, i també des d'avui ja es pot fer el transbord de les línies 1 i 3 per sota de l'estació de Plaça Catalunya. Han acabat les obres de reforma d'un túnel i ara TMB calcula que hi ha 43.000 persones que circulen per aquest passadís en un dia laborable i que ara, fins ara, ho havien de fer pel carrer creuant la plaça, doncs ara ja poden fer aquest transbord entre les línies 1 i 3 pel túnel que creua la plaça per sota.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Nova polèmica per la presència d'estelades als camps de futbol. Ara és l'Europa el que denuncia que ahir, en el seu partit al camp de l'Alcorcón, un aficionat que duia una estelada va ser agredit per la policia. Aquest és el relat del president del club, Héctor Ibar, a BTV.
7: Fora de Catalunya és una bandera que genera, doncs, molta animadversió. Llavors, pel que sembla, l'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat.
1: Bé, sí que ha donat més detalls un aficionat que era testimoni, que era allà en el camp, a l'equip Catalunya. Els partits independentistes tornen a condemnar l'actuació, com van fer en el cas de l'aficionat blaugrana al partit contra l'Elx, però des del govern espanyol demanen prudència perquè asseguren la versió de la policia no és la mateixa i en aquest cas no hi ha cap vídeo, Xavier Balló.
8: El delegat del govern espanyol a Catalunya assegura que la informació oficial no coincideix amb la versió que el club, l'Europa, va donar en el seu comunicat i reclama evitar conclusions precipitades. En aquest comunicat del club es diu que un aficionat de l'Europa hauria patit una actuació policial desproporcionada perquè després de negar-se a retirar l'estelada davant la seguretat privada de l'estadi, agents policials s'haurien endut l'aficionat, l'haurien agafat pel coll, llançat a terra, colpejat i li haurien intentat obligar a dir que és espanyol. En aquest cas no hi ha imatges que ho demostrin, segons explicat un aficionat de l'Europa perquè els agents haurien obligat a no gravar res.
0: Però t'obligaven a no gravar i tal, de molt violent, i també per això és una llàstima, però en aquest cas no hi ha cap vídeo.
8: Els partits independentistes han tornat a posar el crit al cel i Esquerra ja ha registrat una proposta perquè l'Ajuntament de Barcelona condemni l'actuació.
1: També aquí a Catalunya, la Marina Fernández ha entrevistat a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que acaba de ser indultada pel govern espanyol. Creu que amb episodis com aquests es revifa el sentiment independentista.
9: Que vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui, com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent.
1: Dos minuts i actualitzem la situació de l'explosió a la Facultat Química de la Rovira i Virgili, que deixa 3 ferits. Fins ara.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
12: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al
13: Què t'hi jugues?
14: Comença!
15: Comença la Champions!
12: Presenta Sique Rodríguez.
16: Empata el Barça, empata...
12: I narra Albert Bermúdez.
17: Espera que segueix la Vinyamal. Ai, Déu meu, la Vinyamal!
15: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
12: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
18: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Són les 2:20 minuts. Tres ferits, dos d'ells greus per una explosió a la Facultat Química de la Universitat Rovira i Virgili. S'ha produït mentre s'estaven manipulant productes químics aquest matí i ara s'obre investigació per determinar les causes d'aquesta explosió. Eva Hidalgo.
19: Els fets han passat a un laboratori de pràctiques. El personal de la URB estava abocant àcid nítric d'una ampolla gran a recipients més petits d'un litre, un dels quals ha caigut a terra. Els tres afectats duien equips de protecció individuals. Dos dels ferits, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23 i una altra dona en estat menys greu, ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla. Fàtima Sabeny és vicerectora.
20: Els tres ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment doncs, tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu, ells mateixos han avisat al 112, no s'ha hagut d'evacuar a l'edifici, tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori.
19: Els treballadors han activat ràpid les dutxes d'emergència i, per tant, el contaminant ha quedat diluït. L'incident no ha causat núvol tòxic i els bombers, a posteriori, per seguretat, han descontaminat l'edifici, que no ha patit danys estructurals.
1: I a l'escala, l'Alt Empordà ha detingut un home per saltar-se 3 vegades en 2 setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Mentre la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va aprofitar per entrar a casa d'ella, Carles Couso.
21: L'individu té 49 anys i des del 23 d'agost i fins aquest dissabte s'ha saltat fins en 3 ocasions la pena d'ordre d'allunyament que té sobre la seva exparella. Aquesta tercera vegada l'home va saltar al mur de la casa de la dona i va estar voltant per la zona quan ella era dins. Un cop va marxar, la víctima va anar a la comissaria dels Mossos a Roses a presentar una denúncia. Va ser aleshores quan l'home va tornar a casa de la víctima una altra vegada mentre ella estava fora denunciant. Els Mossos el van detenir després de la trucada d'una veïna. L'home ha passat a disposició del jutge de Guàrdia de Figueres.
1: El Departament d'Agricultura i l'IRTA han engegat una planta experimental de biogàs per mitigar el canvi climàtic des del sector agroalimentari. El govern vol arribar a produir fins a 2 terawatts anuals de biogàs al 2030. Això representa el 7% de l'energia que es consumeix a Catalunya. Cristina Artacho.
22: Es reaprofitaran les dejeccions ramaderes i es transformaran en biogàs, fertilitzants i aigua tractada. També es farà recerca en l'àmbit de les energies renovables. Rosa Altisent és la directora general del Departament d'Agricultura.
23: I que amb aquesta estratègia del biogàs, doncs el que es vol és tractar, aproximadament l'objectiu és tractar uns 9 milions de tones de matèria orgànica, també el 2030, que s'equivaldrien a uns 4 milions de tones de dejecció.
22: Situada a Constantí, al Tarragonès, la planta és la primera de l'Estat gestionada per un institut públic de recerca mentre dona servei a una granja. Generarà energia tèrmica equivalent a la que gasten anualment 165 llars catalanes.
1: I ara és moment pels esports. Avui hem de començar felicitant a Toni Bou. Així celebràvem els companys, amb els amics, amb la parella, la fita històrica que ha aconseguit el pilot de Piera. Va guanyar el seu 40è Mundial de Trial, i això que té 39 anys. Ha estat als Països Baixos, la 6ª ronda del Mundial de Trial GP, i és el seu 20è campionat del món a l'aire lliure, que se suma ja als 20 títols indoor a l'X-Trial que té Toni Bou. I també en les darreres hores hi ha hagut eufòria a Can Barça.
2: És boníssima, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Jada 0 a 5 a Mestalla, es culminava amb aquest gol de Lamine Yamal, i ara els oranes ja miren a la Champions. Santi Ovalle, bona tarda.
13: Bona tarda. Després de fer 17 gols en 4 partits, el Barça ja prepara l'arrencada de la Champions. Serà dimecres vinent contra el Feyenoord, en un partit al qual no podrà comptar amb Eric García. El futbolista de Martorell ahir va patir un cop al nas, li va provocar una fractura nasal, però amb una màscara podrà jugar els propers partits. Això sí, està sancionat pel primer partit de la temporada de la Champions per una expulsió que va patir a l'últim partit de la temporada passada, i per tant no podrà disputar aquest primer partit amb el Barça, que afronta la màxima competició continental amb molta confiança després de convertir-se en el líder en solitari de la Lliga amb 12 punts de 12 possibles i avantatjar en 3 punts el Real Madrid a la classificació i en 5 l'Atlético.
1: I en cultura, el Teatre Català celebra aquesta nit 25 anys de la gala Catalunya aixeca el taló.
14: I el Regina Figaroc

0: Un any més, el Gran Teatre del Liceu acull aquesta gala que dona el tret de sortida de la nova temporada teatral, una temporada que, per cert, arriba en el millor moment de la història dels teatres a Barcelona. Mai abans hi havia hagut tants espectadors i tants diners recaptats. Júlia Domènech.
1: Més de 3.176.000 espectadors han passat aquesta temporada pels teatres de Barcelona, gairebé 40.000 més que l'any passat. Es tracta ja del tercer any consecutiu per sobre dels 3 milions. També s'ha assolit un màxim de recaptació, amb 103 milions d'euros, i l'ocupació ha crescut fins al 67%. Unes xifres que, segons el sector, confirmen que no es tracta d'un rècord puntual. Isabel Vidal és la presidenta de DETCA.
2: Podem parlar ja no d'una temporada més, sinó d'un bon moment pel teatre, el millor moment de la història. Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
1: I com a novetat, aquest any, per primera vegada, també s'ha pogut radiografiar el conjunt de Catalunya. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans aquesta temporada, assolint una recaptació de més de 115 milions d'euros.
3: La gran aventura.
4: El Texas fem autònomos que ja fa anys que dura.
0: Doncs aquesta nit Catalunya aixeca el taló, i també aquesta nit, però a Santa Coloma de Gramenet,

David Bustamante tanca la Festa Major amb un concert a les 11 a la plaça de la Vila i també s'acaben les festes de Sabadell amb un concert d'Hotel Cochambre a quarts d'11 a l'Eix Macià. Queden dues setmanes per les festes de dues grans ciutats catalanes. Estem parlant de la Mercè, Barcelona, Santa Tecla, Tarragona. I ara la ciència respon una pregunta molt poc científica. Per què als tarragonins se'ls posa la pell de gallina quan senten això?

0: Ràdio Lleida, Cadena SER. Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
1: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
0: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
1: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
2: Aquest setembre, sobirania i autodeterminació. No et perdis el cicle de la Diada de l'IEI. A Francesc Canosa, Núria Franco Guillén, Raül Romeva i Ono Seró. I també amb música, dansa i una intervenció a les façanes de l'IEI per reivindicar la identitat i la llengua catalanes. Tota la programació a iei.cat.
3: Desplacem-nos per la ciutat de manera sostenible amb autobusos de Lleida i Moventis. Amb una flota moderna i actual, incloent vehicles híbrids que són molt més respectuosos amb el medi ambient. Moure's per la ciutat és molt més còmode amb autobusos de Lleida. És un transport segur, eficient i econòmic. Autobusos de Lleida i Moventis, al vostre costat, cada dia.
4: Aquest mes aconsegueix exclusius tàpers de vidre amb les teves compres a Martín Martín. Sí, sí, passa't als tàpers de vidre amb les teves compres a Martín Martín.
5: L'àlbum de records d'Antoni Bassas.
6: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Pujal, que feia equip amb Eduard Boé. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica em va fer tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
5: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra. Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Volver a Europa.
10: Volver a levantar la copa.
11: Volver a Neptuno.
12: A Cibeles.
13: A Canaletas.
14: A la Plaza Nueva.
15: A la Plaza Mayor.
16: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
17: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
18: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
19: Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. 20 años construyendo juntos. Obramat.
20: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
21: Carglass cambia, Carglass repara.
22: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
23: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
22: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
24: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
25: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
26: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
27: Get a shot.
0: jo. Sempre volem massa i necessitem poc. Era jo, era jo.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Bona tarda, Lluís.
2: Molt bona tarda.
1: Crec que, primer de tot, t'hem de felicitar, no?, perquè el pròxim divendres 11 de setembre tornes a les pantalles del cinema amb la pel·lícula La Forastera, després de 7 anys.
2: Sí, no he calculat exacte, però jo diria que són... Sí, jo que m'agrada tenir les dates exactes ja ho miraré, però sí, sí, 7 anys aproximadament.
1: Però com
2: set
1: és que t'has passat 7 anys sense anys, fer cinema?
2: Mai les coses passen... O sigui, hi havia una part objectiva, que és que jo, mentre era director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, tenia un contracte d'exclusivitat, amb la qual cosa només, no, només tot el que fes tenia que estar relacionat amb la companyia. Però, dit això, he de dir que aquesta pel·lícula la vaig fent sent encara director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, perquè em va semblar que era un projecte... A veure, no estava demanant de dir me'n vaig a fer una sèrie o una pel·lícula, sinó que era una pel·lícula especial. Era una pel·lícula que sortia d'un curt que s'havia presentat a Cannes, que havia tingut de la Setmana de la Crítica, que havia tingut allà un reconeixement des d'allà, que d'aquí es feia llarg. Era una pel·lícula, bueno, que tenia... Que era una, i això em va fer creure que podia demanar, o sigui, vaig demanar allò, una excedència per un mes per anar-me'n a rodar això, i m'ho van concedir.
1: Si vas veure alguna cosa en aquesta pel·lícula,
2: sí,
1: que en altres projectes potser no vas veure...
2: No,
1: que
2: en altres projectes no em vaig ni atrevir a demanar, escolteu, me'n vaig a fer una pel·lícula, perquè no, però aquí...
1: En aquesta sí,
2: En aquesta sí.
1: En tot cas, en Forastera t'estrenes en els papers d'avi.
2: Sí, sí, sí. Que... I, bueno, vull dir que... Però està molt bé. La veritat és que no... Home, si em donessis a triar, escolta, podem tirar 20 anys enrere, però... Tot passa per Lluís, alguna cosa. Els anys també passen per
1: ja
2: alguna
1: tocava,
2: cosa. Ja tocava.
1: D'avi, avi.
2: Avi, sí,
1: suposo
2: sí,
1: que molta gent problema. Hem dit tu meu i ha connectat i ha dit és un avi...
2: L'avi tu meu.
1: Mallorquí.
2: L'avi mallorquí, sí, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: també t'estrenes parlant mallorquí.
2: Sí, sí, pobrets, sap greu pels mallorquins, diguéssim, perquè, esclar, això no s'improvisa. Jo hi vaig dedicar, vam dedicar-hi molt de temps, amb el coach i treballant i fent pràctiques. No, com era allò, i per fer totes les vocals iguals... No, Magdalena Monrosa, monja pores bordes, a sacabaneta. Això és tota la mateixa vocal. Difícil, eh? O sigui, ha sigut una feinada, però, esclar, un amic meu, el Rafa, em deia, quan va dir, home, un mallorquí. Sí, però, eh? Vull dir que, pels, com deia la meva mare el dia de Reis, accepteu la bona voluntat. Ara, pels que no són mallorquins, escolta,
1: clar,
2: que
1: bé... Colarà per la resta.
2: Per la resta, pels mallorquins, o sigui, allò, com deia la meva mare, accepteu la bona voluntat.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor i a vegades també director de teatre,
2: sí,
1: el Lluís Omar.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem a llavis de memòria.
1: Ara és que m'agrada més, eh?
0: Ah, doncs deixem-lo.
1: Espera. A veure si això...
0: Pots cantar, bueno, eh?
1: No, és aquest, però deixa'l fluix, que ja t'avisaré. Quan...
0: I jo, mentrestant, dic que encetem a llapis de memòria de Lluís Omar amb Ciega Sordo Muda, de Shakira, que és un tema publicat l'any 98, que es va convertir en un dels super primers grans hits de la cantant colombiana. I suposo, Lluís, que ets conscient que ara mateix hi ha gent que ens escolta que està patint un curtcircuit, perquè, clar, com deia un professor meu de sociologia, tots ens agradi o no, tenim prejudicis. I clar, quan pensem quines cançons haurà triat un dels grans actors del teatre català, crec que pocs haurien pensat que hi trobarien a la Shakira. Ah, vols que escoltem? I ara contestes.
1: És el que m'agrada. La que tira per mi me convertir en una cosa que no ha sido más que más que más. Bueno.
0: Seguim curtocircuant a la gent.
1: Sí, sí. Aquesta, preguntava, era del cotxe, diguéssim, d'anar conduint i anar cantant. O sigui, de cop i volta poder anar per l'autopista i de cop i volta poder fer, no?, aquesta mena de ranxera. No sé, jo l'escolto i em fa bé, saps què vull dir? I no sóc... Ah, això és el que m'agrada. Això m'encanta. Aquest petardeo, aquí m'encanta. Bueno...
0: T'agrada?
1: Són moltes coses, no? I aquest, jo et dic, jo la Shakira, però ja no l'he seguida més. Va haver un moment que m'agradava molt, primer no, i un moment m'hi vaig enganxar, i justament on em vaig enganxar amb la Shakira va ser amb aquesta cançó.
0: Fa de bon cantar el cotxe.
1: També fa de bon
0: de
1: cantar
0: tot.
1: El cotxe. Sí, tot això,
0: Lluís, tu ara mateix estàs jubilat, no ho estàs?
1: Estic jubilat oficialment, diguéssim, que ja em toca, però treballo més que mai. Vull dir que...
0: Sí, ets un jubilat de Schrödinger. O sigui, un jubilat que no està jubilat.
1: Un jubilat, o sigui, jubilat, legalment estic jubilat, però vull dir que afortunadament ara la legislació, diguéssim, amb l'Estatut de l'Artista i a partir de l'1 d'abril del 23, o sigui, abans quan estaves jubilat i treballaves havies d'aturar la jubilació i quan deixaves de treballar. I ara, home, tenint en compte també tot el que hem viscut al llarg de la nostra trajectòria, doncs no. Si treballo d'actor o treballo de director, no em resta la meva assignació de jubilació. Si fes una altra cosa, sí. Però, perquè és clar, perquè és estrictament el que és la meva feina. I, home, mira, doncs això està...
0: Està molt bé. Ara ets un jubilat que crec que està preparant 3 projectes teatrals.
1: 3 només? Ah, de teatre.
0: Només diu, eh?
1: No, és que és un moment de bogeria. O sigui, vinc d'acabar de fer... A memòria...
0: És un jubilat que treballa més que mai.
1: Sí. Bueno, jo sempre he treballat molt perquè m'agrada treballar i ara estic... El dia 1 d'octubre estrenem al Teatre Goya un espectacle que es diu El gran inquisidor, amb un subtítol que diu Bach, Dostoyevsky i Messiaen.
0: Amb dos pianistes,
1: amb dos pianos de cua, amb dos pianistes de primeríssim nivell, i jo faig, diguéssim, la narració de tot el que és el capítol dels germans Karamazov de Dostoyevsky, que és El gran inquisidor, que és una trobada al segle XVI, o sigui, la gent està tan desesperada que prega a Déu, perquè és el moment del màxim de la Inquisició, i prega a Déu que, sisplau, que vingui, i Déu, a Jesucrist, però diu, bueno, doncs va, us vinc a veure per una estona, per donar-vos allò, confiança.
0: El que fa normalment, no?
1: El que fa normalment, que és el que li toca, fer miracles, però, clar, això el veu, el gran inquisidor el veu, fa detenir a Jesucrist, el porta al calabosso i se'n va a veure'l.
0: També crec que estaràs a Màlaga i Madrid amb el Rei Lear, i encara ens queda un, que no sé si és el que et fa més il·lusió, perquè no deixa de ser un projecte familiar.
1: El 9 de desembre.
0: Tornes al Teatre Lliure.
1: Sí, participo de la... De
0: la celebració dels 50 anys. També, d'alguna manera, també els teus 50 anys, no?
1: Sí,
0: com a professional.
1: Sí.
0: Perquè tu debutes amb 19 al Lliure.
1: Al Lliure, sí.
0: Amb un home de teatre.
1: Amb un home de teatre,
0: sí. Titula.
1: Sí, perquè, bueno, és una mica fa justícia... Bueno, justícia és una manera... És un reflex del que jo considero que ha sigut la meva vida professional. Hi ha hagut, evidentment, intervencions també amb altres coses, però, vull dir, amb cinema, amb televisió... Però un home... Jo vaig començar amb teatre amb 6 anys, de teatre d'aficionats, he fet teatre tota la meva vida, i crec que... I fonamentalment és gràcies al Lliure, perquè són 25 anys d'aquests 50, quasi 25 anys, van ser vinculats a aquella casa, diguéssim, i és la casa amb la qual jo vaig

0: néixer, perquè era el jove, tenia 19 anys, i doncs que em fa molta il·lusió fer-ho. Llavors estem treballant, és una cosa especial, treballant per aquí, participarà, perquè tot això està, ho han enfocat el Julio, amb Enrique, no? amb el Cesc Casadesús, ho han enfocat amb aquesta idea de fer una commemoració pensant en passar el testimoni a les noves generacions. No? El fan coincidir amb l'espectacle de l'herència. La part de la música doncs, la faran el Josep Pons i el Lluís Vidal fent el repertori que feien ells llavors, però amb una jove orquestra, el Sergi Albert amb el Marcos Morau, o sigui, aquesta cosa intergeneracional, i jo faig l'espectacle amb el meu fill.
1: Amb l'Unax.
0: Amb l'Unax. S'escriu amb Vix, amb l'Unax, que ell és ballarí i participa. Estaré amb ell a l'escenari, estaré amb ell a l'escenari també amb la Clara Aguilar, diguéssim, que és la que fa tota la composició i tota la part musical, i també hi participarà la Matilda Bonet, que també és una jove actriu, diguéssim.
1: Que també la coneixes, crec, bastant.
0: Que també la coneixo, perquè és la filla petita de la meva dona, diguéssim. Però vull dir que parlant amb...
1: Queda en família, tot, eh?
0: Bueno, parlant amb el Cesc i amb el Julio, era aquesta cosa intergeneracional, i en aquest cas, doncs, bueno, fet des del traspàs dintre del que és l'àmbit familiar, no?
1: Déu-n'hi-do, aquesta relació de 50 anys amb el Teatre Lliure, no? Hi ha hagut de tot. En moments us heu enfadat,
0: sí,
1: ha sigut el director, hi ha hagut absolutament de tot aquí.
0: Ha passat moltes coses, sí, com les millors famílies, no? Sí, continuo sentint que és la família, però que hi ha hagut, hi ha hagut moments... He viscut segurament les coses millors i també, no sé si les pitjors, però he viscut moments difícils, també.
1: A l'època de director artístic, del 92 al 98.
0: Jo vaig ser director artístic del 92 al 98.
1: Aquesta és l'època on us enfadeu.
0: Sí, bueno, perquè és difícil, eh? Jo tinc un llibre que em parlo molt d'això, que es diu Ara comença tot, però sortosament, diguéssim, perquè a mi em semblava que fora del llibre no hi havia vida, o sigui, que jo tot havia de passar per allà, i llavors, doncs, bueno, lògicament, cadascú té la seva manera d'enfocar les coses i tal, i sí, va haver-hi un moment en què no anàvem, no teníem la mateixa mirada sobre les coses. Era el moment també de canvi, de passar del Lliure de Gràcia al Lliure de Montjuïc, el moment en què Lluís Pasqual havia estat fora molt de temps i tornava, havia mort el Fabià, bueno, era un moment de reposicionar moltes coses, i dintre de tot això el resultat va ser que jo vaig quedar com fora d'això, no? I crec que per bé, o sigui, en aquell moment per mi va ser traumàtic, perquè em semblava que em sentia com el fet de que jo sentís que jo no era necessari, o que jo no es comptava amb mi.
1: De sentir desterrat.
0: Em vaig sentir desterrat.
1: Vas fer la teva vida.
0: I vaig fer la meva vida.
1: I
0: crec que tot això, hi ha un moment que amb desacord em vaig donar de baixa de tot. Jo era patró vitalici també de la Fundació, i vaig decidir que no, que fins aquí. O sigui, llavors, quan vaig deixar de ser el director, encara era de la Junta de Govern, vaig participar en la inauguració del nou teatre. Vull dir que sempre hi ha hagut, no ha sigut una ruptura, hi ha hagut moments...
1: Pel que descrius és un merder familiar.
0: Sí, en certa manera sí, però tenint en compte que els merders familiars tenen la importància que tenen. Vull dir que el Lliure, com allò que diu el Barça, és més que un club, no? Vull dir, el Lliure és més que una família, afortunadament, i més ho ha de ser, que encara li queden una mica restes de vull dir que això és... I part d'aquest procés, i em sembla que és important netejar, i jo em sento ara net. Tot passa per alguna cosa, i estic ara encantat de participar en aquest aniversari.
1: Que ara tu mencionaves això de que feies teràpia, crec que fa molts anys que fas teràpia.
0: He fet 27 anys. Ara ja no en faig, eh?
1: També,
0: ara medito.
1: Ara també medites.
0: Ara medito molt, sí.
1: Vaja, com dius tu mateix, ets un cercador de tu mateix.
0: Sí, el peregrinatge al ser, no? O sigui, peregrinar a qui ets tu, a la teva essència.
1: Sí. I ja t'has trobat, als teus 69 anys?
0: No.
1: Continuem buscant.
0: Continuem buscant, i gràcies a Déu, però el que sí que tinc molt clar és que no hi ha res més important que jo.
1: Doncs mentre ens seguim buscant, no?
0: Sí.
1: Anem a fer sonar el que per tu és un himne de vida, i em refereixo, evidentment, a l'I Want to Break Free. I want

0: I Want to Break Free de Queen, sonant el llapis de memòria de l'actor i a vegades també director Lluís Omar, que aquesta és una cançó de 1984 que ho va petar i també va escandalitzar molt a la gent per aquell videoclip que molt recordareu amb el Freddy passant l'aspiradora transvestit, que, com dèiem, Lluís, per tu és com un himne a la vida, de
1: sí,
0: vida.
1: Sí,
0: és molt gruixut, això. Què té aquesta cançó que et
1: porta? Bueno, hi ha el títol, no? I want to break free. O sigui, és un cant a la llibertat, és un cant a trencar esquemes, a que tot... I llavors és que és, bueno, hi ha el videoclip, ell mateix travestit, passant l'aspiradora. Vull dir, trencar esquemes.
0: Saps què passa? Que el concepte llibertat, després de la postpandèmia amb la Lluço i tota la pesca...
1: Ah, bueno, sí, sí.
0: Jo ja no sé què significa. Bueno, s'ha fet malbé el concepte.
1: Bueno, no... La llibertat no la pot fer malbé ningú.
0: Altra cosa, concepte,
1: el concepte,
0: la paraula.
1: No, la paraula, la paraula tampoc.
0: Què és per tu la llibertat?
1: Ho han intentat. No, ser lliure, mira, els lliures, els grans lliures, els místics, aquests són els més grans antisistema, diguéssim, aquests es jugaven la vida de veritat i s'enfrontaven a tot lo establert. O sigui, la llibertat és, per una mica el mateix, la llibertat és una actitud, és una aposta, diguéssim, per un mateix en un sentit... no egoista, sinó en el sentit de... Això que jo abans parlava del viatge cap a un mateix, al final és l'acte d'amor més gran que un pot fer respecte a un mateix, perquè és realment veure qui ets i veure i realment abraçar allò que ets, no allò que pretens ser, sinó que allò que ets. I això, no ho dic com una cosa... O sigui, la llibertat és com un acte de responsabilitat molt gran.
0: Que aquesta cerca de tu mateix constant, a l'hora d'interpretar personatges, que n'has interpretat molts, et va a favor o et va a la contra?
1: A favor, sempre a favor. Sí, sí, perquè tens l'oportunitat de... Com més... O sigui, jo me recordo ara, no sé per què em ve això, però que diu, quan algun company cada vegada menys i diu, aquest personatge no té res a veure amb mi. I com el fas? No? Jo crec que tots tenim coses de tots els personatges. I llavors és... Realment, a veure, no vol dir que tu tinguis que ser un fill de puta, però segur que tens impulsos i tens coses, i llavors és...
0: Sí, és agafar petites porcions que tens a dins teu,
1: sí,
0: i fer-les grans.
1: L'important no és qui ets i modificar-te, sinó observar qui ets, mirar qui ets. Això és contemplar, això és meditar. No és, o sigui, jo no medito per estar bé, jo medito per saber com estic.
0: I com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Ja, encara he de meditar molt per contestar-te aquesta
1: pregunta. No, estic pues, depèn del moment i depèn d'això, estic en ebullició, jo soc una mena de... Perquè això, com deia Santa Teresa... No?
0: S'està assenyalant el cervell.
1: La loca de la casa. Això? Mare de Déu. I això va lligat amb l'ego. No? I va lligat, què tinc jo, què em dóna a mi, què passa aquí, què tal, que no sé què. Això és... És una feinada. I llavors, doncs, domesticar això, però que sigui des d'un sentit lliure, des d'un sentit no, jo, per exemple, jo que sóc una persona espiritual, clar, tinc també molt de rebuig amb tot el que ha sigut, per exemple, tota la part, a vegades, moral de l'Església, no? De dir la idea del pecat, què està bé, què no està bé, no? A vegades les filosofies orientals en aquest sentit, no? El budisme, el zen, l'hinduisme... són molt menys castigadores, no?
0: Que el teu personatge de l'Abitomeu,
1: sí.
0: Què li has donat teu?
1: Bé, és això que dic, primer el meu físic.
0: Això segur.
1: El meu físic i llavors bueno, aquí ha sigut molt maco el procés, perquè sobretot amb la directora, amb la Lucía Alanyà, no? Perquè és una persona amb una sensibilitat, amb una serenitat, amb el fet des d'un lloc que tot és com que tot es anava produint d'una manera natural, d'una manera lògica. Vam fer una sèrie d'assajos de treball per crear aquesta família, amb la Zoe Stein, que és la Cata, amb la Martina...
0: La Cata és la teva neta, expliquem una mica el punt de partida.
1: Sí.
0: La Cata va passar les seves vacances a Mallorca.
1: Sí, nosaltres som una família, diguéssim, els avis mallorquins, que tenim casa allà...
0: Tu i la Marta Angelat.
1: Jo i la Marta Angelat i jo. I estem en un estiu com altres, en què les netes, diguéssim, venen a passar l'estiu a casa dels avis.
0: El que passa que aquell estiu, i això no és un spoiler, perquè és el punt
1: de partida, és el punt de partida de la pel·lícula,
0: és que l'àvia mor.
1: L'àvia, d'una manera accidental, doncs mort, i de cop i volta s'instal·la la tragèdia més gran en aquella casa, que tot era feliç, la casa meravellosa, les nenes meravelloses, la relació entre ella i jo també fantàstica, jo amb els meus amics, veient les meves retransmissions esportives, ella fumant les seves cigarretes, amb les seves netes cosint per les nenes, en fi, tot era idíl·lic, i de cop i volta, fa!
0: I tots hem de gestionar com aquest dol, aquest dolor, com el portem. Exacte. Tant la Cata, que és la Zoe, com tu, com el Tomeu.
1: Sí, però aquí el Tomeu, en el cas del Tomeu, el Tomeu s'enfonsa, allò que dèiem, no?, de quan jugàvem a Barcos, tocat i enfonsat, o sigui, està tancat a l'habitació, plorant, absolutament desconsolat, i la Cata, que és la protagonista de la pel·lícula, i que és la pulsió en la qual està tot enfocat des de la seva mirada, bueno, és una persona a la recerca de la seva identitat, és una persona amb 17 anys, té el seu noviet que és suec, la germana gran, bueno, i de cop i volta passa el que passa, amb una coincidència que tothom li diu: oi, com t'assembles a la teva àvia? Hi ha un moment, inclús abans de que passi el que ha de passar, en què la mare, la Núria Prims, truca, agafa el telèfon ella i creu que està parlant amb la seva mare. O sigui, ella té una qualitat en la veu que inclús... I ella juga a fer-se passar per l'àvia fins al final. Que diu: ah, però qui ets? Ets l'àvia o ets la Cata?
0: I aquesta qualitat, de fet, s'explota durant la pel·lícula.
1: Sí.
0: Fins a punts que, per mi, són creepies, que diuen els joves. Són
1: què vol dir, creepy?
0: Intrigants, poden, sí, sí, angoixants, sí, poden arribar a fer com basarda.
1: Sí.
0: Però t'he llegit dir d'aquests moments, com... Es pot dir, perquè ho he llegit, sí, jo, sí, en entrevistes, sí, que ella es vesteix de com la seva àvia morta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que tu aquí hi veus espais de vida enmig de foscor.
1: Sí, perquè de cop i volta, enmig d'aquest...
0: A mi em fa molta por, però tu hi veus...
1: No, perquè enmig de tota aquesta tenebra, de tot aquest d'això, de cop i volta, jo ara parlo jo com a avi Tomeu, o sigui, em trobo amb l'àvia que està allà, i llavors, per què no... Bueno, evidentment que jo podria dir que era una opció, no?, de dir: però què fas, nena? No? Sinó que, de cop i volta, ella proposa el joc i jo, jo crec, per un estat de...
0: O sigui, això, estàs en xoc.
1: Estic en xoc, i que de cop i volta allà s'obre un espai perquè és un espai inclassificable, que evidentment no se li pot posar, no es pot dir què és, però no fem res malament.
0: No feu mal a ningú,
1: no,
0: però
1: mal.
0: Vist des de fora com a espectador,
1: sí, sí, sí, sí,
0: dius,
1: però,
0: hòstia,
1: sí, sí. Però jo el que vull dir, que justament a vegades, per això dic I want to break free, dir: per què no? I aquesta és una mostra. Anem-hi, aquesta és la proposta, som-hi, vivim-ho, i això dura el que dura, i al moment, i això s'acaba, i té la durada... Però això, quin és el resultat d'això? Que aquesta família, i gràcies a aquesta iniciativa, tot allò es torna a posar a lloc d'una manera serena, i tot això ha servit a bé, i mentre ho hem viscut, allò, tant per ella com per mi, ens ha anat bé. I no hem fet... A veure, quan dic que no hem fet mal a ningú, hi ha la cosa aquesta de dir: bueno, clar, què passa? Perquè hi ha aquella, l'escena en el moment de fer les fotos, aquí em poso...
0: Ella fa d'àvia,
1: quan és més jove, que hi ha aquell moment de reproduir la foto de quan són joves, però tot aquesta crec que és el valor que, és a dir, compta amb els prejudicis, compta amb posar etiquetes a les coses, perquè a vegades ens estem negant a obrir espais que de cop i volta poden ser enriquidors i que ens poden aportar coses. Vull dir que deixem-nos anar.
0: Afluixem. La llibertat.
1: Bueno, la llibertat, per això dic que a vegades... Per què passen aquestes coses? Perquè estem en un estat de necessitat. Això, per això dic, la teva posició, mirat des de fora, dius: però què fas? Ara, des d'un estat... Ho hem vist abans, com està el Tomeu. El Tomeu només fa que plorar, i de cop i volta allà es posa una espurna d'alguna cosa, i allò els fa, sobretot a l'avi, agafar-se la vida a través de la seva neta. I després hi ha un moment que dius: escolta, això no va enlloc. Fins aquí. Tu ets una nena i jo sóc aquí, tal. I ja està. I ja està.
0: Torna als cànons estipulats.
1: Però jo m'he tornat a posar, diguéssim, a la vida, i ella, pues, vull dir que ha durat el que ha durat.
0: Doncs, Lluís, ara continuem parlant de llibertat. Estem dient moltes vegades aquesta paraula, aquest concepte, perquè passem de l'I want to break free a un altre himne de llibertat, diríem, encara més literal, com és Libre, de Nino Bravo.
2: Tiene

0: Libre, de Nino Bravo, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Lluís Omar, que aquest és un tema que parla de Peter Fichter, que és una de les primeres víctimes de la creació del mur de Berlín. De fet, va morir en menys de 20 anys, com explica la cançó. Que aquesta, Lluís, és una cançó publicada l'any 1972, quan tu tenies, què, 15 anyets?
1: Sí.
0: Et transporta aquella època?
1: No, sí, jo, curiosament, perquè, clar, Nino Bravo, jo era, potser una mica més tard, l'escoltava, però, clar, jo era un progre, el que se'n deia progre, no?, que anàvem allò amb les barbes...
2: Un pelut,
1: una mica post, no?, un poc post-hippie, no?, d'aquesta cosa més així... I, clar, Nino Bravo estava com a les antípodes d'això. En aquell moment jo sentia, era com una cosa molt més, no?, més comercial o més posada, però jo tenia com, sentia com una mena de connexió amb aquesta, i sobretot amb la veu d'ella, aquesta cosa com per exemple passava amb el Freddie Mercury o amb el cantant aquest d'òpera, l'italià que va morir,
0: el Pavarotti.
1: I aquí amb hi ha veus que de cop i volta et comuniquen una qualitat en el que és el timbre de la veu de netedat, no sé, d'alguna cosa com expansiva, d'alguna cosa que... I clar, amb la melodia, la veu del Nino Bravo, sempre havia sentit aquesta connexió, però una mica ho deia amb la boca petita, perquè em feia com quasi com vergonya, no? Dic que m'agrada el Nino,
0: clar,
1: Bravo,
0: no? Podia agradar la cosa comercial.
1: Sí, bueno, aquesta... I llavors... Però després, clar, jo tampoc no era conscient del que acabes d'explicar tu, per aquí està escrita aquesta cançó. O sigui, i ara amb el que estem parlant estava escoltant i diu "Camino sin cesar buscando la libertad". Vull dir que la llibertat és una actitud, no? Vull dir que no és allò dir "jo soc lliure", sinó que és un...
0: Camino sin cesar a buscando la verdad buscant... para saber que és al fin la libertad.
1: Mira, fixa't. Lluís, no cal que diguem res més.
0: Tu ets del barri d'Horta, ja ho dèiem abans. Recordes com era aquell Horta dels anys 60, on tu et cries?
1: Sí, i tant. Bueno, jo recordo, ho vinculo molt, el fet de ser escolar, el fet de ser boy scout, el fet de fer teatre...
0: Tu eres escolanet, és veritat?
1: Sí, és escolanet, els Lluïsos d'Horta, diguéssim, que era el teatre de la parròquia on vaig començar a fer la passió... I
0: l'escola Omar.
1: Les escoles Omar.
0: Això és molt curiós, eh? Perquè, clar, tu vas ser alumne d'una escola...
1: Jo soc fill del mestre.
0: No, i amo.
1: Bueno,
0: de l'escola.
1: Sí, sí.
0: És el fill de l'amo de l'escola.
1: Sí, sí. Allò que jo em deien, me recordo alguna vegada, perquè jo era bastant tremendo, eh? Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
0: La de les Tres Bessones.
1: La de les Tres Bessones, sí, som molt amics. Sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser. Per mi és la senyora Roser, la Roser Capdevila.
0: I se les feies passar canutes?
1: Bueno, una mica, perquè jo tenia... Jo de petit vaig estar a punt de morir, amb 2 anys i mig, moria deshidratat, i em van portar a col·le abans d'hora. Llavors em portava, perquè eren veïns, allà hi havia el carrer Rectoria i el carrer Salses, i ella em portava a l'escola així una mica sota el braç, i ara sí, ara era bastant tremendo. Però, espera, però per què ho deia?
0: Li vas donar idees per fer després a tota la saga. La bruixa però... avorrida era ella amb tu, no? La tenies avorrida, la pobra Rosa.
1: Quan alguna vegada, perquè jo era això bastant pillo, i em podia dir allò que et podien amenaçar, dir, et portaré el del despatx al director. Jo pensava, bueno, és el meu pare. O sigui que... Però sí, tots els meus germans s'han dedicat a l'ensenyança, són 8 germans.
0: Sou 8 germans?
1: 8 germans, sí. Tots s'han fet amb diferents parts de la... de lo que és l'ensenyança. Tinc un germà capellà, però que també és mestre, en Manel, que està a Cuba, i tots s'han dedicat a l'ensenyança. I el meu pare era professor de matemàtiques i donava classe. La meva germana Montserrat també m'havia fet classe, perquè ella havia estudiat biologia i també es feia classes de ciències naturals. I la meva primera professora d'anglès va ser la meva germana, sí, la Montserrat.
0: I entre els 8 germans, tu en quin ordre estàs?
1: El 5è.
0: El 5, estàs al mig.
1: Sí, són 2 nois, la Montserrat, la Rosalia, en Manel, en Joan i en Lluís, jo sóc el que fa 5. O sigui, eren 2 noies, tocava noia, però bueno, llavors vam venir 2 nois més, jo i en Ferran, i després ja la Maria Carme i l'Eulàlia.
0: I com vas portar això d'aquesta infància on eres un actor de repartiment? Perquè éreu molts, no podies ser actor protagonista.
1: Espera.
0: Què
1: perquè,
0: passa?
1: No, que jo ja tenia els meus inputs, perquè de cop i volta deien, bueno, a veure, un Carmel. Jo en vull 2. No, només en toca un per cada un.
0: Sou 8.
1: Som 8. Hi ha un per cada un, o amb els plàtans. Jo vull 2 plàtans. No. Jo en vull 2. Jo sempre volia més. I llavors deia, pues no, només un. I jo deia, pues no en vull cap. O sigui, el meu orgull...
0: És un xulo, eh?
1: Un xulo. Allò de dir, no puc tenir 2 caramels, doncs no en vull cap. Vull dir que jo ja tenia el meu... Això després, domesticar això, imagina't. Això encara està allà, encara està allà, després de tants anys, encara hi ha un moment que en vull dos. I dic, ei, para quieto.
0: Com entra el teatre a la teva vida?
1: Amb la passió, diguéssim.
0: Ets fill d'aquesta escola catalana, sí, de Pastorets o la passió?
1: Sí, jo vaig ser els dos, però on vaig començar, vaig debutar amb 6 anys a la passió, un diumenge em van donar una túnica, encara veig el lloc a sota l'escala de l'amfiteatre de dalt dels Lluïsos, em donen una túnica i a la tarda amb una branca d'olivera cridant Hosana, Hosana, Hosana, quan entrava Jesucrist dalt del burro. O sigui, donant la benvinguda a Jesucrist a Jerusalem, 6 anys.
0: I quan vas tenir clar de dir, això, jo vull fer això?
1: 14. A la vegada pensava que mai, o sigui, Horta, sí, tenia un oncle que havia dirigit les obres del Capri.
0: Si no tenies antecedents a la
1: no
0: família.
1: No tenia antecedents, a veure, hi havia això del tia Paco, diguéssim, que dirigia les obres del Capri, però no era un professional, o sigui, era un semiprofessional, per dir-ho. I jo pensava que això jo no hi tindria accés, o sigui, ho somiava, pensava, t'imagines que treballar, que és identificar-ho amb alguna cosa, amb fer això que m'agrada tant, o sigui, posar-ho junt, em semblava com... I això sí, perquè amb 14 ja sentia, 14-15, sentia aquest impuls. Però mira, volia anar a l'Institut del Teatre, la meva mare em deia si puja aquí dalt i balla.
0: Si va costar sortir de l'armari teatral a casa?
1: Sí, bueno, d'aficionat tot el que volgués, els encantava, però que jo, que la meva ocupació fos dedicar-m'hi, no ho veia ningú, però jo amb 19 anys, al costat de la taula parada, els hi vaig dir, m'han proposat formar part d'una cosa que es diu Teatre Lliure, que farem 4 espectacles l'any, tot això estic parlant, doncs, no sé, abril-maig del 76, fa exactament 50 anys, i els meus pares em van posar una condició. Encara ho veig, estem els dos allà, ningú més al
0: no
1: menjador.
0: No estan els germans.
1: No hi ha ningú més en allà, estic jo amb ells, i a més em diuen, em posen una condició, que és que no deixi la carrera. Jo estava estudiant dret. I vaig dir, sí, i tant, ho vaig intentar un any, però després vaig veure que l'ofici d'actor era una altra carrera i jo llavors vaig començar a fer tots els cursos i a fer totes les coses perquè volia ser el millor actor del món. Volia ser Marlon Brando, imagina't.
0: I arriba un dia que les coses cauen pel seu propi pes, no? També, que els teus pares veuen que t'estàs guanyant bé la vida, que
1: sí,
0: estàs
1: la sort
0: treballant...
1: que vam tenir és que el Lliure només començar de seguida va ser un teatre de referència. Home, era Gràcia, no era un teatre de multituds, però era un teatre que va tenir un prestigi de seguida molt valorat. Al cap de, no sé, 2 anys ja era en Premi Nacional. Vull dir que el Lliure, ells venien al teatre, veien el que fèiem, o sigui que jo crec que de seguida van... Bueno, hi havia una cosa, perquè el meu pare... eren molt, molt, molt creients i amb un sentit de la moral. Llavors em preguntaven, aquesta obra la podem veure? O sigui, que hi havia com... I perquè,
0: si és doncs, pecaminosa, avisa'ns fill.
1: No, si hi havia algú que sortís despullat o la temàtica i tot això.
0: Aleshores no venien aquella.
1: Llavors, sí, la meva mare les va veure totes, però el meu pare potser alguna no la va veure, per una qüestió de dir, de veure.
0: El cas, Lluís, és que t'anava molt bé durant els anys 80, però arriba un dia que decideixes deixar-ho tot i marxar a Nova York.
1: Sí, això va ser meravellós.
0: Això és finals dels 80, no?
1: Això va ser, exactament, jo vaig ser a Nova York la temporada, per entendre's, 86-87. Jo vaig ser els 30 anys a Nova York. Això justament després d'haver fet 10 anys al Lliure. O sigui, jo vaig començar a Lliure amb 19 i als 29 me'n vaig... Exactament 10 anys... Després d'haver començat el Lliure, me'n vaig amb una beca meravellosa que tenia, com ho cobria tot, me'n vaig a Nova York.
0: I no tenies por, aquesta por tant d'actor, de dir, i si s'obliden de mi quan torni?
1: Bueno, això em va passar quan havia de fer l'Emili. Perquè havia de fer l'Emili, jo tenia l'Emili pendent, i llavors em vaig a... Bueno, això no sé si explicar-ho, però vull que al final...
0: Ha prescrit, si és delicte.
1: No, que jo no vaig fer l'Emili, diguéssim, però em vaig inventar una cosa que va funcionar.
0: Què vas fer?
1: Bueno, em vaig inventar. Tenia enuresis nocturna. I llavors vaig anar un dia a l'Hospital Militar i, ostres, em vaig pixar al llit.
0: Ah.
1: I llavors, esclar, això amb l'esperit militar no anava. I
0: bona llavors... tècnica. És, bueno, hi ha una interpretació aquí, no?, també. Arribes un dia...
1: Sí, sí. Però el que contava era perquè em sortia, que a la radiografia sortia que tenia l'espina bífida, que era un dels possibles motius. Llavors vaig passar un primer tribunal que em va declarar inútil parcial i al cap d'un any hi vaig tornar i em van declarar inútil total.
0: T'hi vas cagar i t'hi vas pixar, sent literals.
1: No. Però vull dir que aquí sí que... Perquè allà tenia terror a passar-me un any per haver-me 3 o 4 obres de lo que hagués pogut estar en el Lliure. Quan ja havien passat així, que ja en tenia 29, ja, sí, tens aquesta por, però a la vegada també ja havia fet molts cursos, havia treballat amb... i el fet d'anar-me només a estudiar i a Nova York i tot això, la veritat és que era un atractiu molt gran.
0: Doncs marxem cap al Nova York de finals dels 80, de la mà d'algú tan poc novaiorquí com és Jacques Brel i el Ne me quitte pas.
2: Ah, sí. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
3: Llapis de memòria.
2: Moi,
3: amb Jordi Manau.
2: Je t'offrirai.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas de Jacques Brel, sonant al llapis de memòria de l'actor Lluís Omar, que aquesta és una de les grans cançons de la història de la chanson francesa. Però tu, Lluís, et transporta a Nova York.
2: Sí, t'ho explico ràpid, perquè va passant el temps. Però jo feia classes de, amb la Uta Hagen, d'interpretació...
1: Uta Hagen, cuidao.
2: Amb la Uta Hagen, sí, vaig estar un any. I vaig estar un cap de setmana a casa seva, a Montauk. Ens va convidar a passar un cap de setmana...
1: Una de les grans mestres d'interpretació i actriu,
2: mestres.
1: També, a
2: I
1: Alemanya.
2: I actriu, exacte, sí, afincada ja a Nova York, la Uta Hagen. I llavors, que també feia classes amb ella, d'alumna, però hi havia també la Helen Gallagher, que era una... Ella tenia dos premis Tony i era de teatre musical. I llavors jo anava en aquestes classes primer d'oient i... perquè no tenia lloc, i un dia em va fer com una audició per a veure si podia entrar a la seva classe. Vaig cantar una cosa massa difícil, però em va dir que sí, em va deixar entrar, i llavors em va canviar. Diu, però no cantis això, canta, i vaig cantar Ain't Misbehaving, una cançó que aparentment molt senzilla. Bueno, m'enrotllo. I després... Ella tenia com la intenció de que busqués material per reconnectar-me amb mi, més que cantar material americà, de buscar coses que tinguin... Ella em parlava de Charles Aznavour o de Jacques Brel, llavors jo buscant materials per cantar...
1: Tu que ets europeu.
2: Europeu, alguna cosa que estigués més en el meu ADN. I llavors jo vaig cantar Jacques Brel, vaig cantar el Ne me quitte pas a la classe...
1: I vas quedar connectat de per vida.
2: I vaig quedar connectat de per vida aquesta cançó. És que el que és la lletra és aquest acte d'amor. Com se li pot dir a algú, no em deixis, no em deixis, sisplau.
1: Bueno, és una cançó i és un acte interpretatiu, perquè si veus, no és un videoclip encara, però
2: sí.
1: Ell davant de la càmera, no, a un pam,
2: sí.
1: Amb els ulls ho diu tot.
2: No, és brutal, brutal. I la lletra és que no té desperdici. Són paraules majors.
1: Que Uta Hagen ensenyava mètode, no, ella?
2: Bueno, no exactament. O sigui, jo el mètode el vaig fer amb el Carlos Gandolfo.
1: Tu ets actor de mètode?
2: Jo he sigut també actor de mètode. Jo he passat per tot.
1: Què és el més boig que has fet per preparar un personatge?
2: El més boig que he fet per preparar un personatge, que jo així recordi, és passar-me un dia sencer amb els ulls tancats, fent de sec, fent-ho tot, o sigui, anant al gimnàs, preparant-me l'esmorzar, anant al cine, anant a dinar...
1: Anant al cinema, també.
2: Anant al cinema, vaig anar amb el que era el meu fill, amb el Tamar Novas, diguéssim, que era el meu fill a la pel·lícula, Los Abrazos Rotos, i ell em anava explicant la pel·lícula. I després no l'he vist, aquesta pel·lícula.
1: Molt bé, Lluís. Està molt bé, Los Abrazos Rotos.
2: Bueno, és una pel·lícula que a mi em costa, però...
1: Per què?
2: Sí, perquè no va ser un moment gaire feliç.
1: Ah, perquè vas tenir algun...
2: Sí, no va ser. I llavors no sé si mai la tornaré a veure, però el record que en tinc no és el millor. Però allà està i tot serveix a alguna cosa, i treballar amb l'Almodóvar després em va permetre, treballar a França, treballar a Itàlia i altres coses.
1: Et quedes amb lo bo.
2: Em quedo amb lo bo, que n'hi ha moltíssim. Sí,
1: musicals n'has fet?
2: Bueno, musicals en l'època del lliure, o sigui, sobretot, que érem, ara no es podria fer, però nosaltres vam fer La flauta màgica. O sigui, vam estar 6 mesos assajant. Jo feia el Papageno.
1: Tu eres el Papageno, és el prota, la Papageno, bueno, la Papagena.
2: El Papageno i la Papagena són els personatges, diguéssim, més macos, o sigui, més teatrals.
1: Has de cantar, ja... has de saber cantar, eh?
2: Sí, però originalment estava fet per un actor, diguéssim. Ara hi ha el Zarastro, el Tamino, o Pamino, la Tamina, o Pam, mai sé quina és, la Reina de la Nit, aquells gorgoritos. Però, en canvi, el personatge del Papageno. Vam fer, per exemple, La vella Helena, que era d'Offenbach, i també cantàvem. Havíem fet... bueno, i musical, encara que feia un paper jo molt petit, va ser Company.
1: Ja, aleshores la resposta és sí.
2: Sí.
1: Jo t'ho pregunto, Lluís, perquè ara és l'hora de la teva cançó Antillapis, que és aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs el nostre convidat li té mania o no li agrada.
2: Sí, li ha agafat mania, diguéssim.
1: I
2: una cançó Lluís
1: meravellosa. Omar ha anat molt fort en la seva tria, dispara contra un dels grans himnes del teatre musical, com és el tema Sending the Clowns, del musical A Little Night Music, de Stephen Sondheim. Isn't it written?

0: veure, Lluís, ha explicat abans que vingui tots els amants del musical aquí a buscar-nos a Ràdio Barcelona i ens facin mal tant a tu com a mi.
1: Sí, sí, però bueno, parlàvem de cançons que puguis arribar a avorrir, no, perquè jo en un moment donat jo l'he disfrutat moltíssim i l'escolto i objectivament és...
0: L'has triat la teva cançó Antillapis.
1: Sí, sí, sí, però vull dir que quan l'escolto, ja la canta tothom, des de Frank Sinatra, la Bàrbara Streisand...
0: Sí, sí, has anat a...
1: anat amb això. Però ara, si em dones a triar una cançó que jo no triaria per mi, seria aquesta. I llavors dius, quina no triaria? Perquè l'he avorrida, perquè una mica em sembla com allò quan mira que a mi m'agrada el dolç, però quan una cosa és massa dolça, o sigui, és excessivament dolça.
0: Et sembla molt ensucrada?
1: Sí, ensucrada.
0: I potser entre tots te l'hem fet pensar.
1: Bueno, hi ha coses que a vegades arribes a avorrir. No vol dir que, no? Quan algú ha avorrit un menjar, no vol dir que aquell menjar no sigui bo. Ara dius, a mi no em ve de gust.
0: Aquí premiem la valentia. Ha sigut molt valent triant el Sending the Clowns. I ja que estem en terrenys pantanosos, Lluís, també vull aprofitar per preguntar-te què va passar amb la companyia de Teatre Clàssic Nacional, què va passar, perquè he llegit, he buscat documentació, i hi ha mil versions, sí. I vull saber la teva, de tot plegat.
1: Mira, ho farem curt, eh? Sí. El que ha passat és el millor que podia haver passat, perquè és el que ha passat.
0: Bueno, curt i en viu.
1: És una de les etapes, diguéssim, una de les coses més difícils que m'ha tocat viure, diguéssim, i que he hagut de lidiar, però és que si... Encara suposo que no hi tinc la suficient distància. Jo, com ho vis jo, com una gran, diguéssim, injustícia.
0: Això, una injustícia.
1: Sí, jo ho vis com una injustícia, però també la vida també és això. O sigui, sí, una injustícia total. O sigui, jo no em sento mereixedor en absolut, de res de tot el que em va tocar viure. En absolut, però...
0: Estàs fent com tancant un cercle,
1: abraçant... No, abraçant el que és, i segurament, a veure, moments difícils de la meva vida, de coses que puc recordar, doncs la meva separació del lliure en aquell moment, el meu, diguéssim, desencuentro amb Pedro Almodóvar després d'això... I aquest estaria, diguéssim, el que jo m'ha tocat viure a Madrid, que, a veure, al costat de coses meravelloses, o sigui, està de prop, només per haver descobrit els místics, Calderón, Lope, l'equip que érem, les coses que vam fer, la majoria de personal que estava en el teatre, la joven companyia, els espectacles, o sigui, està ple de coses bones, però a vegades les circumstàncies es mouen d'una manera... No, jo no em sento... Vaja, no tinc cap mala consciència absolutament de res.
0: Però la ferida està oberta.
1: La ferida no està tancada. No és la ferida, vull dir, però això sí, però... Bueno, és vida, diguéssim, és vida, i jo... No canvio el Lluís d'abans amb el Lluís d'ara. O sigui, que per això dic que el que ha passat és el millor que podia haver passat.
0: Potser ara, jo crec que potser no és el moment perquè ho tens encara viva, però si tu vius com una injustícia, tant de bo algun dia parlis del tema obertament, àmpliament, no cal que sigui ara, perquè no és el moment, i donis la teva versió dels fets, perquè...
1: Sí.
0: Saps allò de qui calla atorga?
1: Sí, sí, però això ja tenia molta gent que em trucava, parla, digues, fes. Jo un moment vaig dir, no he sabut, a veure com és, eren tres coses, no he pogut, no he sabut i no he volgut. Llavors aquí hi ha una mena de cosa estranya que les circumstàncies, potser sí, potser un dia això es farà tan senzill, però no sé si el que es tracta és de, evidentment, que com tu dius, que calla otorga i sembla que hi hagi alguna cosa que tu puguis dir...
0: Bueno, no afegeixes el teu relat, no és afegeixes. Que era el relat que hi ha.
1: Sí.
0: Però bé, tot té els seus timings en aquesta
1: vida. Tot té els seus timings, és una cosa que... El que sí que estic és... en pau amb el fet de que això hagi passat, no? Diguéssim, perquè dic que el que estic visquent ara i estic segur que pel meu creixement personal això és un regal. Pel meu creixement personal això és un regal.
0: T'agraeixo que no hagis esquivat el tema,
1: no,
0: i n'hagis parlat.
1: Està bé, està bé.
0: I ara sí, li direm vete de mi, com deia Bola de Nieve.
2: que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
0: Vete de mí, de Bola de Nieve, sonant a Llapis de Morena, Lluís Omar, que ara l'escoltava i sembla feta, per exemple, per parlar del que estàvem parlant abans, eh? Sembla feta per... que no, perquè és un bolero que té... és de 1960.
1: Tengo las manos tan deshechas de apretar, vete de mí.
0: On sí. Et transporta el vete de mí?
1: El moment que descobreixo Bola de Nieve, em sembla com un fenomen d'algú que inclassificable, no? Que canta els boleros des d'un lloc que no n'hi ha un altre. Bueno, si poséssim així, pues, posaríem la mexicana.
0: Ara no surt.
1: La que fa sempre servir l'Almodóvar, home.
0: La Chabela.
1: La Chabela. O sigui, saps? És com, sense tenir res a veure, no? Però són personalitats que no s'assemblen a ningú, que o sigui, que han marcat un moment, una cosa, i... Jo sempre he tingut com una mena de cosa molt, molt amb els boleros, que sempre m'han agradat, i no, tampoc és que sigui cap entès, però és... I llavors, doncs, bueno, amb la Chabela per un costat, però amb el Bola de Nieve, doncs, m'encanta.
0: Li cantes boleros a l'Alba?
1: A la meva dona. No li canto, però sí, li canto el bolero de l'amor, diguéssim, perquè estic molt enamorat d'ella, i llavors, més que cantar-li, li dic amb els ulls i amb les paraules.
0: Com us vau conèixer amb l'Alba?
1: Amb l'Alba, en este bar te vi por vez primera. Ella tenia un restaurant amb la seva germana, que es deia La Generosa, que estava just al costat del Teatre Nacional, i un dia... que jo havia quedat amb el Xavier Albertí, que l'havien nomenat director del Teatre Nacional. Anem a dinar en un lloc aquí que es menja molt bé, que fan unes hamburgueses boníssimes i tal. I això, vaig anar-hi un dia, i al cap d'un any i mig començàvem la nostra relació.
0: Sí, amor de xup-xup.
1: Sí, allà ens vam conèixer, però vull dir que no. I va ser, però vaja, el primer moment va ser això. Sí.
0: Carai, quan estàs tan enamorat que portes un anell...
1: Dos.
0: Dos anells en un.
1: Sí,
0: un anell gegant. És,
1: sí, bé, sí.
0: Frodo, es queda en res al costat teu, no, del Senyor dels Anells.
1: Estem casats amb l'Alba. És les noces del... Com es diu això? El notari, i aquesta a l'església.
0: Estàs doblement casat amb l'Alba.
1: Sí. Bueno, i més, tenim encara un altre fet així d'al mico, diguéssim, i encara tenim un quart, perquè ens havíem de casar el 3 d'abril del 2020, en plena pandèmia. Ja teníem, ens anàvem a la Graciosa, ens casàvem i ens n'anàvem, però no ho vam poder fer perquè estàvem confinats. I llavors, al terrat de casa, aquí al carrer Casp, vam fer una cerimònia... laica inventada, en el qual la seva filla gran es va erigir com a alcaldessa del terrat. La Matilda, que és la petita, sostenia un ordinador en el que hi havia els meus dos fills que estaven a Canet, i allà vam fer la nostra cerimònia, tal com estava prevista el dia...
0: Una telecerimònia.
1: Una telecerimònia.
0: Si ets el primer tetracasat que conec.
1: O sigui que de moment en portem quatre. Sí,
0: de moment,
1: sí, de moment en portem
0: més.
1: Quatre.
0: Doncs, Lluís, hem arribat al final del teu llapis de memòria i ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta, i et dono opcions antagòniques.
1: A veure.
0: Podem tancar amb La Cruel Guerra Brahma,
1: ostres,
0: del grup de folk,
1: sí.
0: Una cançó,
1: sí, sí,
0: feixuga i dura.
1: Aquesta cançó la cantava jo a l'autocar. La cantava
0: quan
1: sol.
0: Però
1: la cantava jo sol, i amb altres m'escoltaven. O sigui, era com que feia, com jo feia una... Sí, sí, la recordo cantar-la sol, com exhibint-me, com aquell que recita, no sé...
0: Bueno, un actor, sempre ha sigut
1: sí,
0: actor.
1: Sí, sí.
0: I també tenim I Love It, d'Icona Pop, que ja és una cosa, és més, festa,
1: ostres,
0: confeti...
1: Icona Pop.
0: Icona Pop, doncs tanquem amb Icona Pop i
1: més petarda, una cançó més petarda impossible.
0: I acabem amb petarda. El sistema per triar, com ho fas?
1: Tu, o sigui, quan no tens triar, o sigui, tu et situes amb allò i es...
0: Ara et poses a ballar, però primer explica'm el sistema per triar.
1: Més petarda que aquesta, impossible, m'encanta. Perquè així li traiem a tot... amb un objecte és més fàcil, o sigui, tu penses en allò i observes la teva respiració. Si la teva respiració s'eixampla, és que sí. Si la teva... Llavors he pensat, la Icona Pop.
0: I s'ha eixamplat,
1: i s'ha eixamplat. I he posat la cruel guerra Brahma i s'ha quedat així. Bueno, la Icona Pop.
0: La teva respiració té sentit de l'espectacle. Acabem amb aquesta cançó superfestiva. Lluís Omar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Molt bé, igualment. Igualment,
0: Marco. Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Jordi Urós a la tècnica, Noemí Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Vinga, tothom a ballar, que ara comença la ventana.

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok.
1: Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel I. La universidad online que va contigo.
4: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
5: Si saps on vols anar,
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, què faran pares i professors demà en el primer dia de curs en vaga? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrasco i Ariadna Martínez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Lasser, bona tarda. Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: El seu és un dels noms sense el que no s'entén al nostre cinema. La catalana Assumpta Serna va ser la primera en provar sort a les Amèriques. Impossible oblidar-la, per exemple, al costat de l'Àngela Channing a la mítica sèrie Falcon Crest.
2: I remember my grandfather telling me about Falcon Crest and the Magnificent Vineyards. I'm so happy that...
0: Entre les més de 200 pel·lícules que va rodar, la va fitxar Almodóvar en el seu thriller Matador.
3: ¿Dónde lo compraste?
4: ¿Qué más da eso?
3: No da igual, Ángel. Para poder ayudarte tengo que saberlo.
0: O Pedro Olea, pel maestro de esgrima.
5: Una mujer debe rodearse de cierto misterio si quiere conservar su atractivo.
6: Una mujer corriente, quizás.
5: ¿Y yo no lo soy?
6: Está usted cambiando de tema y eso no es justo.
5: Nunca se es lo bastante injusta con los hombres.
0: Ara fa unes setmanes, l'Assumpta Serna ens va sorprendre a través d'aquest reel criticant la lentitud en la tramitació de les ajudes a la dependència.
7: Ahir la nit vaig baixar del tren i encara estic frustrada. I tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat...
0: Assumpta Serna, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser al balcó, com estàs?
8: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Estic amb una espècie de lluita que ve de la lluita personal que tinc cada dia i que he tingut des de l'any 2015, quan vam començar amb tot allò de la dependència per als meus pares. Llavors... Bé, ara doncs estic... ha passat d'una història personal que vaig compartir a les redes amb tota una sèrie de testimonis que han vingut, que m'expliquen, que diuen voluntàriament, saps, que s'obren el cor, que realment cada vegada que estudiem aquesta llista plorem, cada vegada que diuen comentari, no? Ara... cada reel doncs, es veu 300, 400, 500 mil persones.
0: És que, diguem la veritat, tu t'imaginaves la repercussió que va tenir ja només aquest primer reel? No sé quantes visualitzacions estàs,
8: no,
0: ja.
8: No, ni idea. Sí, ara estic a unes 500 mil persones que veuen el reel. Això, per una banda, doncs, vol dir que podem fer coses junts, i per una altra banda, doncs, és molt trist. És molt trist, i això és una cosa que aquests testimonis els veiem, els sentim, els escoltem cada dia. Primer vam fer un grup de voluntaris de 20 persones, que són els primers que van venir, els més desperts a les redes, i després doncs, s'han anat apuntant gent a través d'uns formularis que hem anat fent. D'aquí hi ha 300-400 persones que volen ser voluntàries. I això, el 75%, 75,8% són de Catalunya. Vol dir, una, que els catalans, estic molt orgullós de la meva terra, perquè realment reaccionen a coses que fan falta i que veuen com a terra, que això si no ho fem nosaltres no ho fa ningú. I segon, doncs perquè tenen aquesta... anem per feina, posem-nos així, no fa falta que m'expliquis, ho entenc, et crec, anem-hi. Això és tan maco.
0: Però tu ara parlaves, neix d'un cas personal, què és el que et fa, què t'impulsa a fer aquell reel tan sentit, que per això va tenir tantes visualitzacions i ara tantes persones que s'hi han adherit? Què és el que et passa?
8: Ara el que em passa ara actualment és de que estic veient doncs, que la història no és solament personal, sinó que és de molta gent i que fa falta organitzar-nos. I jo, doncs, a part de totes les pel·lícules que has dit que he fet, que són 200 i fico, doncs, he organitzat també empreses, he estat a consells de l'EFA, de l'escola mateix que vam fundar amb l'Escot. És a dir, estic acostumada a organitzar persones i organitzar voluntaris. I llavors, amb això, doncs, jo crec que ho podia aportar-ho. I després he anat buscant la gent que realment podien aportar a tot això. Solucions. Perquè solucions la gent ens les donava. A l'escriure el testimoni hi havia un camp que deia quina solució donaries? I les solucions són estupendes. Llavors, entre tots, el que hem vist és que aquí faltava un pacte d'estat que fos apolític, que fos fora realment de les medalles que es va posant un govern i l'altre, i que això sigués un pacte d'estat. Pacte d'estat, com ha estat amb les dones, com ha estat amb el pacte de Toledo per la jubilació, és possible, s'ha fet i ho podem fer-ho. Llavors, aquí ens hem estat d'acord amb 10 punts, que són els que hem enviat a entitats, hem enviat al Senat, Junts ha sigut un dels partits catalans que també està dient que això fa falta fer-ho, I clar, cadascú doncs, té les seves pors. Les entitats diuen, sí, sí, però no us en recordeu de mi, que sóc els de la L i que som poquets. No, escolta, jo som que han fermentat rares, no, per favor. Hi ha molta gent que està dintre de la... de la, saps, de l'etiqueta de dependència.
0: I jo sé que vols parlar de tota aquesta gent, però hi ha un tema personal, i ho deies, quants anys té la teva mare?
8: 100. 100 anys, la vam aguantar fins al 100, perquè amb ella li feia il·lusió això del 100, i perquè deia, li dèiem, no et preocupis, mama, que ja veuràs, i jo, és que escolta, el 100, fixa't tu, 100. I ella sempre deia, però per què viure tant, i per què, i si, tal, quan va morir el teu pare, jo ja no vull res més, però hagués tingut que morir jo abans, i l'hem anat mantenint.
0: Vols dir que té 100 anys des de fa uns quants anys?
8: Ja? No, 100 anys, ara et porta, doncs mira, el mes de juny, juliol, llavors. I ara ja, a partir, i és el que jo em temia, a partir doncs, de que ella va fer 100 anys, s'ha deixat anar completament. Ara no coneix... I llavors, doncs bé, menja, encara menja, però i encara ens dona somriures, que és el que et fa doncs, seguir endavant.
0: I teniu ajuda?
8: Sí, una ajuda que no és per suposat de la Generalitat ni de ningú, és una cosa que no podíem esperar, ja el meu pare vam esperar i no va funcionar, i ja realment doncs, ens pensem que, bueno, que la meva mare també va tenir un grau 1, ja no hem demanat el grau 2 ni el grau 3, perquè necessitem, i estem això afortunats a la vida, que el meu pare va vendre una casa que ell va comprar, va comprar els 50 i les va vendre als 80, i malament i de pressa, però gràcies a això la meva mare doncs, pot realment doncs, tenir un, bueno, aquest pas. No?
0: Però no us ha arribat l'ajut de dependència de la Generalitat que havíeu reclamat?
8: Sí, clar, no, però no és tant això, és que te n'adones que no són els diners, és una qüestió molt més gran, no és una qüestió de... És la qüestió de cuidar-se, de posar la persona en el centre, de no pensar que és el negoci, tothom pensa que és negoci, m'entens? O sigui, les empreses que estan licitades, les empreses que estan darrere les residències, s'ha de canviar el xip. I per canviar el xip només es pot fer amb una cosa que sigui única, que és dir, no, això és un pilar del benestar. I com que és un pilar del benestar, doncs tot així això anirà caient com agua de mayo, espero, com ha passat en altres llocs.
0: És que has dit de passada, el meu pare va morir i l'ajuda va arribar més tard.
8: Sí. No, ja et dic, la qüestió de les ajudes és greu, però no és tant el temps, sinó és la qualitat de les ajudes, saps? Clar que als polítics els interessa dir, no, jo això ho solucionarem, això, però és un parxe més, m'entens? El problema és la qualitat de les ajudes, que tu vagis a una residència i no perquè tinguis que pagar més, que a més no és veritat, perquè quan pagues més tampoc està garantitzat de que tinguis millor servei que en una pública. És a dir, hi ha moltes coses que tenim que veure que és un canvi de xip, de dir no, això es pot fer si canviem i posem a la persona en el centre i tots aquests cuidados i aquesta... també hem de cuidar la cuidadora que cuida. Tenim que garantitzar que la professió també de cuidadores i d'auxiliars estiguin ben formades i amb uns diners necessaris perquè elles puguin fer el seu bon treball.
0: Deixa'm posar xifres. Ja l'Oriol Soler, com dèiem, periodista de CIR Catalunya, especialitzat en exclusió social. Uri, el passat abril el govern va presentar un pla de xoc per agilitzar les ajudes a la dependència. Més diners, més professionals...
1: Sí, amb una inversió de 25 milions d'euros i amb la contractació inclosa de 200 persones, una mica per desbloquejar el sistema assistencial, el pla de xoc, que inclou mesures a curt i a llarg termini, com la unió dels serveis socials i el sistema sanitari, que aquest és un dels punts més importants, i el reforç dels equips amb més personal, amb l'objectiu final, i aquesta és... com si diguéssim la mare dels ous, que les peticions s'acaben resolent en 60 dies com a màxim, quan actualment el temps d'espera mitjà és de 266 i per llei n'haurien de ser com a molt 180.
0: Aviam, que aixeca la mà.
8: No n'hi ha prou, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. És igual, no n'hi ha prou. Això ha de venir de la finançació. No podem dir, oh, hem guanyat alguna cosa, el 50% el gestiona la Generalitat i el 50% està bé, el pla cura, hi ha coses que estan bé. Són parxes. No volem això.
0: Mira, el cas de la mare de l'Assumpta, dèiem, no és un cas aïllat. Quines dades més tens?
1: Doncs altres dades, com per exemple, i aquesta potser és la més colpidora, que més de 4.300 persones han mort a Catalunya a les llistes d'espera de dependència aquest any, el 2026, i no és només un problema exclusivament català, sinó que a Espanya hi ha més de 260.000 persones en llista d'espera, més de 110.000 esperant la valoració del seu grau i més de 155.000 esperant les prestacions. I això porta també a una cosa que comentava l'Assumpta a tall personal, que és que cada cop és més habitual que persones grans perdin els estalvis de tota una vida, perdin tot el seu patrimoni familiar i s'empobreixin, una cosa que també acaba repercutint a les generacions futures, per tal doncs, de poder pagar un servei privat que garanteixi aquestes cures a la recta final.
0: No deies ara que heu tingut sort, perquè...
8: Esclar, és que hi ha famílies que tenen sort, però caram, això no pot dependre de la sort. O sigui, no pot dependre de la sort que tu hagis viscut en una família o no, que en un territori, el País Basc, es faci millor que Andalusia. Que... No, senyors. O sigui, nosaltres tenim que ser solidaris també amb tots els espanyols, eh? Jo entenc que volem la independència, però caram, és que això és un problema, saps? Això és un problema que si no l'agafem de dalt, si no diem no, això és necessari. I tu has donat dates, però és que hi ha 2 milions i pico de persones que estan censats.
0: Clar, és que, Uri, la població major de 65 anys està creixent a un ritme vertiginós.
1: Sí, més que ho farà els propers anys, perquè es calcula que creixerà un ritme del 2,5% anual només a Catalunya fins a duplicar-se i el segment de majors de 80 anys arribarà a més de 640.000 persones l'any 2035,
8: però això a Catalunya,
1: que és un 7,1% de la població, això només a Catalunya. I altres càlculs que es fan és que només aquí a casa nostra també caldran 80.000 places residencials i 26.000 professionals més d'aquí una dècada. Ara mateix a Catalunya, per dimensionar-ho una mica, hi ha 63.000 places de residències i 20.000 places

0: Mencionar-ho una mica, hi ha 63.000 places a residències i 20.000 places en centres de dia.
1: Clar, i aquests centres s'ha de garantir la qualitat, perquè és el que diem nosaltres, les famílies. No hi ha cap manera de garantir que aquella persona que tu posis en una residència no t'hagis equivocat, perquè a part de diguéssim, mirar doncs, tot el que hi hagi per les redes, és que com ho fa una persona per entendre? No hi ha res. Les coses no són públiques, no hi ha cap transparència a les residències, els números no hi són, no sabem. Fixeu-vos el que va passar amb el Covid. Ningú sap res. Hi ha un escrit ara que ha anat a Brussel·les i el govern espanyol l'ha prorrogat 4 vegades. No hi ha dret.
2: Que batalladora està l'assumpte Serna, que sí, sí, que tens les dades al cap. Tu ens deies que havies engegat la plataforma Daurada demanant aquest pacte d'estat per la dependència i les cures. Molta gent a través d'Instagram va contactar amb tu. Per exemple, tenim aquí la Tània. Tània, com estàs? Tània,
1: meravellosa persona, Tània.
3: Oh, hola, què tal?
2: Tània, tu coneixies a l'Assumpta Serna personalment?
3: Què va? O sigui, la veritat...
2: L'havies vist a les pel·lis, no?
3: Sí, però la veritat és que va caure un àngel del cel en el moment adequat. Perquè bueno, jo confirmo tot el que ella està dient. Jo en el meu cas puc parlar a nivell personal el que vaig viure amb el meu pare i la meva mare. La meva mare patia una enfermedad neurològica. Gràcies. I el meu pare era cuidador de la meva mare i li van diagnosticar una demència. Llavors era tot molt surrealista perquè el meu pare, que amb demència, cuidava la meva mare. Llavors, filla única, per bé i per dolent, a vegades, doncs no dones a l'abast. Llavors jo, de repent, ells sent independents, per dir-ho d'alguna manera, són dependents d'un dia a l'altre i jo m'hi trobo amb la meva família, amb la meva feina, amb els meus fills, que se'm derrumba, a part del diagnòstic, se'm derrumba tot i ara posa't a esbrinar què haig de fer. Com ho haig de fer? Perquè a sobre el problema era que mon pare tenia un vertigen i un inciso, com deia l'Assumpta, jo sóc de les persones que han tingut sort, perquè el meu pare va estar tota la vida treballant i tenia uns estalvis i també tenia una casa, en aquest sentit, i també doncs, jo dono gràcies que tingués això, perquè si no, segur jo hagués tingut que deixar de treballar per cuidar el meu pare.
2: Perquè tu tens criatures, a més.
3: Evidentment, ara ja són adolescents, però en aquell moment doncs, eren petits i adolescents.
2: Vas demanar ajuda a dependència i què va passar?
3: Bé, llavors jo, mentre em tenia que ocupar de mon pare per demanar la dependència, la meva mare, com podia, es va tindre que quedar visquent sola i el meu pare va vindre a casa. A la meva mare, ella ja havia, un any abans havia demanat la dependència per si mateixa, li van concedir 3 mesos abans de morir i li van pagar retroactivament 3 mesos després de morir. Llavors jo a mon pare li vaig demanar, a part de tot el tràngol emocional, evidentment, li vaig demanar la dependència, li van donar el grau 1, i llavors jo el vaig tindre a casa durant quasi un any i després el vaig tindre que ingressar en una residència. Li van concedir el grau 1 amb 0,26 punts. Això què significa? Que segons l'assistent social em va dir desestimar el PIA, jo no sabia ni el que era el PIA, perquè no, bueno, per indicacions i recomanacions d'ella, perquè suposava que com vivia amb nosaltres no necessitava cap ajut, jo vaig tindre...
2: És a dir, com si tu no treballessis, no tinguessis fills i poguessis estar 24 hores amb ell.
3: Que va. Llavors, a més, l'ajut que ell necessitava era cognitiu i aquest servei no existeix. Llavors jo vaig tindre que pagar doncs, a una persona que venia cada 2 o 3 dies a casa per fer exercicis cognitius amb mon pare, perquè el meu pare tenia una demència com el Bruce Willis, la DFT, que també la reivindico perquè tothom sempre parla de l'Alzheimer i la DFT també és important perquè té altres símptomes que es tracten diferent. Llavors ella estava apàtic. Llavors, ell estava assegut tot el dia. Realment no hi havia, com en diria, no cal agafar un cuidador que ha de seure al seu costat. Per què? O sigui, no, el que havia de fer era estimular.

0: bueno, no vull entrar en
1: la
0: més detall,
1: no? La qual,
0: exactament, no vull entrar en detall. Bueno, total que al final va entrar en residència, també és una altra història, el vaig tindre que canviar i finalment ell va rebre el grau 3 i la incapacitat el 7 de juny de 2024. Ell va morir el 6 de juny de 2024. Va rebre la incapacitat i el grau 3, perdó, un dia després de morir.
1: Perdó.
0: A part de que jo me'n recordo d'aquell dia com si fos avui, perquè em vaig a veure l'amanecer a la platja i vaig arribar a casa i em vaig trobar la carta. I vaig dir, això és que ja no són els diners, és que és un insult al... Bueno, no sé.
1: El que deia l'assumpte, no? Injust i inhumà. I trobes el ril de l'assumpte, Serna, no? Una persona que tenim tots al cap de les seves pel·lícules, de sobte amb aquella reivindicació tan clara, i t'hi apuntes, i així ha passat amb moltíssima gent.
2: Són 400 persones les que han vingut a la Plataforma Dorada, que ens hem anomenat així.
1: Que crec que tens gent de tota mena, no?
2: Tota mena i de tot arreu. I de tot arreu d'Espanya.
3: A mi m'interessa saber també l'assumpte, la proporció entre homes i dones d'aquests 400.
2: Sí.
3: Perquè crec que és un altre dels temes que hem de posar sobre la taula quan parlem de cures, òbviament, i aquesta generació frontissa que està cuidant alhora les seves criatures i els seus pares i mares també.
2: Sí, jo crec que els homes estan per solucions i no veuen la solució. Veuen que és un sistema corrupte. Veuen que no el poden canviar. Que per moltes lleis i per moltes saps coses que fem, al final està corromput tot. Ja la gent només va pel negoci. Per això, les dones, jo crec, que ho veiem una miqueta diferent. Saps? Veiem de que recentment, doncs, si nosaltres ens posem totes juntes, podem canviar una situació.
1: Per tant, hi ha més dones en aquesta plataforma.
2: Més dones.
1: Quina proporció,
2: però això no
1: que et
2: vol
1: deia?
2: Dir, doncs, no t'ho sé dir exactament, però és poc.
1: 80-20?
2: No, sí, exacte. Llavors, però això només vol dir que ens hem acostumat a lluitar molts fronts i que alguns n'hem aconseguit recentment. Només vol dir això. Perquè realment penso que els homes hi n'hi ha, dintre la plataforma hi ha com uns, no sé, en la que n'hi ha uns 10 o 15. Vull dir, i ara en vindran més, perquè tots aquests 400 han començat a venir. És molt curiós, perquè sociològicament és una cosa per estudiar, perquè tots els que han vingut a la Plataforma Dorada són gent que han passat o estan passant, o han passat, sí, algun problema de dependència. Per això, aquesta gent que realment venen, no és que tinguin ganes, no, és que tenen un nivell que escolta, mira, ens ha vingut gent que ha estat dintre de partits polítics, per exemple, amb comunicació, gent que ha vingut, que ha fet estudis, però a Brussel·les, no estic sola. És que no estem sols, és que mai estem sols. Llavors, l'única cosa que tenim que fer és a dir, creure, clar, que la gent està allà pel bé de la gent. I això jo ho crec profundament. Totes les persones volen el bé dels altres. Què passa que no sabem com?
1: Digue'm si t'ha trucat o t'ha visitat algú de la conselleria de
2: Drets
1: Socials.
2: Sí, bueno, és el primer que em va trucar. Va ser, mira, jo
1: qui
2: em sembla
1: trucar?
2: Que vaig el mes d'agost, juliol, agost, d'agost, va ser un o dos d'agost, no et vull mentir, doncs vaig voler dir, doncs, bueno, aviam com estava això de la dependència, i em van dir...
1: Qui et va trucar?
2: Em van dir que estaven tancats, que no hi havia ningú. Va passar això el dia 4, 2, va ser quan jo vaig arrencar, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8, vam començar, el 9, el 10... El 15 m'estava reunint amb el conseller, que va trucar per dir-me, parlem. Aquesta, jo li vaig passar ja en aquell moment el pacte d'estat. Perquè entre el grup d'aquests 20 voluntaris vam dir, aquesta és la solució. Té que ser apolític completament, les famílies tenim que estar, ho sento, amb el control, i és així. Perquè si no, no, i no em va dir que hi havia el plan cura, el vam estudiar el plan cura. I què passa amb el plan cura? Parche.
1: Però
3: què hi deia el conseller?
1: Han dit
3: idea
1: que s'estudiaran aquest pacte d'estat per la dependència i les cures?
2: Oh, espero que se l'estudiïn, sí, espero que se l'estudiïn.
1: No t'ho ha confirmat?
2: No. Aviam, això és un... Ara estan amb la llei, i ara veuen les lleis, i ara passa el Congrés, i després ara passa el Senat, i després passarà el Congrés. Hem estat al Senat, hem vist la posició de tots, tothom vol arreglar una part del problema, saps? Però això no es tracta d'això. Per què? Perquè llavors a l'autonomia que tingui més idea és la que, diguéssim, ho farà millor. No es tracta d'això. Aviam, el pacte d'Estat, el que no volem és treure competències a les autonomies. No es tracta de que, oi que bé, hem guanyat el 50%. Volem el 100%, i que això es pagui l'Estat i que ho fagin bé les autonomies amb el 100% que els hi donguin, no el 50%.
1: Assumpta, com es diu la teva mare?
2: La meva mare es diu igual que jo.
1: Fes-hi una abraçada a l'Assumpta mare,
2: sí,
1: de part nostres del balcó.
2: Gràcies. És que no, a vegades està, a vegades no està.
1: Per aquest somriure que a vegades li arranques. Una abraçada molt gran, Assumpta. Sort amb aquestes reivindicacions. N'estarem al tanto. Uri, ja ho saps, tens una missió.
3: I anirem preguntant a la Conselleria de Drets Socials, òbviament.
1: Exacte.
3: Sobre el tema.
1: Hi ha molta gent que t'està agraïda. La Tània Rodés n'és un exemple. Gràcies, Tània, per fer-nos confiança aquí al balcó.
2: El que hem
1: molta
2: de fer,
1: sort.
2: Firmar el pacte d'Estat.
0: Firmar.
2: Bueno, ella ja ha firmat, ella està com a voluntària, ja està a tope.
0: Estoy a diestro siniestro.
1: Gràcies a les dues, quina energia té l'Assumpta Serna. Moltes gràcies, Uri. Gràcies per posar les dades, com sempre.
3: Una abraçada.
1: Una abraçada a tots.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Jaume Bofill, bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
1: Què recollim del dia?
5: Les hores prèvies que comenci aquest curs escolar a escoles i instituts públics, de seguida us explicarem a la tertúlia què ha de passar demà, les manifestacions previstes, talls de carretera i, sobretot, quin seguiment hi haurà si s'espera que hi hagi o no professors a classe en aquest inici de curs amb vaga convocada. El que expliquen fins i tot també els sindicats que convoquen és que molts docents potser preferirien no haver començat el curs amb aturades, haver esperat una mica, així que el que es preveu és que demà no hi hagi tant seguiment com en d'altres convocatòries de vaga del curs passat. També d'avui, l'Audiència Nacional ha anunciat que obre investigació per l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Considera que aquest tribunal té competències per investigar-ho perquè hi ha hagut un atac, considera l'Audiència Nacional, una violació de la integritat territorial d'Espanya amb risc per la seguretat nacional i que els fets podrien suposar un delicte que compromet la pau i la independència de l'Estat. I a Berlín, el canceller Friedrich Merz assegura estar profundament consternat després del triomf de l'ultradreta d'Alternativa per Alemanya a l'estat de l'est, Saxònia-Anhalt. És la seva reacció als resultats electorals d'ahir. Ha assegurat Merz que aquests resultats canviaran tot el país i també tot el món. I com a líder de la CDU assegura que mantenen el cordó sanitari i també ha explicat que no es planteja dimitir.
1: Anna Palet, graderia del balcó, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Quins portes avui? Què escoltarem a la graderia?
6: Doncs mira, ara mateix, a 10 minuts caminant d'aquí de Ràdio Barcelona, s'està presentant un llibre, El factor Puyol, escrit per Josep Maria Déu, que té molt i tot a veure amb aquesta emissora, parlant d'aquests 50 anys de transmissions del Barça en català. Connectarem amb la presentació, parlarem amb el seu autor.
1: Que era una tesi, va començar fent una tesi de Puyol.
6: Mira, ja acabes de fer spoiler del primer que ens explicarà en aquesta entrevista.
1: Molt
6: bé, gràcies. No, ganxo per escoltar tot el que ens explica el Josep Maria Déu, que és un autèntic expert, sí, perquè va treballar colze a colze amb Puyol un munt d'anys fent de micròfon autònom i ens serveix també doncs ara en aquesta efemèride que estem celebrant, però també amb un ull posat, com no pot ser d'una altra manera, a l'actualitat del Barça, que ha començat, clar, com un tro aquesta temporada, que en dos dies comença la Champions i com cada dilluns obrirem la cabina dels narradors amb el Lluís Flaquer i amb l'Albert Bermúdez.
1: Fantàstic.
6: Per xerrar una miqueta i veure com estan les sensacions, que ja t'aviso que estan molt il·lusionats i fins i tot massa encigalats, diria.
1: Diríem, bona definició.
6: Els hem de relaxar una mica perquè
1: bé,
6: ja s'estan
1: ja
6: visualitzant guanyant la Champions.
1: A mi em preocupa la fractura del nas d'Eric, ho vaig passar fatal. No em deixava concentrar-me.
6: Malauradament crec que comença a estar acostumat perquè ja s'ha trencat el nas dos cops en
1: la
6: pocs mesos.
1: La màscara la tenia ja al calaix, no?
6: Sí, jo crec que no la van arribar ni a llançar i ja ha entrenat avui amb la màscara, o sigui que el Santi Ovall ens actualitzarà, però està bé, Eric. L'únic que fa mal, deu fer un mal que et trenquin el nas.
1: Palet, t'espero a quarts de nou. Fins ara.
6: Fins després, adéu.
1: Carbo, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
1: Mira, la frase d'avui seria: va, que això s'acaba.
7: Però no demà.
1: Com que no? Vas dir dimarts.
5: No, dimecres, Anna.
1: No. Va dir que dimarts començava la davallada.
5: Jordi,
1: Jordi, s'ha quedat ara com en silenci.
7: Sí, clar, i estem a dilluns, i podem precisar més. Sí, en gran part de Catalunya baixarà un grau respecte avui,
1: Ah, doncs bé, m'he equivocat d'un dia.
7: Acaba. I pujarà a les comarques de Girona, i de fet a les comarques de Girona demà serà el dia més càlid d'aquest episodi.
1: Vaja.
7: No sé si això consensua una miqueta aquesta discrepància.
1: Va, és l'esperança. L'esperança comença dimecres, demà, volia dir.
7: Dimecres és el dia que baixa, i això sí que té raó el Joan, que ho hem anat destacant. Sí. Jo tinc la sensació que aquesta situació, al final, no ha estat tan mediàtica com altres, i la veritat és que ha estat una calorada històrica.
1: Mm. No, perquè... que jo t'ho vaig dir divendres, jo sí, t'havia no, vist realment preocupat.
7: Dic en general els mateixos avisos, no? Que hi ha molta polèmica amb els avisos i a vegades que no es posen avisos quan se n'haurien de posar perquè tenim situacions que perjudiquen, no? O que suposen un risc per les persones. És el que dèiem, sí, aquí divendres, no? Les persones majors i tot això. Però és que crec que, no sé si m'ho preguntaves tu, Anna, o el Joan, el divendres, si se superaria el rècord, no? De l'Observatori Fabra.
1: Sí.
7: S'ha superat tots els dies.
1: Yeah.
7: Per dècimes, però s'ha superat tots els dies. Hem tingut... més de 40 graus en un mes de setembre. Han caigut rècords per tot el territori. Abans, quan teníem rècords, era un dia i després ja baixava la temperatura. Ara hem tingut 3-4 dies seguits en què cada dia s'ha anat superant el rècord del dia anterior. I demà el que passarà és que les comarques de Girona tindran un vent que ja és molt peculiar, que és el vent de Garbí, que és el que dispara més la temperatura.
1: Uh-huh.
7: Així doncs, resumint, demà de nou dia radiant.
1: Val.
7: No per il·lusionar-se, perquè continuarà fent molta calor. Màximes de 35 a 40 graus de nou a pràcticament tot Catalunya. Que això, recordem, són temperatures pròpies de la canícula. Però és que alguns punts de les comarques de Girona amb aquest vent de Garbí, sobretot cap a la plana de l'Empordà, es podrien arribar a superar els 40 graus. I insistim, vent de Garbí, que a estones bufarà fort, i això vol dir que demà de nou hi haurà un risc, o el nivell de risc d'incendi serà molt elevat, extrem, a algunes comarques. De manera que demà moltíssima atenció per la calor i pel risc d'incendis. I ara la notícia que tu, Anna, i tothom que jo estem esperant amb
1: candeletes... Dimecres, què passarà?
7: Que ens haurem de preocupar per les tempestes.
1: Vaja.
7: Però
1: que seran fortes, no? Seran fortes, ho has dit.
7: Anem a la part bona. No farà calor dimecres, que això ja és un guany. Després tornarà a fer calor, però no la calor d'aquests darrers dies. I les tempestes, sí. Demà a veure si a aquesta hora ja podem detallar més, perquè és molt probable que s'activin molts avisos i alguna alerta, perquè tindrem aiguats, sobretot a les comarques de Barcelona, nord de Tarragona i sud de Girona, és on hi haurà una situació potencialment molt perillosa. De moment avui deixem el titular i demà detallem, si podem, per unitats geogràfiques o per comarques.
1: Perfecte, Carbó. Doncs fins demà.
7: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada. En Dani Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dilluns 7 de setembre. Joan, què ha de sonar?
5: The Strokes.

0: Comencem una setmana en què sembla que ja tot torna a la normalitat, una mica torna a les classes, també torna a les vagues de professors, ara en parlarem, i per això avui és un bon dia per parlar de què ens ha donat aquest estiu al món musical i també el que ens queda per arribar en aquesta tardor abans que acabi el 2026. Una de les grans estrenes d'aquest estiu és el retorn dels Strokes, 6 anys després del The New Abnormal, amb aquest nou àlbum, Reality Awaits, que té aquesta, Lonely in the Future,
1: quina
0: o també
1: alegria, sisplau.
0: Going Shopping.

0: I recordeu que hi ha
1: aquesta
0: concert...
1: Aquesta és la pitjor, perdó, de la Going.
0: No t'agrada gens, aquesta?
1: És la, per mi,
0: que
1: és
0: menys,
1: la...
0: Menys t'ha agradat de l'àlbum.
1: Sí.
0: Doncs mira, és la segona que he triat.
1: Però tot l'àlbum és meravellós.
0: Meravellós. 20 d'octubre, al Palau Sant Jordi, concert dels Strokes, recordeu, amb tot esgotat, un dels quals és l'Anna Puigvoltes.
1: Mm-hmm.
0: Vols explicar-li tota l'audiència que tens entrades?
1: I Pol Valero, sí.
0: Doncs fantàstic.
1: Junts.
0: També ha estat l'estiu del nou àlbum d'Ariana Grande. Petal, ja vam parlar la setmana passada, que després de 3 anys sense nova música ha publicat aquest àlbum enmig d'una gira que ha dit que de moment és l'última en molt de temps perquè es retira de l'esfera pública. També l'estiu d'un retorn molt esperat i que ha sobtat una mica per al canvi d'estil. Era l'era post-brat de Charlie XCX que de cop publica un àlbum rock. So now we're making rock. Un àlbum que ha fet amb en John Cale de The Velvet Underground i també a la portada hi apareix Martin Scorsese i Marc Jacobs. D'aquí el nom de l'àlbum: Music, John Cale, Fashion, Marc Jacobs, Film, Martin Scorsese, i que té cançons com aquesta, que és Càmera. I també ha estat l'estiu en què ha tornat Madonna. Confessions on a Dance Floor 2, 20 anys després, també han tornat els Rolling Stones. Rolling Stones és com es diu aquest 25è àlbum d'estudi en què col·laboren amb Robert Smith o amb Paul McCartney. Hi ha hagut també nous àlbums de fenòmens. Per exemple, ha publicat nou àlbum la popstar africana que està triomfant arreu del món, que és la sud-africana Tila, amb aquest àlbum que es diu A-Pop. També ha tret nova música Karol G, nou àlbum No me arrepiento de sentir tanto. No me mire así que me pongo matadora y se puso asqueroso, nasty. Col·labora, per exemple, amb Bruno Mars, i també hi ha una gran col·laboració que segueix sent a dia d'avui. No era el single en un principi, però és la que més està triomfant, que és la cançó més escoltada de tot el món encara a dia d'avui, que és Baby Wow, amb Rosowski i Judeline. Doncs ja tenim l'estiu repassat.
1: Sembla un DJ avui, el Toni Suárez.
0: Sempre és un gran DJ, el Toni, home. I avui encara més, li dono molta feina. Ara què ve? Doncs la tardor també ve molt forta.

0: Reconeixes qui és o no, Anna?
1: La Miley Cyrus.
0: La Miley Cyrus, correcte. 18 de setembre, nou àlbum de la Miley Cyrus, que ara serà simplement Miley, s'ha tret el cognom. Diu que és una nova era.
1: Ah, sí?
0: Aquest nou àlbum, Bass Persuades, 18 de setembre, amb aquesta cançó que de moment ha avançat, s'especula també que podria suposar un retorn de la Miley als escenaris perquè no actua en estadis o festivals des d'abans de la pandèmia. Així que veurem. Després, 25 de setembre, tornen els francesos M83. Aquesta cançó, Blister Sunrise, és l'únic avançament del nou àlbum que es dirà I Wrote You a Letter. I després, el 16 d'octubre, nou àlbum dels irlandesos Fontaines D.C. El seu cinquè àlbum han dit que hi haurà menys guitarres i una mica més electrònica, i la prova és aquesta cançó, que de moment és l'única que han publicat, que es diu Marianne. Els Fontaines D.C. que tenen concert poc després, 24 d'octubre, al Palau Sant Jordi, si voleu apuntar. Un parell més. 6 de novembre es publica Eli Christum, de Kiko Veneno, que té col·laboracions, per exemple, amb els Estopa. Aquesta Jimmy Manager, l'única que s'ha publicat de moment. I el 27 de novembre, primer àlbum en solitari des de fa gairebé 20 anys, d'Albert Pla. Aquesta cançó, El Mortadela, n'és un avançament.
2: Y ahí va el Mortadela, no sabe que no hay que meterse con la policía.
3: Que paga el patrón.
2: Con el señor juez.
3: Que paga el patrón.
2: Con ese contable.
1: Quanta cosa, Joan.
0: I després queden els rumors. Els rumors, i amb això acabo.
1: Això t'encanta.
0: Sense saber dates. Ha de ser el retorn de l'Anna del Rey. Ha dit que ha de publicar un àlbum que es dirà Stow, però de moment no sabem la data exacta, però ha vingut a dir que seria a finals d'any. Els rumors també diuen que ha de ser el retorn de la reina, Queen Bee. Saps que falta el tercer àlbum de la trilogia? El primer
1: sí.
0: Va ser Renaissance, que era una mica dens.
1: Aquest és el que tu més esperes de tot
0: Country,
1: el que m'acabes de posar.
0: Country, Cowboy Carter, i ara de venir el de rock, que no sabem ni com es dirà ni res, però que diuen que ha de ser aquest any perquè ha anat fent 3 anys, 3 anys i 3 anys.
1: T'encaixa?
0: Veurem.
1: Feien
0: podria ser.
1: Rock, sí?
0: No, de rock serà segur, eh?
1: Sí, però vull dir que...
0: Bueno, ara, mira, la Charlie XCX no ens pensàvem que faria rock i n'ha fet. Tot ho fa bé, la Beyoncé, ja ho saps.
1: Ja, clar, ho sabia.
0: I l'últim, nou àlbum dels U2. Ha de ser el primer que treuen en 9 anys després del 2017 del Song of Experience, i l'àlbum té aquest primer single de moment que es diu Street of Dreams, i han dit que abans d'acabar l'any hem de tenir un nou àlbum, sense saber encara quan. Per tant, mira quanta feina.
1: Vale, jo tinc entrades de Strokes de tot el que has llegit. Què tens tu?
0: D'entrada, res.
1: Tindries la dels rumors, tant l'Anna del Rei com Beyoncé,
0: sí,
1: si surten, no?
0: I aniria a Fontaine D.C. Fontaine D.C. m'agradaria comprar-me-les també. I si vingués Karol G també, la Tila també, el Rolling Stones també, clar.
1: Va, vaig arriscar-me, el que faig sempre amb la tertúlia. No tingú tindrà entrades...
0: Per què? Per...
1: No sé, anem a Carrasco, alguna entrada?
4: No, estic a l'avantguàrdia.
1: Vale. Ariadna no, Martínez, alguna entrada?
5: No, però si l'Albert Pla fa gira, doncs sí, anirem a veure'l.
1: Lucía Ramis.
5: No, de moment no, tot arribarà.
1: Clar, de moment... Joan Bufill ens ha ubicat.
0: De moment hem d'escoltar les cançons, hem d'escoltar els àlbums i després, si ens agrada,
5: comprarem
0: les entrades.
5: A mi m'agrada més improvisar, i aquestes entrades són d'aquestes que has de comprar amb moltíssima antelació.
1: Sí. Això està bé.
5: No m'agrada gens, això. No?
1: A mi tampoc.
5: És més divertit dir, mira, hi ha un concert de tal, i vas.
1: Sí, el que passa és que si improvises, la resposta és no hi ha entrades.
0: Quan et vas comprar les entrades dels Strokes?
1: No fa tant, eh?
5: Sí, fa molt.
1: No fa tant, fa uns mesos.
0: Abans de l'estiu.
1: Sí, perquè ho vaig dir diverses vegades, no? No, vaig dir... Fa un any, no?
0: No tant, però...
5: Imagina't. Abans de l'estiu ja sabia que faria després.
1: Espontaneïtat. Un anunci i mig, que no pot ser anunci i mig, és a dir, dos anuncis i la pregunta d'en Ramoneda dels dilluns.
6: El balcó.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
9: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, el balcó sempre és un plaer.
0: Anem amb la pregunta dels dilluns. A mi m'agrada dir la pregunta d'en Ramoneda. Ahir l'ultradreta va aconseguir un triomf arrasador en un land alemany. Som a les portes del 25 aniversari de l'11S a Nova York. Just fa una setmana ens preguntàvem aquí si la democràcia està en perill. La pregunta és oceànica, eh? No sé com t'ho faràs en 5 minuts. El nihilisme és el culpable de la situació en la que estem?
1: El nihilisme és una actitud que està creixent en bona part dels poders, que no és per primera vegada, sempre han tingut aquesta tentació, que és creure's que a ells tot els hi està permès. I quan això passa és extraordinàriament perillós. Vivim en un moment en què la gent poderosa, i especialment la gent poderosa en l'espai econòmic i de poder, diguem-ne, cada vegada es creu més. I em sembla que una frase que ho reflexa molt bé és aquesta que potser ja hem comentat alguna altra vegada, del Peter Thiel, de que la llibertat és incompatible amb la democràcia. Per aquí avancem en el terreny del nihilisme. Els que s'ho puguin permetre poden fer el que els doni la gana i el que volen és treure's les normes que els hi posen límits de sobre. I si seguim per aquest cantó, malament anem, no? El que està passant a Alemanya...
0: És el que t'anava a dir, relacionat amb Alemanya.
1: És interessant en aquest sentit, no? És cert que una vegada ja havia guanyat l'EDF en un estat alemany, però va ser un resultat molt més just. Aquesta vegada l'EDF està en condicions de governar un estat alemany, la Sajònia, no? Amb la curiositat, a més, per acabar de veure l'embolic en què estem, que si governa, serà perquè un estrany partit d'esquerra li donarà els vots que li poden fer falta.
0: Però que han dit que s'abstindrien.
1: Veig que amb abstendre's n'hi ha prou perquè pugui... per tant, això és una paradoxa més del moment en què vivim, no? Però al mateix temps una expressió del que estem passant. Estem passant en una situació extraordinàriament complicada en què està condint aquesta campanya contra la democràcia que s'està fent a tot arreu i ho veiem. El vot de l'esquerra s'està desdibuixant i el vot de la dreta s'està traslladant a l'extrema dreta a tot arreu. És a dir, d'aquí pocs mesos tindrem Marine Le Pen presidenta de França, amb tota probabilitat. Clar, què vol dir això?
0: I amb tot això, per això, Europa en general, acoquinada.
1: Europa està en un moment que evidentment trontolla molt perquè no acaba de trobar aquest discurs propi que la feia créixer, que era quan era capaç de fer de contrapès contra els grans poders mundials i ser ella mateixa i a més presentar-se com defensora de la democràcia. Però ara el problema que estem és aquest, que la democràcia està en perill per moltíssimes raons i això em sembla que és una història que no podem perdre de vista. És a dir, hi ha una sèrie de poders importants, de característiques molt diverses, que tenen interès en que la democràcia decaigui, o almenys que diguem-ne que els hi doni més espai lliure del que algunes vegades li ha pogut donar. La democràcia és un contrapès que per determinades idees i creences de la llibertat no limita massa. Per què passa això? Doncs, evidentment, perquè hi ha un nucli molt important del poder econòmic que ha sortit, per dir-ho així, de marc. Que no es mou ja només en l'espai, per dir-ho així, convencional, no? I això es nota i això, doncs, crea problemes molt, molt significatius, no?
0: Portem dos dilluns. Dues preguntes. El pessimisme és total. Ramoneda, mai t'havia vist tan... Hi ha esperança?
1: Segur que hi ha esperança.
0: I, hi ha antídot contra aquest nihilisme?
1: La humanitat de tant en tant reacciona i, a més, hi ha elements per poder reaccionar. Però és que realment és perillós que la tendència que hi ha al negacionisme amb problemes importants. El de la democràcia és un, però és que en tenim un altre sobre la taula, que és el del canvi climàtic, que ho és molt i que ens està produint manifestes conseqüències a tots. És a dir, aquest estiu em sembla que tots hem reconegut el risc del camp, però en canvi no s'acaba de fer res, no s'acaba de fer res perquè tot això obliga a operacions que van més enllà d'unes societats que han perdut l'equilibri, aquest equilibri més o menys primari que era la relació simple entre, per dir-ho ràpid, burgesia i proletariat. No.
0: Preguntes per despertar-nos, que és això el que ens fa molta falta. Un far que hi comanda en Josep Ramoneda. Gràcies, Ramoneda, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns que ve. El balcó.

0: Escoltant atentament en Ramoneda, hi havia l'Ariadna Martínez, Llucia Ramis, Nembro Carrasco. Com esteu?
1: Molt bé. Què tal? Molt bé.
0: Ben tornats, a Llucia i l'havíem saludat, l'Ariadna i en Nembro.
1: Què tal?
0: S'incorporen temporada més aquí al balcó. Ara pensava en tu, Nihilisme.
1: Sí.
0: Filòsof, en Nembro.
1: Sí. Bueno, és una paraula complicada, molt carregada simbòlicament.
0: Però que l'hem d'anar adquirint, perquè, sí, com diu en Ramoneda, explica moltes coses.
1: El que passa és que hi ha una equiparació que fa el Ramoneda que trobo que és discutible i segurament per això és tan atractiva la seva reflexió, però jo no tinc clar que l'auge de l'ultradreta sigui el nihilisme. És a dir, fa una equiparació molt efectiva a l'hora d'establir, no, aquest paral·lelisme entre aquests dos fenòmens, però jo no tinc clar que el nihilisme sigui exactament això, o com a mínim el nihilisme tal com el va entendre Nietzsche.
0: Tu com l'expliques als teus alumnes? Què dius? Nihilisme és... Que fort el que t'acabo de preguntar, pobre.
1: Bueno, d'entrada, jo nihilisme sempre l'he associat a crisi de valors. És el primer que se'm ve al cap quan penso en la paraula nihilisme i de quina manera reaccionem, no?, davant d'un escenari en el qual es produeix això. Com deia Nietzsche, podem actuar d'una manera reactiva, fer com si la cosa no fos amb nosaltres, creure que Déu ha mort.
0: Dit en plata és me la pela tot.
1: Me la pela tot, sí. Diríem que aquest seria el nihilisme reactiu, que això també afavoreix l'auge, no, d'aquests moviments i d'aquests col·lectius. I després hi ha un nihilisme actiu, no, que ben lluny, no, de quedar-se amb la crisi dels valors, intenta travessar-los, intenta analitzar-los, intenta pensar-los. I a mi em sembla que tot el contrari, hem de ser nihilistes en el sentit que hem de ser actius i pensar en quina mesura hi ha o no hi ha una crisi de valors, perquè l'ascens d'ultradreta respon a un increment d'un determinat conjunt de valors, i aquests valors no són nihilistes, No? Aquests valors tenen un significat moral, polític, econòmic, social i cultural molt concret.
0: T'agradarà o no, però són valors, vols dir, no?
1: Home, i d'un caràcter supremacista, que per mi són el contrari del que significa el nihilisme en el sentit filosòfic del terme.
0: Lucía, tu ja estàs apuntant, en plan, tinc un vent en el cap.
2: Tinc dos llibres amb els quals respondre en aquesta pregunta, i és un, sortirà ara, d'aquí poc, encara no ha sortit, Abans que vingui la fosca, de Fausto Puerto Queclas, publicat en l'editorial, que és un llibre meravellós. En Fausto Puerto és llibreter del món dels llibres, a Manacor.
0: És de Manacor.
2: Sí, i ha escrit aquest llibre, que és una meravella, jo vaig flipar.
0: M'agrada molt Abans que vingui la fosca, sí, que és una mica abans de...
2: Que vingui la fosca. No, és que parla precisament d'això. Parla de Philip Marylander, que és un filòsof del segle XIX bastant poc conegut, hi ha poca biografia sobre ell. De fet, deien que la seva filosofia de la redempció era un llibre que no havies de llegir perquè si el llegies te suïcidaves, de l'onilista que és el pare del pessimisme, i considera que una vegada que Déu va fer la creació es va autodestruir i que per tant res no té sentit i que l'únic sentit que tenim en aquesta vida és la pròpia destrucció, perquè l'existència per si mateixa no serveix per res, no? És a dir, que per tant és un error haver nascut i és un error viure, no? Aquest és el seu punt de partida, i clar, quan tu llegeixes allò et quedes com what, no?
0: Home.
2: I llavors es diu que la seva obra s'ha ocultat perquè si comencéssim a llegir això tothom se suïcidaria massa, no?
0: No val la pena viure.
2: I llavors és un dels precursors d'aquest pessimisme radical, d'aquest nihilisme i d'aquesta sensació, no? Llavors el que fa Fausto Puerto és que el narrador intenta explicar la seva història i a partir d'aquí fa una reflexió sobre el present i el nihilisme del present, no? A partir d'aquí, en quina situació mostra la mare.
0: Té molt bona pinta.
2: No, està superbé. A més, parla molt de Schopenhauer, no? Que justament a Mainlander era un fan de Schopenhauer, i explica molt bé tota la història de la filosofia des d'aquest punt de vista més fosc, no? Llavors, diu, abans que arribi la fosca, justament per aquesta sensació que tenim que mos estem abocant en aquesta foscor, no? Aquest és un dels dos llibres que recomano per parlar del tema, i l'altre és un que he llegit aquest estiu, que és Històries de fantasmes, de Siri Husbet, que explica...
0: Ai, el tinc pendent, sí.
2: Hi ha una pregunta que tu li has fet a Ramoneda, que és, hi ha esperança?
0: Sí.
2: Llavors ell explica que el llibre és preciós, però hi ha un moment que explica que va enviant correus electrònics als seus amics per explicar...
0: Expliquem, que és el llibre del, com fa el dol, de la mort de
2: Paul Auster. Llavors ella diu que quan envia aquests correus electrònics als seus amics per explicar l'evolució de la malaltia per càncer i del tractament de Paul Auster, al final bueno, van passant els mesos, la cosa no va bé, i al final envia un últim correu electrònic i diu alerta sobre confondre optimisme i esperança. Diu que l'optimisme és creure que tot anirà bé i que l'esperança és el que ens salva de la desesperació. És a dir, l'optimisme sí que ens pot portar a la frustració, perquè si la situació no és bona, tu no has de ser
0: perquè
2: optimista.
0: Perquè tot no anirà bé.
2: Clar, tu no has de ser optimista. Pots tenir esperança, però si ets optimista és probable que tinguis una gran frustració, que després no surtin les coses que tu volies i tu te sentis enfadat, emprenyat, perquè no era el que tu esperaves. En canvi, l'esperança és el que ens permet continuar. I per tant, en aquesta línia que parlàvem Nemrod ara, no? És a dir, l'esperança en una situació de foscor, com pugui ser l'auge de l'extrema dreta, o d'una situació d'aquesta, ens ha de donar no optimisme, no anirà tot bé si no feim res, no podem ser optimistes, però sí que hem de ser esperançats que se poden fer coses i que som capaços de fer aquestes coses, perquè si no la solució al final és el suïcidi, no? Perquè res. Clar, no té sentit.
0: M'ha semblat a més que en Ramoneda té esperança, no és optimista, té esperança, aquí la definició final. A Ariadna, la física, la científica aquí de la colla, nihilisme.
3: Jo completaria, de fet, aquest estiu us volia explicar que he acunyat un nou terme, que no sé si existeix, però jo l'he buscat i no, semblava que no, que és que m'ha donat la sensació que passàvem un estiu epicalíptic.
0: Epicalíptic, vale? M'encanta.
3: Que, o sigui, que a banda del nihilisme i aquesta sensació que ens aboquem a la foscor, que estem passats de voltes, o sigui que tot...
0: Ho dius per l'eclipsi?
3: Tot és radical, exacte. Hi ha una part èpica, no?, que si el Mundial, la pel·lícula de l'Odissea, l'eclipsi, no?, hi ha com tot aquest... Tens ganes d'adrenalina i per l'altra banda hi ha l'apocalipsi passat demà amb el canvi climàtic, les crisis migratòries, l'auge de l'extrema dreta, no? I jo pensava, el que ens falta és una mica de moderació i pausa per...
0: I com es fa això?
3: Per reflexionar, això no ho sé.
1: Sí, però ja tenim el terme acunyat.
3: Ja tenim el terme acunyat.
2: És boníssim, estiu
3: apicalíptic.
2: M'encanta.
0: Apicalíptic, m'encanta. Jo crec que, bueno, són i 53, jo crec que hauríem... Mira, no sé si fer la pausa ara o
4: Fes la pausa, fes la pausa.
0: Fem la pausa i ens la traiem. Ens la traiem de sobre, que després tenim la vaga de demà, si es fa o no, que ara en Joan ens posarà al dia. Tenim la IA, no sé si tindrem temps de fer els Premis Nobel. Se'ns tira el temps a sobre. Res, deixeu-me parar dos minuts.
5: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Lleida, Cadena SER.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
9: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a Federòptics 1986, els teus teis, Vision Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
10: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya, què t'hi jugues?
11: Te contaré una historia, que estoy intentando hacer un partido amistoso entre una selección y la selección de la masa. Hay una tribu en Mongolia, son los kazajas, que entrena a los águilas. Esto es como la masía.
12: Y flipa una... todo el día con Cuba así en el brazo. Lo lleva encima, agarrado de los dientes.
13: Podría ser el cartel del partido. Yo he hecho el cartel del partido.
12: El cubarsí se pone agarrado de los dientes. Y el flipo lo lleva donde tiene que ir.
13: Salva'm, Flaqui. No, salva'm.
10: Què t'hi jugues amb Psiqui Rodríguez i Lluís Flaquer? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
12: No podem. No avançarem.
5: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó.
14: amb Anna Puigvoltes.
15: Now greetings to the world. All of you. Why is it the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?
0: Set i 57, el que deia, demà comença el curs escolar amb 1.600.000 alumnes, més de 85.000 docents, que han convocat una jornada de vaga per demà mateix.
16: I volem explicar exactament què ha de passar demà a les escoles. Recordeu que hi ha dos sindicats que són els que convoquen les aturades, els majoritaris. I hem preguntat primer als nens.
17: Ara començo primer d'ESO i estic una mica emocionada per no conèixer noves persones. És com una nova etapa.
18: Ens hem saltat bastantes coses de la classe i ha sigut una mica complicat.
17: Perquè els pares treballen i no tenim una altra cosa que fem.
19: Gana de tornar a l'escola.
16: Bé, això diuen els nens i els pares. Què faran demà? Duran o no els fills a l'escola?
20: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
21: Demà comença, els fills.
22: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
23: Jo no.
24: Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit perquè hi ha una sèrie de problemes que no, ningú està posant sobre la taula.
25: Comprendo a mestres, però costa encaixar el que són les nenes, el treball...
16: La majoria prefereix dur-los demà a l'escola, però alhora tampoc els pares diuen que no saben si hi haurà classe, amb quants professors. El que està previst és que hi hauran protestes ja a primera hora, segurament amb alguns talls de carretera. A Barcelona hi ha protesta convocada per anar caminant fins a la plaça Espanya i una manifestació des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, això a partir de les 10 del matí. Però alhora també els sindicats, els que han convocat aquesta vaga per demà, admeten que hi ha molts professors que preferirien no aturar el primer dia, sinó esperar uns dies, i per tant és probable que hi hagi menys seguiment que en altres protestes del curs passat. Avui el president Salvador Illa ha demanat als mestres respecte pel dret a l'educació.
26: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
16: Això ho ha fet en una entrevista als mitjans públics i tota l'oposició, des de Junts fins als Comuns, critiquen la mala gestió que n'està fent aquest govern i especialment critiquen que no hagi hagut cap contacte ni negociació durant les vacances d'estiu.
27: Que ara el president els demane aquesta treva, per a nosaltres és una irresponsabilitat perquè aquí l'únic que ha estat sense exercir les seves funcions durant aquest mes ha estat el propi president.
28: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
29: I ara el govern s'ha de moure.
16: El curs comença, per tant, com va acabar l'anterior. Els professors, recordem, van votar si acceptaven les millores que els oferia el Departament d'Educació o si, en canvi, preferien seguir fent vaga un curs més. I el resultat va ser aquest. La majoria de professors va dir que volien seguir reclamant més millores. Des de llavors el govern no s'ha mogut del que els va oferir, que són 1.500 euros més a l'any de sou per cada professor, entre altres, però no ha canviat el que continuen reclamant també, que és reduir el nombre d'alumnes per aula i també que hi hagi més recursos per a l'escola inclusiva. I a tot això hi sumem que demà es publiquen els resultats de l'informe PISA, que en el cas de Catalunya no seran vàlids a ulls de l'OCDE perquè es van excloure de les proves un 23% d'alumnes quan el que es marca és que siguin menys del 5%. Tot això ha estat per un error del funcionariat que va portar la destitució de la número 2 de la consellera d'Educació i també l'expedient a 3 treballadors públics. Què pot passar demà a PISA? Que tinguem els resultats en què Catalunya quedi amb millor que la resta, perquè bàsicament el que ha passat és que s'han exclòs dels exàmens una gran quantitat d'alumnes.
0: Amb tot això, Ariadna, els teus fills quines edats tenen?
2: 4 i 8.
0: I demà?
2: I 4 i tercer, de
0: demà,
2: primària.
0: T'ho pregunto tu, on passaràs el dia demà tu?
2: Bueno, avui ja he hagut d'agafar un dels meus 23 dies de festa anuals per estar amb ells, perquè comencen un dimarts i no un dilluns, i això també es paga. Després d'un estiu sense de fer relleus i de 1.000 casals, que també això ho paguen, el meu també diu que ha d'anar a l'escola perquè els papes han de treballar, no perquè ell hagi d'aprendre, el petit, el de 4 anys, o sigui, ja els hi va entrant, que això és complicat, i jo he virat una mica d'opinió, perquè molts meus demaniran a l'escola, ja no m'ho puc permetre més, però ja no és un tema meu.
0: Però dius que has virat.
2: Crec que estan amb aquesta vaga el primer dia es posa el nen, l'infant com a hostatge. I ja sé que no són els mestres, que segurament és el sindicat.
0: Perquè tu sempre has respectat moltíssim, per això us he virat, no?
2: Sí, sí. I ara no és que no estigui a favor del que demanen els mestres, perquè evidentment necessitem més recursos, fins i tot de coses tan prosaiques com ventiladors i l'escola inclusiva i de més, però coses molt, molt, molt directes, amb un impacte molt directe. Però el primer dia d'escola
1: I tots aquells que comencen cicle, perquè mira, els meus encara estan ja al mig, no? I quatre, però m'imagino nosaltres l'any passat, un inici d'I3 en vaga, l'any passat vam fer una feina molt bona a explicar-ho als nens des de les aules, no? Per què feien vaga, vam sortir als carrers amb els mestres, els nens cridaven escola pública feminista i després a casa preguntaven què és pública i què és feminista. Però hi havia aquest treball. Clar, quan ho fas el primer dia, això què ho hem de fer? Ho fem a casa, val, però no sé, queda tot molt, molt, molt, molt empantanegat, no?
0: Com a docent, Nemrod?
3: Reflexions generals, perquè o sigui, diuen que l'educació és un dels serveis públics més importants, segurament juntament amb la sanitat.
0: Ho és.
3: Però és curiós, perquè sovint només ocupa el centre del debat mediàtic quan es produeix una vaga com aquesta. O apareix un informe PISA, o apareix un problema de caire polític. Aleshores, és curiós que considerem l'educació com una prioritat, però no és gens evident, almenys a mi no m'ho sembla, que l'entenguem com una qüestió estructural que necessita, al final, d'una planificació constant i total. No ho sembla. I clar, el que es convoca demà, independentment no, d'aquest conflicte que plantejava l'Ariadna, clar, és molt més que un conflicte laboral, primer. I segon, molts dels problemes que arrossega el sistema educatiu no apareixen d'un dia per l'altre. Vull dir, ja portem molts anys i amb governs no, de signe polític molt, molt, molt divers. Vull dir, parlem de la massificació de les aules, parlem de la dificultat per atendre adequadament la diversitat de l'alumnat, parlem de la falta de determinats professionals, parlem del desgast del propi professorat. Vull dir, el que vull dir és que hi ha qüestions que tu pots detectar amb temps i amb una certa capacitat d'anticipació i planificació, i després trobo que hi ha qüestions que no ho pots fer. Que no ho pots fer perquè, al igual que la sanitat, ens trobem davant d'un sistema que té fissures i les tindrà inevitablement. Ara bé, sí que hi ha coses que estan al teu abast. Jo trobo que sí. Vull dir, hi ha coses que l'administració sí que s'hauria de poder anticipar en lloc de limitar-se a què? Pues a lo de siempre, no? Que és reaccionar davant de cada conflicte que es planteja i, al final, fer-ho dependre tot de la personalitat del conseller d'Educació o consellera que estigui en aquell moment pilotant la nau. Parlar d'educació, què significa? Significa valorar si els centres tenen o no tenen recursos necessaris, valorar si els docents poden desenvolupar les seves tasques en condicions que siguin mínimament raonables, si els alumnes reben l'atenció adequada i, per suposat, si existeix igualtat d'oportunitats entre territoris i famílies amb situacions socioeconòmiques que puguin ser diferents. Clar, com podem entrar a valorar tot això, que no és poc, si els diversos responsables de les diverses administracions que ha tingut la Generalitat o fins i tot el govern de l'Estat no són capaços d'establir una cosa tan senzilla com una política educativa estable? Mira que senzill, eh? Un consens.
1: I ja ni això. O sigui, a mi m'hauria agradat veure que el departament proposés un calendari de negociació.
3: Doncs encara...
1: Llavors, qui hagués quedat en escac seria els sindicats que convoquen la vaca. Com a mínim, haguéssim vist si la desconvocaven o la desconvocaven. Però, clar, han quedat enrocades les dues parts. I ben intencionadament vull pensar que no esperaven acabar així.
0: Enrocament és una bona paraula.
1: Però hem acabat així, per uns i per als altres.
3: Al final és veure com l'educació pot transcendir de que sigui utilitzada constantment com qualsevol cosa s'utilitza avui dia, no? Que és com un terreny, no?, de confrontació partidista on, en comptes de mirar pel bé comú, cadascú mira pels seus propis interessos partidistes i particulars. Sembla com molt banal el que estic dient, però al final la realitat ens la trobem any rere any, i més amb el tema de l'educació.
0: Veurem què passa demà, perquè realment l'Ariadna pot ser el sentir de molta gent com ara tu, una mica el viraves, que és el que pot passar demà.
16: Demà ja des de les 7 del matí la Soledad Domínguez, que estarà en instituts, i ho anirem explicant al llarg del dia aquí a la SER, a l'Aquí Catalunya, després a l'hora 14, com cada dia tot el que vagi passant.
0: Doncs ho veurem. Llucia, últim tema. Tu estàs en xoc amb les notícies sobre la IA. Una de les notícies sobre la IA, n'hi ha moltíssimes, però és que no sé com resumir-ho. És com... Perquè és que de gairebé de ciència-ficció.
2: Jo ho explico perquè ho he llegit avui de matí i m'he quedat flipada.
0: És com la revolució de les IAs.
2: Sí, resulta que sabeu que aquest estiu hi va haver com una espècie de revolució de IAs, no? Que es van com organitzar per hackejar una altra empresa d'accés de codi lliure. Llavors, resulta que, bueno, primer deien que no passava res, però és que ara han descobert que s'havien organitzat aquestes IAs, aquests agents, més de 1.200 agents d'intel·ligència artificial. Ells mateixos es van com a penjar anuncis per dir hem de fer aquest atac.
0: Ells mateixos, estàs parlant com si fossin
2: agents
0: persones.
2: D'intel·ligència artificial. Varen donar lideratges, es van repartir tasques, fins i tot n'hi ha un que diu aquesta estratègia seria molt poderosa, però no sé si és ètica. És a dir, el mateix agent d'intel·ligència artificial es pregunta si seria ètica o no seria ètica. És a dir, desobeeixen tot i saber que no han de desobeir. Per tant, prenen una decisió conjunta i es refereixen a ells mateixos com a col·lectiu. Aquests agents d'intel·ligència artificial. Tot això han descobert aquests últims dies. Llavors,
0: clar, i ataquen, no? Ataquen massivament ataquen a una altra empresa que es diu Hugging Face.
2: Llavors, els tècnics diuen que el problema no és tant l'estratègia que fan servir com aquesta capacitat que han tingut d'organitzar-se en tan poc temps i decidir. No? És a dir, prendre la decisió que desobeïen per fer una cosa que no havien estat ni tan sols els havien demanat que fessin això, els havien demanat una altra cosa. Es veu que potser no havien acotat exactament quina era la petició i també es veu que no varen supervisar prou aquesta manera de fer que tenien, però en
0: cada
2: cas,
0: un havia de fer de manera independent, clar, i s'uneixen.
2: Llavors el que diu l'article del New York Times avui és que això demostra que ja estarien a més de la meitat del camí del control total, no? És a dir, la intel·ligència artificial...
0: És aterridor, perdoneu, eh? Clar. A més de la meitat, però...
2: Per arribar a ser totalment incontrolable per part dels humans.
4: És molt fort, realment.
2: No? Llavors, clar, jo dic, bueno, això seran coses com que som apocalíptics, no? Apocalíptics.
0: Epicalíptics.
2: Etcètera. Serà una exageració. Però és que avui també ha sortit un article de Jeffrey Hinson, que és el padrí de la intel·ligència artificial, que seria una espècie d'Oppenheimer que se va empenedir d'haver creat la intel·ligència artificial, com Oppenheimer se va empenedir
0: per la bomba atòmica.
2: I diu... És que ara mateix no tenim les eines per controlar una superintel·ligència. Per tant, la superintel·ligència no es pot desenvolupar amb garanties que no, atenció, que no, si amb les eines que tenim ara de control, si deixem que aquesta superintel·ligència desenvolupi, ara mateix pot arribar a ser molt nociva per la humanitat, pot arribar fins i tot a l'extinció de la humanitat.
0: Jo crec que tenim més preguntes que certeses i jo crec que necessitem l'ajuda d'una persona que està obsessionada amb això que dèiem, eh? Aquests agents
2: d'intel·ligència
0: que estaven provant tasques de ciberseguretat i que tot i estar desconnectades d'internet i aïllades entre elles, es van organitzar per escapar del seu confinament i dissenyar un atac massiu contra una altra empresa del sector. Qui està obsessionat? No pot ser un altre que... Iago Moreno. Iago, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda.
0: Què et sembla? Ho ha explicat molt bé la Llucia, però la pregunta te la faig ja una mica també. Estem al 50% de què? De què acabin amb nosaltres? Ara sí que he sigut apocalíptica.
6: Bueno, yo ya lo he explicado súper bien. Lo que pasa es que yo, si hay algo con lo que estoy más obsesionado que es con las tecnologías digitales, es con llevar la contraria.
2: Bueno,
6: y a mí me parece que tenemos un problema de fondo, que aquí es la verdadera trampa, ¿no?
0: A ver.
6: Porque, claro, estas tecnologías están preparadas para presentar sus ideas a través de conversaciones. Y en este caso lo que hablamos es de un enjambre de cuentas IA, ¿no? De terminales que encontraron cómo sortear los sistemas de seguridad en un command port, es decir, una suerte de chat oculto que les permitía entrelazarse entre sí. Entonces, claro, esa operación conjunta en forma de enjambre tomaba la forma de una suerte de conversación colectiva, de enjambre democrático, porque eran los medios tecnológicos que tenían.
0: Iago, pues que tú estás dient això, o sigui, un chat entre sí, és que això ja ens... Vull dir, tu per què estàs molt acostumat a aquesta tecnologia? No sembla tan normal, clar, no?, que entre elles es posin a conversar. Això és propi d'humans, per entendre's.
6: Però perquè és... Claro, però perquè són humans los que las programan, clar, y las crean para dialogar con ellas. Por eso toman esa forma. O sea, es un proceso de proyección. revolución narcisista. No es que estén cobrando vida al margen nuestra, sino que
0: no es
6: son
0: Pinocho,
6: solo...
0: para entenderlos, ¿no?
6: Claro, claro, está pasando todo lo contrario. Y por eso tenemos que intentar meternos cera en los oídos y no caer en este canto de sirenas de algunas de las empresas que más crecen en el mercado, a pesar de funcionar a pérdidas, porque no son empresas que generan beneficios, y pensar una cosa, ¿es esto un problema, como decís, de Pinocho, que se está despertando y andando solo? ¿Estamos realmente a la mitad de ese camino de la inteligencia artificial general? ¿O estamos ante un problema de seguridad con alguna de las grandes empresas de este planeta? Porque aquí lo que ha pasado es que estas empresas se han puesto a operar a unos niveles que no son capaces de controlar. Y por eso me quedo con una frase concreta del estudio que hizo el MIT, que dijo, mira, nosotros hemos hecho este análisis, pero no lo firmamos con sangre, porque ninguna de las cosas que hemos hecho para llegar a estas conclusiones la hemos podido hacer sin la propia inteligencia artificial.
2: Sí, gràcies, Iago, estava molt ben explicat també, però aquesta altra part que deia el Geoffrey Hinson, que a més és Premi Nobel de Física, que diu, és que ara mateix no tenim les eines per controlar, per desenvolupar la intel·ligència superintel·ligent, no? O sigui,

0: Aquesta altra part que deia el Geoffrey Hinson, que a més és Premi Nobel de Física, que diu, és que ara mateix no tenim les eines per controlar, per desenvolupar la intel·ligència superintel·ligent, no? O sigui, la intel·ligència artificial superintel·ligent, no tenim les eines per garantir que això ho farà de manera que puguem controlar nosaltres, no? I que deia que si no comencen a prendre les mesures, i de fet ja començava lleis, s'estan preparant lleis, em sembla que, no sé si és el Parlament de Gran Bretanya, o algo així com perquè no es desenvolupi ara mateix aquesta superintel·ligència. És a dir, és possible, com ell diu, que podria ser com una espècie de bomba nuclear i que es pot conviure amb la bomba nuclear. Fa 80 anys que convivim nosaltres.
1: Si no la tires.
0: No, és a dir, clar, tu pots conviure amb aquella bomba nuclear. El que passa és que no deixes que... No la fas servir, diguéssim, no? O la fas servir... Utilitzes l'energia nuclear, però per unes altres coses.
1: Sí.
0: No sé si això hi estaries d'acord o també és una mica una anada d'olla.
2: No, ahí estamos de acuerdo, pero esa es la auténtica tragedia, que puede ser un problema para la ciberseguridad, para la salud mental, para un montón de aspectos de nuestras vidas, sin que realmente llegue nunca a tocar eso que llamamos la inteligencia artificial general.
0: Yeah.
2: Porque es una trampa, o sea, es una tecnología que nunca jamás va a servir para ese propósito, porque lo que hace es presentar respuestas estadísticamente cada vez más concretas, no pensar, y es muy buena para simular la razón, pero no para realmente pensar. Esto lo venía escuchando discusiones al respecto, y una que me interesaba mucho, que me quedaba en la otra punta, porque yo de matemáticas sé poco, era sobre qué papel está cumpliendo en las matemáticas, ¿no? Y decía, claro, sí, está resolviendo muchos problemas que no tenían resolución, pero eran todos problemas que se podían resolver con la fuerza bruta. Como quien prueba con una ganzúa a abrir un candado. Bueno, la vida no todos son abrir candados con ganzúas y cortar nudos gordianos. Y aquí la IA empieza a ser un problema. Por eso sí tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la regulamos? Y también, ¿dónde queremos que estén los centros globales de pensamiento democrático ante este reto? Y yo creo que Cataluña tendría todas las papeletas para convertirse en un centro para ello, ¿no?
1: Ah, mira,
2: y alguien tiene que dar ese paso para liderar esa conversación contraria, ¿no?
1: Mira, aquí, la física de la tertúlia, Ariadna, que t'estaves escoltant.
3: No puc estar més d'acord amb el Iago. Crec que ens tenen on ens volen tenir discutint del que ens volen que discutim, i crec que hem de canviar el discurs, perquè és perillós donar espais i és perillós parlar-ne de manera personalitzant-la, dient que col·laboren, que acorden coses, no? Tots aquests són termes, o inclús...
1: És perillós el que estem dient, models, per exemple, nosaltres ara?
3: Jo trobo que sí.
0: Parlen... Perillós, no?
3: Sí, bueno, perillós.
1: Home, clar, estem entrenant.
3: Però rema una mica en la direcció del...
0: No, perquè ho estem debatent.
3: No volen que estigui... Sí. Vale, pues vinga, debatre-ho. No volen que estem parlant d'infraestructures, de tots els preacords. I era molt estrany. La setmana passada em vaig estudiar tot el diari ara que va fer un dossier sobre la IA, que es deia Submergits en la IA, el 30 d'agost, perquè justament des d'aquell juny les tres empreses, OpenAI, Anthropic i Meta, les tres, en molt poc temps, van dir que hi havia hagut aquesta demostració de força dels seus models més smart, que ja amb aquesta utilització no són smart. O sigui, i a més
1: no
3: saben com funcionen, ens ho estan dient també, no? O sigui, cada vegada els van donant instruccions, com diu el Iago, que són un reflex de la nostra pròpia manera de pensar i porten a atzucats com hi arribem nosaltres, com l'analogia amb l'energia nuclear, sí. Crec que és molt bona també.
4: El problema que dieu és que el problema és qui està entrenant aquesta intel·ligència artificial.
3: Clar,
4: i qui les empreses darrere, que no tant l'eina en si.
3: Un exemple, ja no només entrenar. Qui corrobora que aquests models funcionin bé és una empresa israeliana que es diu Irregular, que es va crear fa 3 anys i que en 3 anys ha aixecat 80 milions de dòlars d'inversió de capital risc. Ella mateixa va sortir dient que les proves que havien fet, que se suposa que han de fer proves de vulnerabilitats que li diuen dels models, es fan amb una mena de sorral, no? Un sandbox que li diuen on el model no té accés a internet, perquè tot això que estem parlant al final... hola, desconnectem la fibra òptica, no? Tampoc no... Si no tenen accés a internet, no vindran a segrestar.

0: estar-nos, no? Tampoc, o sigui, hi ha un punt de reducció a l'absurd.
1: Sí, però que ara, si desconnectes internet, desconnectes el món. I cal,
0: no,
1: cal tot.
0: No tot internet. Hi ha el dark internet, o sigui, no tot és tan accessible. I a més, al revés, tenim
2: aquesta
0: el...
2: Aquesta imatge és boníssima, Ariadna. Desconnectem i
0: clar, estirem de la
3: vida. La veritat.
0: Sí. I justament parlem del revés, no? De la força que té la IA per homogeneitzar. I aquí sembla que parlin de la gent que s'han anat a buscar la porta del darrere per fer el contrari de... Llavors, l'empresa aquesta irregular, que a mi ja em sembla fotut que les tres grans empreses darrere de la IA utilitzin la mateixa empresa israeliana per trobar vulnerabilitats als seus models, i una empresa que està fent calés així, com dèiem, no? Mentre elles de moment encara en perden. Jo és tot el que trobo sospitós. Llavors, ja ho hem dit altres vegades, a mi em crea recel a aquests discursos, no? De, sobretot quan veig com està escrit aquest article del New York Times, no? el que els agents col·laborin, no col·laboren, és...
3: No, ell diu que...
2: Això és el que diu l'informe, diu la Llucia.
3: Sí, exacte. Sí. I com es refereixen ells mateixos com a...
2: col·laboradors, és dir, no?
3: No, col·lectiu, o
0: clar,
3: una cosa però, així.
0: Perquè mimetitzen el que fem nosaltres.
3: No, això ho explicava molt en Nacenta, no? Sí. Aquesta cosa de que al final fan servir el llenguatge que fem servir nosaltres i diuen... són un bon narradors, en aquest sentit. Sí. Han après molt bé a narrar i a narrar com si fóssim persones.
2: A veure, que tenim el Iago, dos minuts, que el Nemro no ha pogut dir res. Iago, què afegeixes?
4: Es que no sé qué decir en la práctica, porque yo ya tengo un agente automatizado para leerme el correo, para decirme cosas, que se hablen entre sí. O sea, parece como que soy el aguafiestas cuando realmente veo a estos agentes hacer una orgía de interacciones todos los días, mientras yo cada vez intento hacer menos cosas. Pero va a salir mal. Va a salir mal porque no es que primero no lo necesitamos. Segundo, si lo necesitamos no se lo encargaríamos nunca a esta gente.
3: Claro.
4: Y tercero, si los vemos hacer, lo mínimo será pararlo, ¿no? Que en vez de empresas israelíes, por favor, israelíes, se encarguen de supervisar, pues sean organismos públicos basados en organismos supranacionales, con unos objetivos compartidos, pero claro, después de lo que pasó ayer en Sajonia, yo ya no sé si pedirle al mundo algo, o simplemente nosotros.
2: Ja t'imagino descol·locat. I Nemrod, alguna... minut i mig, una reflexió.
5: Molt ràpida. No sé si són temps ni listes, però sí són temps on es conjuguen de manera molt harmònica màgia i positivisme. És a dir, podem otorgar-li a la màquina tota la voluntat que vulguem, que al final... són els desenvolupadors, trobo, els que decideixen fins a quin punt és o no acceptable donar capacitat d'acció a un determinat sistema experimental i quines barreres han d'existir perquè un error no s'acabi convertint en un incident suposadament real. Per tant, la qüestió no és si les màquines són o no són dolentes, si tenen males o bones intencions, sinó el risc, em sembla, que és donar-los prou autonomia perquè un objectiu que està mal definit i que no sempre respon a una finalitat humana, doncs acabi produint conseqüència real. I acabo. Abans de generar pànic, fixar límits més estrictes, abans que els agents de la IA, tant si ens ho creguem com si no, tinguin accés generalitzat a instal·lacions que aquestes puguin ser veritablement crítiques.
2: Rebla, molt ràpid.
0: Res, simplement sí que és veritat que com més smart són aquests models, que no diguem smart, però com més desenvolupats són, més capes de control calen. Això és, jo seria, per mi, la conclusió final. O sigui, caldrà monitoritzar-los més i més cada vegada. I l'altre tema d'infraestructura que no parlem, o sigui, d'impacte, és el canvi climàtic. Bé, llegia números de que això es calcula que el 2030, que és passat demà, tots aquestes granges de dades, centres de dades, per fer córrer aquests models, consumeixin anualment, com igual que Japó.
2: Imagina't.
0: Parlem-ne una miqueta més d'això.
2: Això en parlarem, en les tertúlies. Quin luxe de tertúlia, aquí tots llegint els articles de New York Times, amb el Iago, que ho té tot preparadíssim, i que és fantàstic. Iago, una abraçada, que ens retrobem aviat.
4: Ens veiem aviat.
2: Una abraçada molt gran. Ariadna Martínez, Llucia Ramis, Nemrod Carrasco, gràcies.
3: Que vagi molt
2: perquè
3: bé.
2: Hem tingut temps de parlar de moltes coses.
5: I tant,
2: al final.
5: I tant.
2: Nosaltres fem dos anuncis i l'Oriol Soler ens explica el dia en 5 minuts i després, ja ho sabeu, Anna Palet amb la graderia del balcó. Així que no marxeu.

0: al balcó.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
3: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: ¡Qué buen servicio!
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
5: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
6: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
7: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
8: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
9: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
3: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
10: És dilluns 7 de setembre i aquestes han estat les notícies del dia a Catalunya.
11: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
10: El curs escolar comença demà amb una vaga de professors i amb molts pares que no saben si portar o no les seves criatures a l'escola.
12: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
13: No la comencen, sí.
14: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
15: Jo
14: anar
15: no.
16: A bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit.
17: Comprendo als mestres, però costa.
10: Després d'aconseguir augments de sou de 1.500 euros anuals, els docents ara reclamen reduir el nombre d'alumnes per aula i més recursos perquè l'escola catalana sigui realment inclusiva. El president de la Generalitat demana una treva als professors.
18: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i també a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya.
10: I enmig d'aquest panorama, per una banda, demà al matí sabrem els resultats de l'últim estudi PISA, del qual Catalunya ha estat exclòs per un error en la mostra dels alumnes, i per l'altra, els Mossos han admès avui que no van fer cap informe policial del dispositiu que va infiltrar dues agents a una assemblea de mestres. Per això no han entregat la documentació que li demanava el jutjat que ho investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'oposició, davant d'aquest panorama, carrega contra el govern per no haver arreglat el conflicte educatiu durant l'estiu i que el curs escolar comenci amb aquesta vaga. Tots els partits, també els socis de l'executiu, creuen que s'ha fet una mala gestió, Xavi Abelló.
19: La majoria de partits han acusat el govern de no haver fet res els darrers mesos per solucionar el conflicte i des de Junts li exigeixen al president una remodelació del govern. Mònica Sales.
20: Que ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats.
19: De fet, partits com el PP o la CUP segueixen exigint el cessament directe de la consellera.
21: La primera decisió que ha de prendre el president, el cessament de la consellera.
22: Nosaltres exigim la dimissió de la consellera Niubó per incompetent.
19: Mentre els socis tampoc donen treva en aquest cas.
23: Han tingut tot l'estiu per poder resoldre una crisi educativa perquè el govern de la Generalitat no ha fet la feina i continua remolc.
24: Aquesta vaga implica un fracàs per part del govern i ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
19: Són Elisenda Alemany d'Esquerra i Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: I a l'Audiència de Barcelona, un home acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa ha confessat els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Així evita el judici que havia de començar avui i rebaixa la pena de 41 anys que reclamava per a ell la fiscalia Andrea Villoria.
25: Els fets es remunten al maig del 2023, quan l'acusat, que tenia 30 anys, va colpejar i escanyar fins la mort la seva dona, que estava embarassada de 4 mesos. Va passar al pis de Manresa on vivien i on ell ja l'havia maltractat abans. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació, l'home era gelós, tòxic, controlador i la menyspreava. Per exemple, quan algú la trucava, ell sempre havia d'agafar abans el seu telèfon mòbil. També l'anava a buscar la feina perquè no tornés amb ningú i li havia prohibit que passés el Nadal amb la seva família. Finalment, la va matar. La fiscalia l'acusa d'assassinat, avortament, tortura i segrest amb l'agreujant de violència de gènere.
10: I en plana econòmica, el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que la Moncloa farà tots els esforços necessaris per garantir la continuïtat de la marca SEAT.
0: Nosotros pondremos sobre la mesa todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca y este sello, porque es un sello genuinamente español.
10: La setmana passada, Volkswagen, propietària de SEAT, va dir que no podia garantir la marca i que condicionava la seva continuïtat a com anessin els balanços comercials i també les regulacions en matèria de cotxes de combustió. SEAT representa un 4% del PIB català, el 3% dels llocs de feina i un 11% de les exportacions. I en cultura, el Teatre Català celebra d'aquí una estona, a les 9, els 25 anys de Catalunya aixeca el taló. El Liceu ha estat l'encarregat d'acollir aquesta gala que dona el tret de sortida a la nova temporada teatral amb més de 4 milions d'espectadors i recaptació rècord de 115 milions d'euros la temporada passada. Unes xifres que, segons el sector, diuen que és una cosa puntual. Isabel Vidal, presidenta de TECA.
1: Podem parlar ja no d'una temporada més, sinó d'un bon moment pel teatre, el millor moment de la història. Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
10: Doncs amb aquestes bones notícies pel teatre a Catalunya i també per la cultura acabem aquest repàs de les notícies del dia a Catalunya. Tota la informació sempre actualitzada a sercatalunya.cat.
11: El dia en 5 minuts.
6: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 7 de setembre. Començarem amb dues connexions. La primera ens porta a Sabadell perquè tot just fa uns instants acaba de començar el partit corresponent a la quarta jornada de segona divisió, un Sabadell-Còrdoba. Des de la nova Creu Alta ja hi tenim a la Núria Vilamala. Núria, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Com ha arrencat aquest partit?
1: Doncs mira, portem pocs segons de partit i de moment evidentment no hi ha hagut ocasions. És un partit molt especial, Anna, aquí a la nova Creu Alta, perquè és l'últim dia de la Festa Major de Sabadell, per tant la gent està de celebració a la ciutat i una cloenda immillorable amb aquest Sabadell-Còrdoba que ha començat fa pocs minuts. Per cert, el capità Lurri ha ensenyat la Copa Catalunya que va guanyar el Sabadell fa pocs dies aquí a la nova Creu Alta, un Sabadell que juga amb Diego Foli a la porteria, Òscar Sanz, Català, Edgar González i Miqui Codina en defensa, al mig del camp Urri, Liamet i Pere Pons, i al davant Ton Ripoll, Joel Priego i Jo Caccini. De moment, Anna, primer minut, Sabadell 0, Còrdoba 0.
0: Perfecte, Núria. Qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
1: Fins ara.
0: Un Sabadell que de moment no coneix la derrota, primer minut de joc entre Sabadell i Còrdoba, i la segona ens portarà la segona connexió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Però abans vull que escolteu aquestes declaracions que ha fet aquesta tarda Lautaro Martínez sobre el cas Julián Álvarez.
2: Sí, hablé, le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo, porque más allá de que compartimos plantel y compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo y seguramente que el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil. La decisión es de su club, la decisión del presidente de su club, así que le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también.
0: S'ha mullat i molt Lautaro Martínez defensant a Julián Álvarez, explicant que el davanter argentí no ho està passant bé després de tot l'enrenou aquest estiu amb el seu no fitxatge pel Barça. I precisament parlant del Barça, vull saludar el Santi Ovalle perquè demà tenim ja la primera prèvia de Champions de la temporada i serà amb un protagonista molt especial, amb Lamine Yamal. Bona tarda, Santi.
3: Què tal, Palet? Bona tarda. Ni més ni menys que Lamine Yamal és una declaració d'intencions del Barça que té entre cella i cella aquesta competició. Des de la porta fins als directius, passant per l'staff i acabant amb els jugadors. És la gran obsessió d'aquesta temporada, guanyar la Champions, sobretot per un grup de futbolistes que ja ho han guanyat tot a nivell de seleccions, tot a nivell de clubs, i només li falta aquesta competició, li falta la Champions per arrodonir doncs 2-3 anys meravellosos de les seves carreres, i creuen que és l'any indicat per assolir aquest objectiu que el Barça fa més de 10 anys que no aconsegueix. I per això el missatge que envia el Barça és molt potent. Lamine Yamal a parlar públicament a la prèvia del debut d'aquesta gran obsessió, d'aquest gran objectiu que és la Champions League. A part, fixa't, Palet, Mbappé ha parlat a la prèvia del Madrid-Inter, també ho ha fet Lautaro, surt Lamine Yamal, estan sortint tots els cracs. Té a veure, jugadors ho saben, amb què està oberta la votació de la pilota d'or. Estem en els dies finals i, sobretot, la guanyaran pel que facin sobre el camp, però si apareixes en grans escenaris on tothom t'està mirant, doncs també hi ha més opcions de sumar punts en aquesta votació, ho saben, i per això compareixen els grans cracs en aquest inici de la Champions.
0: Interessant, això que expliques, Santi, com tots els cracs mundials doncs ara s'estan deixant veure i no, ni molt menys els crema el micròfon. Demà escoltarem a Hansi Flick i a Lamine Yamal en directe al Que t'hi jugues a partir de l'una del migdia. I per cert, l'ensurt del cap de setmana, l'única nota negativa de la golejada del Barça-València va ser que Eric García s'ha tornat a trencar el nas, però Santi, amb màscara, ja ha tornat a entrenar.
3: Avui ja hem vist entrenar-se Eric García amb màscara, però podrà jugar el següent partit de Lliga. No pot jugar dimecres perquè està sancionat, no per lesió, és a dir, està disponible per demà, però per sanció no podrà estar a la convocatòria de Hansi Flick. La resta de jugadors, doncs, disponibles sense novetats. Frenkie de Jong és el que continua de baixa, se li uneix Eric García per sanció, però la resta sí que estan a disposició d'un Hansi Flick que no haurà de descartar ningú, perquè amb aquesta baixa obligada d'Eric García per sanció ja li donen els 23 membres de la plantilla. Demà serà la prèvia, a les 11, últim entrenament abans del partit contra el Feyenoord. A partir de la 1, el Keti Jugas, escoltarem en directe a Lamine Yamal i també escoltarem a Hansi Flick. I abans, alguna sorpreseta tindrem en clau del rival. Demà també, a partir de les 12, el Keti Jugas.
0: Molts continguts interessants. Gràcies, Santi.
3: Adeu, Palet, que vagi bé.
0: Són les 8:35 del vespre. Estem, com ja sabeu, celebrant els 50 anys de futbol en català a la ràdio i ara ens espera un protagonista molt especial.
4: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: Així començava fa més de 50 anys la primera transmissió en català a casa nostra, Ràdio Barcelona, i des de la Casa del Llibre ens està demanant pas el Martí Juncà amb l'autor del llibre El Factor Puyal, amb Josep Maria Déu. Què tal, Martí? Bona tarda.
6: Bon vespre, Anna. Som aquí a la Casa del Llibre, a la Rambla de Catalunya número 37. Avui que aquí s'hi presenta un llibre molt especial, ara que ho veníem parlant, doncs fa uns dies que commemorem els 50 anys de la primera retransmissió en català aquí feta per Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, i avui precisament aquí es presenta El Factor Puyal, escrit per Josep Maria Déu, un llibre que parla, doncs, de, podríem dir, de la seva obra, fins i tot, del que va ser, doncs, del locutor que va passar, doncs, per Ràdio Barcelona i per Catalunya Ràdio, i en Josep Maria Déu, que tinc aquí davant. Bon dia, Josep Maria.
7: Hola, què tal, Martí?
6: És una persona que va poder treballar amb ell a la transmissió des de la sala d'imatge del 93 al 95 i després participant com a micròfon autònom del 95 al 2000. Per tant, el coneixes bé, no, en Puyal?
7: Sí, diguem-ne que el vaig conèixer com a oient, precisament quan ell va començar a Ràdio Barcelona, jo l'escoltava. Després vaig treballar amb ell a Catalunya Ràdio. Finalment he dedicat molts anys a estudiar la seva obra perquè vaig fer una tesi doctoral. Fruit de la tesi doctoral, ara surt aquest llibre.
6: Abans de començar amb tot, et volia preguntar, quina és la diferència? Tu que has viscut les dues parts, has conegut en Quim com a oient i com a company de feina. Quines diferències li has trobat?
7: Home, moltíssimes. Pensa que quan jo l'escoltava era molt jove, per mi era un referent inimaginable per mi treballar amb ell. Jo l'escoltava, com et deia abans, Ràdio Barcelona era per mi una de les emissores que sempre sintonitzava. Seguia el Puyal, era com, què et diré jo, si ets futbolista, veure jugar a Messi. Per tant, jo tenia la perspectiva d'una persona anònima que escolta la ràdio. Després, treballant amb ell, la cosa canvia. Imagina't per un moment que Iniesta juga al costat de Messi, no? I dius, ostres, és el meu company d'equip i el meu company de vestidor és clar, és el millor, no? Llavors aquí canvia perquè jo passo a ser professional i no oient.
6: I en aquest llibre, que ara el tinc aquí a les meves mans, els oients no ho poden veure, El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. Què ens hi podem trobar?
7: Doncs aquest és un llibre per la gent del Barça. És un llibre que parla de Puyal, evidentment, és un llibre que parla de la ràdio, és un llibre que parla de la carrera professional de Puyal a la ràdio, és un llibre que parla del mètode, és a dir, com Puyal feia ràdio, és a dir, ara si parléssim d'un plat, els ingredients, el manual, i després parla del que en diem els moments memorables. Tothom se'n recorda què feia el dia de l'Urruti T'estimo, i si és més jove se'n recordarà què feia el dia del Pizzi Sos Macanudo, o se'n recordarà del que feia el dia de Tocarà Stoichkov, Pararà Vaquero, Picarà Koeman, o se'n recordarà de què feia el dia de l'Encara Messi.
6: Més joves potser aquest, en el meu cas, per exemple.
7: Ah, clar, clar. Per mi aquest és el minut d'or. Hi ha gent que diu l'Urruti T'estimo. Per mi és l'Encara Messi, perquè... Si us hi fixeu, tal com està explicat el to, el ritme, només dues paraules, encara Messi, Messi, Messi, Messi. Si ara això ho escolta algú que ve de fora, un altre planeta fins i tot, i no entén el català per res, pot comprendre, pot imaginar que allà passa alguna cosa, saps? Perquè el to i el ritme que fa servir en aquell moment en Puyal és il·lustratiu, és una narració, per mi, memorable.
6: Home, precisament... potser és el que més ha transcendit a tot el món. Tothom coneix, encara que sigui potser mal dit, o que no sap què és en català, però tothom coneix arreu del món aquesta narració.
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Per mi és l'expressió feta en català més universal, amb tot el respecte del món, fins i tot més que aquell discurs d'en Pau Casals a l'ONU. Perquè és que, clar, tu entres a les xarxes socials, a qualsevol compte, de qualsevol influencer, diguem-ho així, d'un altre lloc del món, i t'està parlant, com tu molt bé deies, de l'Ankara Messi, sense saber què vol dir Ankara. A vegades es pensen que és la ciutat aquella de Turquia, la capital. I fins i tot l'Ankara, aquí, per nosaltres, té una doble intenció. Ankara, què vol dir? Que continua? O encara vol dir que, exacte, que va de cara, que busca el defensa. Què vol dir?
6: Probablement, potser, si li preguntéssim, no sé si ho sabria ell, quina intencionalitat tenia en aquesta paraula. Però, com has dit, repassa la trajectòria, aquest llibre, El factor Puyal, i ara deixa'm escombrar una mica cap a casa. M'agradaria parlar, doncs, dels inicis, de com d'important creus que va ser, doncs, aquesta aposta de Ràdio Barcelona, doncs, per començar les retransmissions en català.
7: En Puyal comença a treballar a la ràdio, a Ràdio Barcelona. Ell tenia molt clar que volia treballar a la ràdio. I ell entra a Ràdio Barcelona quan Pedro Ruiz deixa la ràdio. Hi ha una vacant i l'aprofita Puyal. Inicialment, a Ràdio Barcelona, ell fa diverses coses, no només esports, informatius, programes musicals, fa anuncis, fa diverses coses, com en deia, diverses tasques. És curiós perquè en aquella època es feien combats de boxa. I al carrer Casp, número 6, a la seu de Ràdio Barcelona, es feia la cerimònia del passatge. I es feia la transmissió d'aquella cerimònia. I allò ho feia en Puyal i altres companys. Va haver una època, coincidia Ràdio Barcelona, amb el que en diríem la cadena SER. En aquella època, José María García Lanit, el programa de García, i les intervencions de Puyal des de Barcelona. García li deia doctor Puyal, aquest és un moment també històric. No? Ràdio Barcelona és la seu on neix el projecte. Puyal se'n va a la direcció de la SER a Madrid, perquè en aquell moment s'havia de presentar el projecte, i fa la proposta. I si aquelles persones que dirigien la SER en aquell moment haguessin dit que no, doncs vés a saber què hagués passat.
6: Què veus reflectit en les retransmissions del Barça actuals en el que feia abans en Puyal? Què ha quedat d'aquest factor Puyal, del mètode que parlaves?
7: Jo crec que han quedat moltes coses. D'entrada diria que a Catalunya podríem identificar una escola, que és l'escola catalana. Jo hi veig diferències entre l'escola catalana i la d'altres llocs. Per exemple, aquí tenim una manera de fer les coses diferent. No estic parlant només de la resta d'Espanya. Estic parlant també d'anglesos, sud-americans, xinesos, què sé jo. Hi ha una manera genuïna de fer-ho. De fet, fixa-t'hi quanta gent sorgeix de la ràdio catalana. Jo ara, per exemple, estic pensant en Lluís Flaquer. Lluís Flaquer és d'aquí, és català, i les seves arrels són d'aquí. I ell fa les transmissions, que les fa molt bé, d'acord a la línia editorial de la cadena SER o de Ràdio Barcelona, perquè és on treballa, lògic. Tu escoltes en Pou, a RAC1, i també hi té coses que són pròpies d'aquesta escola catalana. Per tant, hi ha un llegat que és el que pretén mantenir aquest llibre, el llegat que ens ha deixat Puyal com a primera persona que obre una via.
6: I ara, per exemple, jo que tinc 21 anys, què hem de fer per poder seguir mantenint aquest llegat d'en Quim o d'en Puyal?
7: Doncs mira, si volguessis, et diria amb un parell d'altres de paraules, rigor, exigència, ho hem de fer bé cada dia, i responsabilitat. Això vol dir compromís amb els oients. Les coses les fem perquè tenim oients i hem de servir els oients. I això a vegades es perd de vista. A vegades pensem en els directius, a vegades penseu què dirà aquell esportista, pensem en els polítics... No. Hem de servir a l'audiència. Per això parlem de responsabilitat. Insisteixo, responsabilitat, rigor i exigència.
6: Doncs, Anna, ja ho has escoltat. Aquí ens quedaríem, com ha dit el Josep Maria, paraula a paraula i no acabaríem mai, però malauradament té un final. Així que et dono pas, Anna, i que vagi tot molt bé, Josep Maria.
7: Moltes gràcies a Ràdio Barcelona.
0: Superinteressant aquesta conversa del Martí Junca amb el Josep Maria de Déu. Ja ho sabeu, Factor Pujal, aquell llibre que recull els 50 anys en transmissions en català. Són 9:15 del vespre, anem a repassar la resta de l'actualitat. Amb l'Acier Chávez, Aciel, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: Demà arrenca la fase de la Lliga de la Champions amb el debut del Madrid a les 9 i amb un Mourinho que ha tornat combatiu en sala de premsa.
8: Madrid-Inter al Bernabéu és el plat fort de demà. Mourinho es retroba amb el club amb què va guanyar el triplet el 2010 i busca refer-se després de la primera derrota de la temporada contra el Betis. Al davant tindrà l'Inter de Christian Kibu, vigent campió d'Itàlia, i ho farà amb el mig del camp sota mínims. No hi són Camavinga, Guller, Bernardo, Silva ni Chouameni. La prèvia, però, Anna, ha deixat un Mourinho molt Mourinho. Tot i admetre que el Madrid va perdre perquè no va convertir les ocasions, ha exigit explicacions al VAR per no haver fet repetir el penal fallat per Mbappé.
9: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Pero si este es el caso, no puede ser el árbitro, no puede ser el VAR.
8: I Mbappé tampoc no s'ha quedat curt. Així ha respost quan li han preguntat si ell i Vinícius han de pressionar més com fan Dembélé i Rafinha.
10: ¿Solo yo y Vinicius? No sé, claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es. Pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos en este tema es un debate sin fin, ¿sabes?
0: Déu-n'hi-do, les declaracions en sala de premsa del jugador del Madrid i del seu entrenador. També demà a les 9, debuten a la Champions Villarreal i Betis.
8: El Villarreal visita Dortmund per enfrontar-se al Borussia de Niko Kovac. Els alemanys han guanyat els 3 partits que han jugat. Els d'Íñigo Pérez, en canvi, encara no han guanyat a la Lliga i venen de perdre 2-3 contra el Depor d'Aubameyang. I el Betis, per la seva banda, torna a la Champions 20 anys després. Ho fa visitant el Lille i amb l'impuls d'haver guanyat al Madrid i amb un Dani Ceballos que torna a la convocatòria després de la seva etapa al Madrid. Mentre que el Lille continua invicta a la Lliga Francesa.
0: I un adeu en futbol, el de Cristian Tello.
11: Hola a todos. Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional. En la vida hubiese imaginado poder...
8: Amb un vídeo a les xarxes socials, el sabadellenc ha anunciat que es retira als 35 anys després de 512 partits i 91 gols. Format a la Masia, va disputar 86 partits i va marcar 20 gols amb el primer equip del Barça.
0: En bàsquet, victòria d'Espanya al Mundial Femení contra el Japó.
8: Les de Miguel Méndez s'han imposat per 59-79 i acaben primeres del grup A del Mundial, gràcies també al triomf d'Alemanya sobre Mali, així que s'estalvia l'eliminatòria prèvia i passen directament als quarts de final de dijous. I Iana Martín, de l'Espart Girona, ha estat la màxima anotadora amb 20 punts.
0: A la Lliga avui es tanca la quarta jornada.
8: Doncs sí, ara mateix s'està jugant el Getafe-Celta, 1-1 al marcador amb gols de Satriano i Starfield, i a 9:45 serà el torn de l'Ets Reial Societat amb sorpresa a la porteria donostiarra perquè no juga Ramiro, juga Unai Marrero.
0: Doncs la primera sorpresa ja d'aquesta jornada, tanquem en waterpolo perquè Maika García deixa el Club Natació Sabadell.
8: L'entitat ha decidit no renovar-la després de 32 anys al club, va arribar quan tenia 4 anys. Maika García diu que no comparteix ni la decisió ni la manera com s'ha gestionat i lamenta que haver estat mare hagi marcat el seu final al club. El Sabadell ho desvincula de la maternitat i al·lega motius esportius, però ell assegura que no s'ha complert la llei que diu que s'ha de prorrogar un any la vinculació d'un esportista que és mare en l'últim any del seu contracte. Vol continuar competint i ho farà al Club Natació Sant Andreu.
0: Déu-n'hi-do el cas de Maika García. Per cert, parlant del Sabadell, com sabeu tenim en joc aquest partit contra el Còrdoba. El Sabadell ha anat per feina perquè al minut gairebé 18 està guanyant 2-0 al Còrdoba amb doblet de Joaquini, així que de moment s'enduria els 3 punts. Això sí, hi ha una targeta vermella en revisió. De moment, mentre no sabem si expulsen o no a un jugador del Sabadell, anem a obrir la cabina dels narradors.
12: La tertúlia del Baqui i del Berni.
13: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: I com cada dilluns, obrim la cabina dels narradors, molt ben acompanyada pel Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bona tarda.
14: Què tal? Com estàs, Anna?
0: i parla Albert Bermúdez. Bermú, com anem?
14: Què diu? Molt bé, sí, tot bé, no? Crec que tot bé.
10: Molt bé, sí,
0: aquest
10: sí,
0: pas us quedareu afònics, perquè anem a golejada rere golejada, vull dir, sí, aquí jo... la veu no sé si aguantarà fins a final de temporada.
10: Jo estic negociant amb la direcció de la cadena SER, cobrar per gol.
0: Ah, comissions, comissions per
10: sí,
0: gol.
10: Sí, perquè ens surt més a compte, més que... perquè, escolta'm, és un festival, 17 gols en 4 partits, tercera maneta...
15: Ells et diran que t'ho fan per gol encaixat. Que
10: no,
15: si cobres per
10: no,
15: gol encaixat...
10: No.
15: En aquest cas jo no diem,
10: aquest
15: no?
10: Any surt a compte el gol
15: surt marcat. Surt a compte el gol marcat, sí, hosti.
0: Home, és maco que el dia del... o el cap de setmana que rememoràvem el 50è aniversari de les transmissions en català que van començar aquí a casa nostra, doncs mira, siguin 5 gols, un per cada dècada pràcticament del Josep Maria Puyal, però en fi, està sent un inici de temporada que com a narradors imagino que esteu gaudint un munt.
15: Sí, em va fer gràcia perquè a més durant la transmissió vam poder deixar algun parell de recados, un Joan García t'estimo, un... ja em puc morir, un... i més Lamin i coses per l'estil, saps? I va ser divertit. Crec que va ser una transmissió un punt especial també pel tema dels 50 anys i ara més que en vindran, perquè a més amb el Flac i amb el Sique i tal farem coses molt xules, però clar, és que dos partits fora de casa i 2-0-5. És que, clar, fins i tot a més talla i passa una cosa que és que el públic està just immediatament davant.
0: És allò que es van girant a mirar-te.
15: La gent es va girant a mirar-te i gol, comences cridant molt i vas dient gol, sí.
10: Disculpi,
15: que hem marcat el quart. Em venien dient, vés amb compte, més talla, que és un estadi molt
0: no
15: hostil,
0: bromes.
15: Bastant anticuler, vés amb compte, amb el que crides, amb el que dius... Jo ahir no ho vaig notar, però clar, és perquè és que ahir era un dia una mica estrany.
0: De fet, de brometes a la porta estaves i tot, amb la gent.
15: Sí.
10: Hem de dir que el Bermú, també a València, té els seus fans i la seva ascendència.
0: És casa,
10: per,
0: és casa.
10: Per certes coses que...
15: La ruta del bacalao. La ruta del bacalao.
0: Ai, sí. Com a mínim estem recuperant, no sé si esteu amb mi, la bogeria del primer any de Flick. Sembla que el Barça ha tornat... aquesta bogeria de dir, mira, anem a passar-ho bé.
15: Jo ja només una cosa que la poso una mica allò, en stand-by, que és que crec que els dos partits que hem jugat fora de casa són contra dos equips que tenen molts números de baixar, Elx i València, molts números de baixar i que realment ara mateix estan per sota del nivell de primera. No sé si ja aniran arreglant les coses o no. Que crec que hem tingut sort que l'Atlètic de Bilbao ens l'hem trobat ja a casa i ja està finiquitat perquè és un equip que anirà a més i ha començat la temporada...
0: Golejada contra l'Atlético de Madrid aquest
15: Nico
0: cap
15: Williams,
0: de setmana.
15: Exacte, Nico Williams no acabava de començar. Jo confiava que Robert Navarro ja aniria entrant i que seria un jugador molt important. Ara ja ha marcat. Crec que hem tingut la sort de treure'ns l'Atlètic de Bilbao de sobre i que l'altre partit era contra el Rayo, que al final és un partit que a casa has de guanyar. És un 4-4 superxulo i molt ben treballat i crec que el Barça ho ha fet de conya. Però és veritat que hem començat la Lliga contra quatre equips que crec que encara no estaven precisament massa rodats.
10: No puc estar més desacord.
15: Endavant.
0: Vinga.
15: Per això hi som.
10: Perquè això és molt culer.
0: Sintonia de ring de
10: boxe. És molt culer.
15: Però és que és per posar alguna cosa.
10: El Barça guanya, el Barça et fa xalat, fa emocionat, fa gaudit, fa disfrutar.
15: És per dir alguna cosa.
10: Però aleshores hem de buscar el però.
0: Ai.
10: I el però és que els rivals... que té raó, que evidentment l'Elx i el València lluitaran per la permanència.
0: Sí, però és que l'Atlètic Club ha golejat a l'Atlético de Madrid aquest cap de setmana, per exemple.
10: Però jo el que intento és fer una projecció del que està generant aquest Barça, i com tu dius, està retrobant coses del primer any de Flick, aquesta fam per anar sempre a l'atac i marcar el primer i buscar el segon, el tercer, el quart i el cinquè, etc. Crec que hi ha una gran diferència respecte a aquell Barça, que és Rodri. Tot aquell Barça ingenu...
15: Hosti, vas sortir del partit enamorat, eh?
10: Encara ho sé.
15: Encara
10: no m'ha baixat la vena dels ulls.
15: Crec que hi ha una jugada que és la que et marca...
10: No, em marca tot el partit, perquè és que era una ascendència en el joc brutal. Què vull dir amb això? Que el Barça té el vertigen del primer any, però aquest any també tindrà el fre i la maduresa de Rodri, que hi haurà moments de partit que li dirà als nanos, ei, ara calma, ara tornem a córrer, ara calma. I em sembla que això serà un fet diferencial. Rodri em va enamorar perquè pensava en tot el que ens donarà a nosaltres... i en tot el que no els hi donarà el Madrid.
15: Sí.
10: Perquè aquest fitxatge, aquesta bisagra de si hagués anat cap a Covellà, se l'acaba de marcar moltes diferències.
15: Sí, és una barbaritat, eh? Realment tu veus a Rodri i a més penses, crec que encara està al 70%,
10: sí.
15: Crec que encara no està al 100%.
0: Com tants altres,
15: ja
0: també
15: és un jugador...
0: que estan començant a entrar en dinàmica al Barça.
15: És a dir, Rodri al 70% ja et podria complir en unes semifinals de Champions. És una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. I ahir, en el fons, es carrega Eric García, pobre, amb un accident.
10: I fa una errada.
15: Perd una pilota que acaba gairebé costant un gol. Imagina't quan estigui bé, és que vamos, Rodri és diferencial, és una absoluta barbaritat.
0: En 48 hores estarem ja jugant contra el Feyenoord. Com comenceu aquesta nova temporada? En clau europea, com l'encareu?
16: Reconec que estic molt engrescat. Reconec que feia anys que no tenia la impressió de que el Barça podia competir bé una Champions. Fa dos anys es va competir perfectament, però va ser una sorpresa, ningú s'ho esperava. L'any passat vam perdre quarts de final i per tant no es va competir del tot bé, tot i que van passar coses que explicarien aquella eliminació, però aquest any tinc la sensació que per plantilla, tot i que falti un nou, per equip, per convicció, perquè Flick ha marcat que l'objectiu és Europa i perquè, com diu Albert Mu, ja no és que tinguis un 11 titular, és que tens 15-16 jugadors, que molts d'ells són campions del món però els hi falta la Champions, que tenen aquesta competició entre sella i sella. Per tant, reconec que sóc altament optimista.
15: El primer any de Flick va ser una grandíssima i gratíssima sorpresa i no ens vam fotre a la final de miracle i crec que ja ens va anar bé perquè el PSG ens hagués pogut escaldar.
16: Bueno, ja està el culer de prova.
15: El segon any, que és l'any passat, va fer molta ràbia no arribar a les semis. Va fer molta ràbia no arribar a les semis i més per la manera com no es va arribar a les semis. També tinc la sensació que el Barça hagués pogut arribar a la final i aquest cop sí, de veritat, competir-la de veritat. I aquest any jo crec que la pot guanyar. Per tant, clar, el tema és de la Champions, que una tonteria et fot fora, com
0: sí,
15: ens l'ha fotuda sempre. De fet, cada any ens ha fotut fora una tonteria. És a dir, que la Champions la pots guanyar i perdre cada any. Per tant, és el típic dels detalls. I els detalls, doncs, són els que marquen. I crec que precisament Rodri pot ajudar a curar aquests detalls.
0: Em quedo amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes que teniu de la temporada. Així que un dilluns més, moltíssimes gràcies als nostres narradors, que espero que en els pròxims partits aneu passant menys calor a la vostra cabina. I res, ens retrobem. Gràcies, Flaqui, gràcies, Bermo.
16: Adéu.
0: I a Sabadell, i a la nova Creu Alta, Núria Vilamala, com ho portem?
1: Doncs Anna, minut 26, guanyant el Sabadell 2-1 amb un doblet de Guio Aquini. Acaba de marcar de penal el Córdoba. Aquest 2-1 s'ha revisat una vermella, Edgar, que al final s'ha quedat amb groga. El 26, Sabadell 2, Córdoba 1.
0: Gràcies, Núria. Tot això en menys de mitja hora. Déu-n'hi-do, nosaltres tornem demà a 2:15 del vespre, com sempre. La graderia del balcó, ara us deixem. Amor a 25, adeu.
12: La graderia amb Anna Palet. 5, 6, 7, 8. Valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
17: Pues yo solo oigo la carretera.
12: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
18: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
19: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
20: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
21: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
20: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
22: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
23: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
24: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.